0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

llancen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda,

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: clar. No.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
4: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
2: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
4: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
2: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
5: I'm Chris Hansen. Dayline NBC, and we're doing a story on adults.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
4: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
2: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
4: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
2: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
4: Mentre a la Primera Federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
2: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
1: Fins aquí les notícies.
6: Anna Alfonso, què et passa, filla meva? La veu, que teniu totes una veu.
2: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
6: Complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
2: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fem tot.
6: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
2: Sí, no combina gaire amb la resta de la roba, però
6: no
2: és igual.
6: Però no passa res, és ràdio. Però estàs que la ràdio cada dia amb més càmeres, eh?
2: Sí, això sí, això sí. Això
6: haurem de tenir un
2: compte. Ara no es diferencia, eh?
6: Millora't.
2: Gràcies.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7 i 20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per això us porto una cita d'una de les pèls roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Entrevista institucional a partir de 8:15 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta. En un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els assassins
0: guapos.
2: I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances que la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa a ell, i que ha decidit
0: publicar... Compraria bastant aquesta segona opció,
2: sí,
0: també t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina, eh? La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor, precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Dimder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dimder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
4: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't, sí, marxar 15 mesos a caminar i que et surtin butllofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
4: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
5: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de casa.

0: moneda, com la podem identificar?
1: Doncs
0: té 12 estrelles de la, les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant.
1: Sí.
0: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap.
2: Bueno,
0: si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
3: Oh. Està
2: molt bé. La...
1: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que lo interessant seria portar efectiu a sobre.
1: A bones hores comencen ara a valdre això, quan hi ha ningú amb monedes pel carrer.
0: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
1: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho van fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fam a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Van veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Helena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí
0: Vale, clar que sí, Lara Carello.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altra Pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Helena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Serà una odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vista, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyar els nostres espectadors aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència, d'emergència, amb Fermí Fernández, i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier.

0: Graset, molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
2: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
3: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
4: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
5: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc,
6: Un moment, aleshores, jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
2: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
3: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners, avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no l'oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, sí. És de nit, comença ell a tocar el piano meravellosament bé.
2: Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà es va gravar i pim-pam, tu.
7: Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, se traia el Bernús i ja està, no?
1: Sí, no sé si se l'obri, se el treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar.
7: Quan vingui.
1: No se sap mai si se'l té matiner.
0: I Javier Bardem en una entrevista ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
8: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella, sempre Javier Bardem, quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
10: Jo crec que els odis són odis. I l'odi compartit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català islamofòbic i que surt
9: d'Aliança
10: Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant d'alguna manera a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió de esos no sé què, esos lodos, pues que nos aplicamos al tanto i que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
9: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien d'emmullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
11: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara haguéssim fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
7: Jo li diria a en Ricard.
11: Però no t'ho dic perquè potser jo que sé d'on vens i què t'ha passat.
12: Precisament és allà quan ho has de dir, que has de dir... Què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo penso.
11: A mi m'ha passat una cosa que jo
12: penso
11: que una persona que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món.
12: A veure
11: si penseu...
12: Que se li posa les boqueres.
11: Boqueres? No
12: puc. Les boqueres!
7: No, i es munta clares aquí, és horrorós.
11: Nena,
7: això,
11: ja...
7: Però,
12: el
7: tot, sí.
12: El tot,
7: i el filet!
11: Prefereixo l'ancià, la filetresa, el moc...
9: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la COPE parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
13: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, para que vamos a...
14: Pero es chino, lo que da miedo es chino.
15: ¡Hala!
16: El matiner, amb Joan Gamper.
0: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
0: Oh. Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
1: Aquí a nosaltres matinem els tres, bona olor sempre.
0: Anem, gent molt neta som nosaltres.
1: Ol, jo crec que sí, no?
0: Sí.
1: Ah.
0: Jo si algun dia feu pudor us
1: que no m'hagi tirat una indirecta ara?
0: No, que jo tinc al costat, a més a més.
1: No, les coses a la cara.
7: Clar, a mi m'ho dieu.
0: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes zones del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia i nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la Lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
0: Ah, molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé, no, també, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
1: He estat, no? Endavant.
0: Està molt bé, està molt bé avui el consellet d'astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
1: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
0: tu
1: bé,
0: molt de
1: també.
0: Jo
1: sóc la meva pataletera.
0: Molt de pataletes, eh?
1: Com ho has dit?
7: Pataletera.
0: És pataletera. I a més a més jo estic al costat, saps? No. Tot l'estona ja pica la taula, pica la taula.
1: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
0: Bueno, depèn.
1: Va, tu tens fomo d'aquest. Una mica tu, tens
0: fomo. Tots tenim lo nostre.
1: Sí.
0: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, aquí direm avui anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63. Per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato.
0: Home.
1: Arribat al 63 a tota metxa. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
0: Chrissy Hynde.
1: Hain. A més, tenia aquí apuntat Hain, eh? Per no dir-ho malament.
0: Ai, ai, ai, ai, Hain.
1: Vinga.
0: Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
1: Ai, no.
0: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
15: Bon dia, matiners.
16: Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
17: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i del sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
16: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre en Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15 en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Vladimir Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.

0: El Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
1: Que et poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
0: La veritat és que sí. No la puc suportar.
1: Cuida't la veu.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
2: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
3: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
2: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i el periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
3: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
1: Dos quarts de sis del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
3: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
2: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
3: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
2: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
3: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
2: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
3: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
2: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
3: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
2: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
1: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
4: Hola, bon dia i bon dilluns.
1: Aquí se li acumulen els problemes.
4: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Chartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
1: Unes monges que s'acomiaden del tot.
4: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles del Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
1: Qui es quedarà d'una sola peça?
4: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
1: Ui, meu, i el Roger ara com estarà? Ui, meu, i el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
4: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre.
1: Molt
4: els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les divendres.
1: Ah. Molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
4: Ara.
1: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
2: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
1: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
0: Volant, volant.
1: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
0: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: són els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: sí. I és
1: sí.
0: que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest mal rotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten bueno, molt
1: no sé,
0: bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta'm, anem a baixar els nostres particulars ego sí. a un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, això és el que tu dius. S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també farà una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 3:15 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc... per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: Dono fe que estava baix a la redacció picant com una boja, eh?
1: Sí, clar, sí. Però què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas.
1: No. A veure si ho detecta. Anem a Dada Maria. A veure... Va molt tranquil·la, em corrobora amb Aiol Roger a través del WhatsApp.
0: És que
1: no pot ser que cada dia estiguem així. És que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
3: M'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
3: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
3: Mm. És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses,
1: Vinga.
3: Estic parlant...
1: Sí, és que aquí nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer l'Ara.
3: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, Dada Maria. Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca sí. Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
3: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48 abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat,
0: no en tenim
1: quan torni a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres tres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García!
1: No puc creure.
2: En porta 4 de 6.
1: Sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 de 6.
1: O 49.
3: És molt a forma de la Lara, eh? Pot ser arribar tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
3: No, difamació, no, eh?
1: L'he sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i ens ho ha copiat.
3: Però si jo el Maiol no el veig... Fas trampes, Lara?
0: No, ho juro.
1: Clar. Em diu que és la redactora...
3: Però és que l'altre dia m'ha parlat.
1: ...d'economia del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no ho està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
3: Ui, però molt bé, eh?
2: Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1986, Seat es privatitza. Uh-huh. I Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs bé, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara García, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
3: No, però tornaré a guanyar.
1: Quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré, bueno, ja trauré aquest tall.
3: Molt xula,
1: perquè
3: era.
1: Si demà guarda. Si demà no guanya...
3: El 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
3: Ja veurem.
1: Gràcies, deixa. Maria.
2: Vinga, fins ara. Avi.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus, una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. Et trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
4: A les 6 del matí, bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'estat de la nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
5: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a Mesa per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
5: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre Els assassins guapos. I a partir de 11:45, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 932017474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
6: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
1: que sí, el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què bon tal? Dia. Com estàs, Eloi?
7: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
7: Mira, he estat treballant, a fondo, des d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el T-Notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, a quina hora vas acabar ahir a treballar, doncs?
7: Ahir a les 10:15.
1: Déu-n'hi-do!
7: Sí, és el
1: 10
7: dia.
1: 10:15 i tornes cap a casa?
7: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
7: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, val, ho assumeixo i ja està, no passa
1: bé.
7: Res greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
7: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I ja després d'aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
7: Intento fer-la.
1: Sobretot
7: quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Però si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
7: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare meva.
7: I fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
1: Sí.
7: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
7: escandalosa.
1: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
7: És una manera de dir que són totes les estacions. O sigui, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2,5 graus de canvi climàtic que estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin en molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana. Si més no, anirem perdent graus, no? No,
7: sí,
1: no, amb bones,
7: sí, sí,
1: notícies.
7: Sí. Tinc molt bones notícies. Bé, en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar, és a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això. Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
7: Ho faré.
1: Una abraçada, adeu, que vagi bé.
7: Adéu-siau.
1: Adéu.
6: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474.

0: Les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns des dels matiners de Catalunya Ràdio. Com sempre, tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93201-7474. Vull saludar aquest matí en Benet. Benet, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Com estàs, Benet?
1: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
0: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
1: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja avui sortit de casa, devien ser... Sortit de la Bisbal, devien ser... No arribava a 4:45.
0: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques, tu?
1: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo el dia per allà Monegros i la Navarra Sud i per allà. I cap allà vaig.
0: Cada dia hi vas, fins allà? No.
1: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim. Sí, sí, passo el dia fent aquesta carretera. Sí.
0: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
1: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe, sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta, sí. Em moc sempre entre dintre Monegros i Navarra.
0: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
1: Hòstia, jo es porten superbé,
0: sí,
1: superbé.
0: Bé.
1: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França i a la zona que parlen el català aquest seu, però
0: sí,
1: que parlo en català, sí, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo que a vegades dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
0: Sí.
1: La pela, que diguem, no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molt de treballador de l'est, perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
0: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
1: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejaça, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal amb 1.000 quilòmetres avui.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
1: Sí, sí, sí, sóc oient de ràdio, us escolto i pam, la ràdio, sense ràdio estaria mort.
0: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
1: Sí, sí, sobretot en emissores doncs que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
0: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
1: Mira, t'explicaré una cosa.
0: A veure.
1: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto, era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
0: Sí.
1: Ara, a les 6 del matí, ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Sí. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
0: Però penses en la jubilació o no?
1: Hi penso, però sóc autònom.
0: Ah, amic.
1: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
0: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
1: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
0: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
0: Gràcies, Benet, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per ser les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Sou cantant d'Itaiets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta,
1: sorpresa,
0: alguna coseta.
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president,
1: sí.
0: estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí.
1: Tenim
0: Ricard,
1: temps, si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tradicionarius.
4: Punt i seguit.
3: Folk.
5: El grup del Vallès, La Boina, amb la Bolangera de Linyola, terra de secà, obre un tradicionarius punt i seguit que s'acostarà al mar. La formació Primera Nota va crear una nova sonoritat pel folk del país. El tema A la Lola Lila hi destaca el flautí de Tito Peláez i els altres vents que combinen amb una mandolina i una viola de roda a diversos ritmes i velocitats. És una mostra de l'univers sonor d'uns pioners dels anys 80 que van deixar empremta. Amb cadència tabanera.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: La rombeta i l'habanera combinen el món sonor de Josep Bastons, l'home de la guitarra, que al segle XX va omplir de música les tavernes. I col·laboren els gitanos del Sabor de Gràcia. Lola de Tavernera, amb lletra de Carles Casanovas i música de Josep Bastons.

0: Revisionarius.
1: Punt i seguit.
2: Pinto les notes.
3: Vestida de nit és una cançó amb lletra de Glòria Cruz i de Càstor Pérez, la família de la cantant Sílvia Pérez Cruz. L'interpreten Tres de Ronda, una de les moltes formacions de Ramon Manent, que l'any 2013 va comptar amb la col·laboració del tenorista Jordi Molina. Tres de Ronda, en aquest disc, són quatre, i les veus que escoltàvem eren les de Pol Aumedes, Joan Bosacoma, David de la Higuera i Ramon Manent. Vestida de nit, prop del mar i del folk.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: Les habaneres es van ballar i al segle XIX i XX en deien americanes. A Vilafranca del Penedès, els Barnets van fer una experiència electrònica amb Josep Maria Mayol i Xavier Vallès. Els Cibernets reformulen l'americana dels Felius d'en Pere Oliver, el Feliu. Gralles i electrònica en el folk del segle XXI.

0: folk.
1: Habaneres, americanes, tango, rumba, músiques d'anada i tornada al mar del Carib i a l'Amèrica Llatina. Una alenada d'aire nou per la música popular del nostre país que va obrir molts camins. Antoni Mas, músic, va escriure la lletra. Josep Bastons, la música. I la cantaora catalana Ginesa Ortega li dona ritme de bolero d'ultramar. No sé...

Tarquim és un grup nascut al Taller de Músics de Barcelona, amb en Pau Vidal dirigint i tocant el saxo i la flauta. Interpreten una recreació jazzística de melodies tradicionals valencianes. L'any 2016 van presentar al Tradicionarius el seu CD Mar Endins, on la distància entre el jazz i el tradicional és tan curta que inclouen la veu de la senyora Teresa Albert d'Atzeneta d'Albaida com a introducció de Vicentica, pels vuit músics de Tarquim. El meu...

0: L'amor de les tres taronges. Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrin d'oli i una gerreta de mel. I vet així que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrin d'oli i una gerreta de mel a cadascú. Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva:
1: aniria bé que tinguessin un altre fill els reis, a veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
2: I què em vam treure, l'altre camí?
0: Va preguntar, estranyada, la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
1: Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un cetrill d'oli i una gerreta de mel?
2: No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
1: Que no hi vas anar, palau?
2: Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
1: Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
0: La vella geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a palau amb un cetrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
3: Ai, ja havíeu fet una miqueta tard.
0: Li va dir.
3: Que això va passar ara fa 7 anys.
0: Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el cetrill i la gerreta. Es va penjar el cetrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el cetrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
2: que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
0: Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia i l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17 va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure. Cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva, no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del cetrill i la gerreta, que el príncep no tindria sort,
4: ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
0: Oh! No va caldre dir res més i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir perquè era empresa difícil i perillosa i se sabia de més de 4 que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó.

0: Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i, després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
1: Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
0: Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
1: Qui ho sap prou bé és el meu marit.
2: Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
1: És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
2: Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
0: El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. I la dona del gegant no li va saber dir que no. I el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entre a casa, va ensumar amb el seu nas que semblava la berruga del cavall Bernat i va dir...
3: Sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
1: Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
0: Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
3: Doncs ja me'ls pot servir ara mateix. I que no vinguin sols.
0: La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla saquera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
3: Qui és que em punxa?
0: Va cridar amb una veu de tro que hi xordava.
1: Soc jo, soc jo.
0: Va cuitar a dir la seva dona.
1: És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
3: Que n'arribes a ser de beneïta.
0: Va dir el gegant.
3: Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i, finalment, per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
0: I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es va tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera estant, en va sortir de puntetes i, després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se.

L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les Tres Taronges de l'Amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar tres sacs de blat, una ovella, set jarres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al Prat de les Formigues.

0: N'hi havia tantes corrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negró bellugadissa que es fereïa. El príncep Bernat hi va escampar els tres sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a abastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes, i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels set caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les set gerres de llet, i la serp, amb gerra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment va arribar a la gran muralla de 70 pams, que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze, que així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir, no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia set gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i, sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els set gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
1: Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor, què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
0: Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar a córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent. I quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels set caps, li van cridar que el privés de passar.
2: N'heu estat mai bons de dur-me ni un petricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
0: Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
3: Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro!
0: Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat, que era el millor corser de l'estable del rei, corria com el vent i els gegants, que els empaitaven, cada cop restaven més enrere. Ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que les formigues del prat no el deixessin passar. Per això, des de lluny, es van esgargamellar cridant a les formigues que impedissin el pas d'en Bernat.
4: No ens heu dut mai ni un mal mesuró de sègol i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit tres sacs de blat? Fins aquí podíem arribar!
0: Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebats. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista.

0: Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sarró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
1: Que m'ofego de set i voldria beure,
0: va dir el príncep.
1: No em podries pas donar una mica d'aigua?
2: D'això sí que no te'n puc donar,
0: va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'ofego,
0: va demanar en Bernat.
3: No te'n puc donar, d'això,
0: va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
0: va dir el príncep, gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima, com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va sadollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la gropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau, i cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat.

0: Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte. I la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fent veure que la volia pentinar, li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal de refer-se i li va preguntar:
1: qui ets tu? Què hi fas aquí?
2: Sóc l'estimada del teu cor.
1: I com és que t'has tornat així?
2: El sol i la serena m'han fet tornar morena.
0: El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua de l'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit.

Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a saltironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va arrencar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep. L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera.

I al cap d'una setmana, aleshores amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.

Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A l'amor de les tres taronges hi han intervingut Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, Maria López, de Ràdio Cardedeu, Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega, José Vergés, de Ràdio Tremp, Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca, Miquel Giol, del 9FM, Abel Font, de Ràdio L'Escala, Cristina Artacho, de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, Josep Morató, de l'Espluga FM, Anna Hernández, de Ràdio Sant Fruitós, Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, Txell Barnaus, de Ràdio Sió, i Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Amb la col·laboració especial de l'actriu Vicky Peña en el paper de Dona de Negre. El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Estrany en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
2: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia al matí, un nou programa de La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i que us prepara i us presenta Pere Pahissa. Avui comencem amb sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins. La primera es diu Els petits dansaires de Farners i és d'en Josep Bosch. I després Enric, el meu net, una sardana d'Antoni Giner.

Avui hem començat escoltant dues sardanes interpretades per la cobla Els Montgrins. La primera es deia Els petits dansaires de Farners, de Josep Bosch, i després Enric, el meu net, d'Antoni Giner. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més interpretades per la cobla Els Montgrins. La primera es diu Allioli. És de Marcel Artiaga, aquest excel·lent músic i tible de la cobla Els Montgrins, i val a dir que és una sardana que ell ha fet obligada de tible i trompeta. I després escoltarem Inquietuds, una sardana de Josep Bosch, i les dues, doncs, són interpretades per la cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar dues sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins. La primera es diu Allioli, de Marcel Artiaga, i val a dir que aquesta sardana es va estrenar a Santa Perpètua de la Mogoda, al seu aplec, també a on l'amic Víctor Cordero va estrenar la seva sardana Pa amb tomàquet. O sigui que un compositor va posar l'allioli i l'altre el pa amb tomàquet. I la sona que hem escoltat es diu Inquietuds i és d'en Josep Bosch. Bé, i ara canviarem de cobla i escoltarem unes sardanes interpretades per la ciutat de Terrassa. Ara escoltem una que porta per nom Rosada d'Estiu. És del mestre Antoni Català, aquest famós compositor que es coneix molt per la seva sardana La Processó de Sant Bartomeu. I és la sardana que escoltarem ara, Rosada d'Estiu, una que es va estrenar l'any 1921.

Bé, i la Cobla Ciutat de Terrassa, després d'aquesta sardana de concert Rosada d'Estiu d'Antoni Català, ens ofereix una sardana estrenada l'any 1929. És d'en Josep Serra i es diu Joguina.

Acabem d'escoltar la sardana de Josep Serra, Joguina, sardana que es va estrenar l'any 1929 i que ens ha interpretat la cobla Ciutat de Terrassa. Bé, ara farem una petita pausa i continuarem amb sardanes d'excel·lents compositors interpretades també per la Ciutat de Terrassa. D'aquí un moment escoltarem La més maca de l'embalat, una sardana de l'any 1931 i que és d'en Josep Maria Tarrides, i després Vila de Centelles, estrenada l'any 1946 i és del conegut i extraordinari compositor Fèlix Martínez i Comín.

Hem pogut escoltar la cobla Ciutat de Terrassa amb la sardana La més maca de l'embalat de Josep Maria Tarrides i després aquesta excel·lent sardana Vila de Centelles de Fèlix Martínez i Comín. Bé, i continuem amb la cobla Ciutat de Terrassa, ara també amb una altra excel·lent sardana de Manuel Saderra i Puigferrer que es diu Petita, sardana que es va estrenar l'any 1946 i després Presència de Pep Ventura de Ricard Viladesau, sardana feta l'any 1972.

La Cobla Ciutat de Terrassa ens acaba d'oferir les sardanes Petita de Manuel Saterra i Presència de Pep Ventura de Ricard Viladesau. I ara escoltarem aquesta cobla amb la sardana que es diu de la Bisbal a Camprodon, estrenada l'any 1978 i que és de Conrad Saló. I després la Festa de Sant Feliu, estrenada l'any 1974, és de Narcís Paulís i és una sardana que va dedicar ell als balls tradicionals de Sant Feliu de Pallerols. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 7 de setembre de 2026, el dia que comencem oficialment la temporada 2026-2027 a Ràdio Molins de Rei. Espero que estigueu bé. Desitgem, de fet, que hagueu passat un molt bon estiu. I reiterem d'entrada l'agraïment també als col·laboradors que han fet possible la programació especial d'aquestes setmanes. Hem creat doncs programes, han creat programes el Pau Batista, el Cristian Vela, l'Albert Pérez i Puig i també el Ferran Cardona, que ens va acompanyar en directe la primera setmana de la programació d'estiu, que queda ja lluny, sobretot aquella primera setmana, perquè avui encetem el curs 26-27, un curs que es preveu d'entrada intens. Recordeu que el mes de maig tindrem unes noves eleccions municipals que suposen tot un repte per nosaltres i, evidentment, també la resta de mitjans locals. Abans que això passi, que serà la primavera, tornem al present perquè ens trobem immersos al mes de setembre. Aquest mes de setembre també, doncs, prou reeixit a Molins de Rei. Tindrem la Diada Nacional de Catalunya aquest proper divendres, dia 11, on tornarem a tenir, per cert, ja ho apunto, les tradicionals 12 hores de sardanes a la ràdio. Enguany les tenim enregistrades. El programa especial que ha preparat el Pere Païssa, que ja us explicarem també en el transcurs d'aquesta setmana. I a finals de la setmana que ve començarà ja, o començaran alguns dels actes marcats ja la Festa Major de Sant Miquel, que es presentarà aviat i que també us donarem a conèixer tots els detalls des d'aquí a l'emissora. Però, evidentment, també arrenquem temporada i, per tant, presentarem algunes novetats que ja avançàvem sobretot a les xarxes, però que us ho explico no només avui, sinó que en el transcurs també de la setmana ja anirem introduint algunes de les novetats i us ho anirem explicant, però d'entrada ja explicar-vos que a partir d'avui l'estructura del matí varia un palet i hem traslladat, vaja, l'horari de l'informatiu local de Molins de Rei al dia a la una del migdia i no pas a les 12, com hem fet fins fa ben poquet i ens ha acompanyat durant moltes temporades aquest horari. Doncs tancarem el Bon Dia i Bona Hora a les 12, això sí, com sempre, i a partir d'aquí escoltareu els programes d'una hora que habitualment anaven a la una. Per tant, avui, que per cert el Josep Lluís Revenga ens acompanyarà una temporada més amb els Restes de Sèrie, doncs a les 12, després de les notícies de les 12, podreu escoltar els Restes de Sèrie, en el cas d'avui, en el cas de demà, doncs, a altres programes, i a partir de la una tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia. Què passarà amb els programes de 30 minuts, de mitja hora, com les històries de la fotografia amb el David Rius, que també torna amb força avui? Doncs que a partir d'ara els podeu escoltar a 2:15, fins a les 2, i no pas a 2:15 com fins ara. Simplement, doncs, es desplaça tot a una hora. De 2:15 a les 2, les històries de la fotografia, i a partir d'aquí, la connexió amb les notícies en xarxa. Com sempre dic, que sempre passa, per exemple, a finals de juliol i quan comencem el setembre. Avui arrenquem temporada, la majoria de programes ens acompanyaran en aquest inici, però hi ha alguns programes que s'incorporaran, per exemple, la setmana que ve. Per exemple, divendres és festiu i no hi haurà, doncs, la programació habitual, però sí que ja us podem avançar que una altra de les novetats és que, doncs, com bé vau escoltar el darrer divendres de curs, la Judit Herrera s'acomiadava dels divendres fa bastendres, que fa un parèntesi, doncs, amb la col·laboració amb aquesta casa, tot esperant que la tinguem aquí ben aviat, a la Judit, i en el seu lloc, doncs, aquesta temporada, els divendres de 5 a 8 del vespre podeu escoltar el Xavi García i tot el seu equip, que fins ara ens han acompanyat un grapat de temporades els diumenges amb el programa Reunim els diumenges. Doncs els podeu escoltar el divendres de 5 a 8 del vespre amb el programa, el nou programa Tal com raja, també amb la participació dels oients, que ja us anirem explicant. D'altres programes continuen sortosament amb nosaltres, però també canviaran d'horari. Us ho explicarem també dia per dia, però, per exemple, la Fermina Recio, quan comença la nit, tornarà els dimecres, i no pas els dijous, en aquest cas a les 10 de la nit. El Joc per Randa, precisament el programa de videojocs que ens acompanya habitualment els dilluns, doncs es trasllada el dijous i amplia el seu horari. De 8 a 9:45 de la nit podreu escoltar-los. I L'Última Volta, el programa d'esports de l'Arnau Santero i la Joana Forner, que en comptes de ser de franja de migdia, ara passarà a ser el vespre, els divendres, precisament a les 8 del vespre, si tot va bé. També incorporarem nou programa, en aquest cas els dijous a les 5 de la tarda, amb dos col·laboradors col·laboradores que s'incorporen, la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, amb el seu programa No ho entenc, i el Bon dia i Bona hora, que evidentment també us anirem presentant noves sintonies, nous col·laboradors, noves col·laboracions en el transcurs d'aquests dies que tenim per endavant. Ara d'entrada, però, deixeu-me dir que, perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre, que seguirem la columna vertebral, diguem, dels dilluns, però aquesta primera mitja hora ja us la coneixeu. De seguida actualitzarem la informació de servei, la informació local, repassarem també, evidentment, l'agenda per situar-nos d'activitats que tenim aquesta setmana i també repassarem la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. A 8:45 us parlarem d'un acte que organitza l'Ateneu Molay aquest dijous al vespre, un sopar amb també cantada d'havaneres després de la marxa de torxes que organitzen diverses entitats de la vila. En parlarem amb l'Aina Santlleí. Tindrem també l'apunt del dia. Els dilluns ens acompanyarà la periodista Elisenda Colell, que fins ara doncs ens havia acompanyat intermitentment a les tertúlies d'actualitat. Ara ho farà amb el seu apunt del dia, amb les seves reflexions tots els dilluns. Incorporarem també secció, com ja ahir explicava a les xarxes l'amic Jesús Cardona, que el tindrem diàriament aquí al programa, amb l'espai del Santoral, un santoral passat doncs pel seu particular sedàs del Jesús. Serà abans de 8:45. També, evidentment, repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i escoltarem, en aquest cas, la recomanació cultural. Això, continuem amb aquestes recomanacions. Hi haurà algun petit canvi, alguna petita variació, però avui ens acompanya de nou la Maria Casals, contents que així sigui, recomanant-nos llibres una temporada més. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia amb el Toni Ramoneda, tindrem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dilluns, amb la baixa última hora del Joan Barrios, que el tenim indisposat, una abraçada des d'aquí, la resta Genoveva Català, Joaquim Martí, Jaume Armengol i el Ramon Canal ens acompanyaran fins les 10. Tindrem l'espai polític del dia Preguntes a Molins en Comú Podem, la nostra astròloga de confiança, l'astròloga de guàrdia, la Meritxell Díaz la Càmera, ens acompanyarà també els dilluns, una vegada al mes, per parlar del món de l'astrologia. Avui doncs serà el primer dia. Tindrem també l'Helena Artacho parlant del món del comerç. A partir de les 11 parlarem del foment cultural i artístic amb el seu president. Ahir aixecava el taló de la nova temporada i encara continuen les obres al teatre. En parlarem tranquil·lament a partir de les 11:10. I el Miquel Casas ens acompanyarà a partir de 11:45. Segona temporada de La màquina de la Penny, amb més temps, perquè ens allargarem fins a les 12 aquesta temporada, ja que la Glòria Massana ens acompanyarà el divendres a partir d'aquest curs amb els llibres que han canviat el món. I amb tot això, que hem dit moltes coses, ja ho anirem explicant tot amb calma i tranquil·litat, comencem el Bon dia i Bona hora, primer dia de curs amb il·lusió d'aquest curs 26-27. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Som-hi! Comencem i ho fem, com sempre, actualitzant la informació de servei. I el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Naràndiga per explicar-nos-ho. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C-58, on hi ha un carril de circulació tallat a Montcada i Reixac. En direcció a Barcelona es fan retencions de fins a 5,5 km des de Ripollet. Per altra banda, hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a la B-20, des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, per un vehicle avariat que a hores d'ara ja s'ha enretirat. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, també trobem força intensitat en la circulació en direcció a Barcelona. Des del vessant Llobregat tenim retencions a la A2 i a la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim cues a la C32, en aquest cas de 2 km d'intensitat, en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Continuem i ho fem parlant encara de mobilitat. Com sempre, ens agrada també fer un repàs a la mobilitat pel que fa al transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, si hi ha algunes novetats, que n'hi han. Per exemple, informa Rodalies que s'ha restablert parcialment el servei entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Parlem de la R7, aquesta línia que doncs s'ha restablert a partir d'avui, i per tant aquest tram, sobretot comprès entre Montcada i Bifurcació i Cerdanyola Universitat. És la R7 de Rodalies. I pel que fa al metro, també es restableix el servei entre la Sagrera i Bon Pastor. Parlem de les línies L9 i L10 Nord. Doncs s'ha restablert el servei entre aquestes dues estacions, la Sagrera i Bon Pastor. I pel que fa doncs, a la resta del servei de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat. I el que farem ara és conèixer la previsió meteorològica. Aquest cap de setmana també ha sigut intens pel que fa a les temperatures altes, la xafogó que ha marcat el ritme d'aquest primer cap de setmana del mes de setembre. Anem a conèixer doncs, com es presenta aquest dilluns i sobretot aquesta setmana amb el Jordi Miralles. Una temporada més amb nosaltres i en van més de 30. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol. Bon dia. Bon dia a tu i a tota l'audiència, perquè la veritat és que reprenem la informació meteorològica i sembla que res no hagi canviat. Vam acabar la temporada parlant de molta calor, d'un juliol amb temperatures altíssimes aquí a Molins de Rei, i tornem a començar la nova temporada amb temperatures molt altes. Avui màximes de més de 30-33 graus a Molins de Rei, a bona part de la comarca també, per tant una jornada amb molta calor, amb xafogó i amb un ambient força assolellat. Demà també, demà serà un dia com el d'avui, baixarà una miqueta la temperatura, però això pràcticament ni ho notarem, i quan tindrem un canvi de temps més important serà sobretot de cara a dimecres, perquè les temperatures baixaran. Baixaran molt més cap a l'interior, però aquí a Molins de Rei, doncs ara parlem de màximes de 32-33, de cara a dilluns seran màximes de 27-28, per tant baixaran les temperatures, es normalitzaran i a més amb risc de precipitacions. Per tant, doncs, dimecres, canvi de temps, que no vol dir ni molt menys que s'hagi acabat la calor, encara queda setembre per endavant, però d'augment dos dies de calor, doncs d'aquella va estar insuportable, i a partir de dimecres podrem respirar una mica millor.
0: Molt bé, gràcies Jordi, un plaer tenir-te com sempre aquí al programa entre els col·laboradors habituals. I el que farem ara també és conèixer l'oferta de feina a través del Francesc Rueda des de la primera planta de l'edifici del Molí, de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila. Amb ell repassem, com bé sabeu, una oferta de feina, intentem que sigui cada dia. Francesc, ben retrobat. Quina oferta ens destaques avui? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un repartidor o repartidora de productes sanitaris en cotxe o furgoneta. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 15 a 19 hores. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 17.094 euros bruts anuals i la incorporació immediata. Les tasques seria reparto i entrega de paquets a l'àrea de Barcelona i Rodalies. S'utilitzarà vehicle d'empresa i a nivell de requisits es demana català i castellà, coneixements bàsics d'ofimàtica a internet, d'estudis reglats, estudis primaris i el carnet de conduir de cotxe al B.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, que recordem trobareu penjada al web clicfeina.cat. Hi ha un minut per arribar a un quart de nou. Recordem també la farmàcia de guàrdia per avui dilluns dia 7 de setembre aquí a la Vila. Avui és la farmàcia Lozano. La farmàcia Lozano, que la trobareu al carrer Jacint Verdaguer número 68, oberta des d'ara a les 9 del matí fins les 10 de la nit. Recordeu, fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, recordeu que teniu les farmàcies de guàrdia més properes a les poblacions veïnes, que sí que disposen d'aquest servei obert tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé Sant Andreu de la Barca. I per últim, informar-vos que en principi no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I amb tot això, pràcticament hem arribat ja a un quart de nou del matí.

0: Doncs, segons informen els Mossos d'Esquadra, es va trobar el cos d'una persona en avançat estat de descomposició. Sembla que una persona, un senyor que estava collint figues, que a vegades es troben en aquestes figueres que hi ha silvestrades per Collserola, doncs aquest senyor estava per allà passejant i collint figues i va trobar el cos, aquest cos, i va trucar de seguida al 112. De moment no s'ha identificat el cadàver i no se sap si hi ha indicis de criminalitat per l'estat en què es troba el cos. Una notícia que coneixíem a finals de la setmana passada. Ara tenim més informació. Després, als digitals, ampliarem aquesta informació.
1: I parlem del Parc Natural de la Serra Collserola perquè s'ha detectat també un nou positiu de pesta porcina a la nostra vila.
0: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots ells dins la zona del Ric. S'han trobat 3 a Sant Cugat del Vallès, una a Barcelona i una aquí, un a Molins de Rei. Són 5 nous positius que es coneixien la setmana passada. Recordem que hi ha 19 municipis dins d'aquesta zona del risc, que s'han fet diverses analítiques, com es va fent de forma periòdica. La setmana passada, de les gairebé 200, 199, 5 han estat positives, i això és un 2,5% de positius. Des de que es va tancar Collserola, des del 28 de novembre, la data del primer positiu detectat, ja s'han analitzat 11.000, gairebé 12.000 senglars, dels quals n'han detectat gairebé 400 de positius. De moment, el govern manté desplegat un dispositiu per intentar erradicar aquesta malaltia. En aquests moments, per intensificar al màxim les captures de senglars des de la zona del risc, s'han instal·lat diferents trampes per capturar aquests senglars. I com dèiem, l'última actualització, informacions del Departament d'Agricultura confirmaven aquests 5 nous casos positius, un d'ells aquí a Molins de Rei, i per tant, de moment no hi ha canvis en les restriccions d'accés al medi natural. Intentarem actualitzar aquesta informació al llarg de la setmana, parlant amb Collserola i actualitzant la informació amb el Departament d'Agricultura per veure si evoluciona la situació i comença a haver-hi certa obertura a l'espai natural.
1: Tot i que Raimon Roda, gerent del parc, deia l'altre dia a la SER que en principi fins a final d'any no comptem massa en poder anar cap a Collserola a accedir al parc. Però bé, actualitzarem, evidentment, la informació aquesta setmana. I parlem també, en aquest cas, de comarca i d'un mitjà de comunicació, que és el Llobregat, perquè organitza la 7a edició dels Premis al Llobregat, en presència molinenca.
0: Doncs sí, hi ha 12 candidats, 12 candidatures presentades a aquests premis, i entre elles hi ha una molinenca, com dèiem. És Paula Artés, la coneixeu, ha passat per aquí per la ràdio, ha rebut també un premi de Ràdio Molins de Rei, aquesta fotògrafa molinenca, Paula Artés, que investiga a través de les seves fotografies les estructures de poder i de control que sovint són invisibles. La seva obra ha guanyat projecció en premis, exposicions internacionals i presència en col·leccions d'art contemporani. Doncs una de les 12 persones candidates a aquests premis al Llobregat és la molinenca Paula Artés.
1: I també hi tenim el Josep Ferrer, en aquest cas a la categoria Premi Aigües Cristal·lines. És un dels 3 noms que apareixen en aquesta categoria. Col·laborador d'aquest programa, per cert, amb l'espai amb la maleta a la mà. Passen 4 minuts i mig d'un quart de 9. Fem un repàs a l'agenda d'activitats explicant-vos, a veure, que avui ja tenim activitat, avui s'inaugura Vincles, que és una exposició de cultura popular emmarcada ja en la Festa Major de Sant Miquel.
0: Sí, una mostra que és el preludi de la celebració de la Festa Major, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició s'hi podran veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com els últims anys, el camell, els gegants, grallers, matussers, l'esbar, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, tots els elements, les figures de la cultura popular molinenca amb els seus elements més característics. Doncs aquesta exposició s'inaugura avui a la tarda, 6:45, a la planta baixa del Molí, i es podrà veure, l'horari habitual és de dilluns a divendres a les tardes, els dissabtes matí tarda i els diumenges només al matí. Aquest divendres, que és festiu, 11 de setembre, es podrà veure en horari de matí. Recordem, a la planta

0: planta baixa del molí. Inauguració avui a 7:15.
1: Molt bé, 10 dies per veure-la, doncs, del 7 al 17 de setembre. Anirem aquesta setmana, doncs, explicant notícies relacionades amb la Festa Major ja, algun ressò, però evidentment també activitats emmarcades en l'11 de setembre. Avui en parlarem també amb més calma, però tenim activitat ja d'entrada el dijous.
0: Sí, la vigília hi ha organitzada una marxa de torxes que convoquen l'Assemblea, Òmnium, el Consell de la República i el Molei. Una marxa a la que hi ha, que té 22 entitats de la vila que s'han adherit a aquesta activitat. Suposarà que el dijous, com dèiem, la vigília de la Diada, 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, es farà aquesta sortida de la marxa de torxes. Aniran fins a la plaça del Palau, on faran l'ofrena al memorial de Rafael Casanovas. Això el dijous. I el divendres, 11 de setembre, hi haurà l'ofrena floral institucional, l'acte institucional, ofrena del consistori, de les entitats de la vila i després, com és habitual, audició de sardanes al pati del Palau amb la Copla La Principal de Terrassa, una audició i ballada de sardanes que organitza cada any l'agrupació folklòrica. Ara ampliarem, com dèiem, la informació amb activitats que organitza també l'Ateneu Molei a la vigília de la Diada.
1: Correcte, perquè després d'aquesta marxa faran un sopar popular i havaneres i rom cremat. En parlarem de seguida amb l'Aina Sallaí, membre de l'Ateneu Molei. El foment cultural i artístic, per cert, avui en parlarem a partir de les 11, si voleu conèixer més detalls de la programació, que ahir presentava amb l'obertura del curs amb l'aixecar el taló, va aixecar el taló el foment presentant totes les novetats d'aquesta temporada, i ja tenim activitats aquest proper cap de setmana.
0: Doncs sí, dues propostes el dissabte i el diumenge. El dissabte, la Ventafocs, un musical, música dels anys 50, és la proposta per dissabte a la tarda al Foment, a les 6. Les entrades valen 10 euros, les generals, i 7,50 € pels socis. Les podeu comprar, com sempre, a Intràpolis. Per tant, un musical dissabte a la tarda. I diumenge a la tarda, teatre. L'obra es diu Una idea genial, de Sebastián Castro. És una comèdia amb Susana Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona, una obra dirigida per Xavier Ricard. El diumenge a les 6 de la tarda també al Teatre del Foment. En aquest cas, les entrades generals valen 24 euros i 18 pels socis, i com sempre a Intràpolis també.
1: Molt bé, parlem també del Centre Excursionista de Molins de Rei, que evidentment segueix limitat amb les activitats que tenen a veure, doncs, amb la participació i l'accés al parc de Collserola, però hi ha diverses seccions que continuen la seva activitat. És el cas de la secció de senderisme.
0: Sí, en aquest cas se'n van lluny d'aquí, com acostumen a fer, fan una caminada, se'n van en concret a Osona. L'Esquirol i a Cantoni Gros faran un recorregut per diferents punts d'aigua que hi ha a la zona, diferents fonts, diversos salts, un gorg, també passaran per un dolmen i pel pont de la Gorga. Faran 13 quilòmetres en total. Si voleu anar-hi, podeu apuntar-vos-hi, podeu passar pel de dilluns a divendres, acordem l'horari de 7:15 a 9:15. La sortida és aquest diumenge 13 de setembre.
1: I ho deixarem aquí perquè tenim 6 minuts per arribar a 2:15 i encara hem de repassar també la informació general. Continuarem en els diferents butlletins horaris repassant les activitats a la nostra vila. Ara el que fem, però, com dèiem, és repassar els titulars de la premsa escrita.

0: Vinga, som-hi. Roger Tuset, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Llegim al periòdico que el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. Un sector del Consell General del Poder Judicial vol esperar les jubilacions del 2027 per negociar les designacions en bloc. El Tribunal investiga, diu el periòdico, diputats i membres del govern. Entrevisten a José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, que diu que va firmar una escriptura amb el papa en la visita a Barcelona. Avenç ultra a Alemanya, l'AFD arrasa Saxònia Anhalt i voreja la majoria absoluta que li permetria governar per primer cop un land. S'ha quedat a 3 diputats de la majoria absoluta. El govern desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta i Zelensky avisa en un front diplomàtic que la guerra continuarà malgrat el pla de Trump. També els fons europeus s'acaben amb dubtes sobre l'efecte en l'economia real i el conflicte entre govern i mestres marca l'arrencada d'aquest nou curs. També el Barça continua la ratxa triomfal a la Lliga amb una maneta a València. A La Vanguardia parlen dels ultras que arrasen a Saxònia Anhalt i deixen en situació crítica en Merz. L'AFD se situa al caire de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots davant del 17,5 de la CDU. Golejada coral, aquest 0-5 d'un Barça llançat, oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies i Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. També en tecnologia els cotxes autònoms arriben a Europa i entrevisten a Theodor Kalifatides, autor de la novel·la L'amor. Mai havia vist, diu, una preparació bèl·lica tan frenètica. I els judicis a mafiosos, millor sense jurat popular, ho diu la fiscalia. Llegim la portada del diari Ara, l'extrem dreta rasa Saxònia Anhalt i s'accedeix a Alemanya amb la mateixa línia que la resta, parlant del percentatge de vots que ha tret, aquest 44,5%, i que podria governar el primer any des de la Segona Guerra Mundial. La participació es dispara, el Partit Conservador de Merz es desploma i les esquerres es mantenen a mínims. Els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga i el primer viatge a Kiev dels enviats de Trump acaba sense concreció. També es pregunta al diari Ara, surt de compte fer una donació per comprar un pis? I a futbol, una maneta per acomiadar més talla. El Barça se situa líder a la Lliga. També hi ha articles de Sebastià Alzamora, escriptor, i de l'enginyer Joaquim Coelho. I al punt avui, parlant d'aquest nou curs, amb conflictes vells, el primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga, amb aquesta portada, sí, és d'avui, el primer dia d'escola que arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix, és un dossier. També parlen de 6 hores de reunions dels emissaris de Trump amb Putin i Zelensky, que acaben amb la perspectiva d'un altre hivern sagnant. Crònica de Gemma Serra, l'extrema dreta humilia el centre alemany i d'Ainar Guetta pel primer 11 de setembre combatiu. A l'esportiu, el Barça torna a exhibir poder i destrossa el València per 0-5 i també entrevistant a David Arenas, que és ramader i pastor, que diu que tornar a posar un ramat a Salou ha estat més social que ambiental.
0: Seguim 2 minuts i seran 8:45 del matí. Anem amb els diaris digitals ampliant aquesta notícia que us dèiem a l'actualitat local.
2: Sí, la llegim a La Vanguardia. S'ha trobat aquesta persona, un cadàver mumificat, expliquen, d'un home gran, un ancià que havia desaparegut aquí a la vila. Se l'ha trobat a un lloc proper a la masia de Can Rebella i la riera de Vallvidrera. El cos, que encara està en procés d'identificació, podria ser el d'un home gran, el que se'l va trobar a faltar. Havia desaparegut el passat 24 de juliol, després que hi hagués un incendi en el seu habitatge del carrer Montserrat, el número 33 del carrer Montserrat, d'aquí de la vila. Els Mossos d'Esquadra continuen treballant amb la identificació del cadàver. Estava, com dèiem, en un estat avançat de descomposició i no s'ha pogut establir encara la seva identitat. El que estan fent ara és cotejar les empremtes digitals per intentar veure si, com es sospita, és aquest home gran d'avançada edat que no estava al seu domicili a casa seva quan hi va haver l'incendi a casa seva. Una de les hipòtesis amb les que es treballa és que aquest home podria haver haver incendiat de forma intencionada el seu habitatge abans de desaparèixer. També és possible que el foc s'hagués produït de manera fortuïta per algun descuit abans que aquest home marxés de casa seva. El que encara està menys clar, diu La Vanguardia, és com es va produir la mort d'aquest home, un tema que s'està investigant. El que sí sembla que està descartat és que fos una mort violenta, doncs un tema que llegim a La Vanguardia. Ràpidament, en format molt més breu, el Nacional diu que almenys hi ha hagut 5 morts i 5 ferits després que un avió de càrrega d'Amazon sortís de la pista de l'aeroport de Miami. I el Nacional també diu que el Club de Futbol Europa ha denunciat una agressió a un aficionat del club per dur una estelada. L'han llançat a terra, la policia l'ha llançat a terra i l'ha colpejat per dur una estelada en un partit que jugaven contra un equip de Madrid.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: proper dijous, dia 10 de setembre, el dia abans de la Diada, les entitats convocants, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Consell de la República i l'Ateneu Molei, a banda de moltes entitats també adherides, convoquen la tradicional marxa de torxes que es farà a partir de 8:45 del vespre des de la plaça de l'1 d'octubre. Ja en parlarem també en el transcurs d'aquesta setmana, però el que volem quedar-nos és amb l'entitat de l'Ateneu Molei, perquè a banda de participar d'aquesta marxa, organitza un acte previ a la Diada a la nit, precisament, del 10 de setembre. Us ho expliquem tot seguit. Saludem a aquesta hora del matí l'Aina Santllehí, que és membre de l'Ateneu Molei. Hola, Aina, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Aral.
0: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, molt sí. A punt per començar aquest curs, sí, sí.
0: Molt bé, amb l'Ateneu Molei, que anireu presentant novetats, em sembla, i una d'elles és precisament aquest acte que feu previ a la Diada. M'expliques què és el que fareu doncs, la nit del 10 de setembre?
1: Sí, tant. Doncs mira, ja fa temps, ja fa anys que participem a la marxa de torxes, que inicialment havia organitzat l'Esquerra Independentista, després va desaparèixer una mica d'aquesta equació. Nosaltres ens hi vam afegir perquè creiem que era important aglutinar una mica tot el moviment independentista i que fos un moviment transversal i intergeneracional. I llavors creiem que normalment sempre es fa aquesta marxa de torxes i per anar una mica més enllà i poder crear aquesta comunió, doncs organitzar un sopar popular just després de la marxa de torxes i també doncs, després amb un concert de veneres.
0: Doncs anem amb les qüestions pràctiques. Aina, tot aquest acte, on te'l fareu?
1: Doncs aquest acte que es farà just després quan s'acabi la marxa de torxes, que normalment acaba al pati del Palau, doncs el farem al carrer Rafael Casanovas, al carrer, i amb una mica també aquesta intenció no només d'aglutinar aquest moviment independentista de Molins de Rei, que sovint ha quedat una mica, diguéssim, separat, una mica, diguéssim, que no hi ha gaire unió, que no està gaire visibilitat, doncs voleu una mica que això, que es faci fort, que es visibilitzi, que tinguem aquest espai de trobada.
0: Bé, entenc carrer de baix a l'entorn, diguem, de la seu de la grupa, no?
1: Exacte.
0: Molt bé. Sí. En què consistirà, doncs, aquest sopar?
1: Doncs aquest sopar es farà botifarra amb samfaina, també hi haurà opció vegana, i a més també inclourà beguda pels assistents, i doncs després es farà un concert d'havaneres amb un grup semimolinenc, podríem dir, que són les havaneres i el peixet de la canya.
0: Uh-huh. Per completar el tema pràctic del sopar, crec que veneu els tiquets a l'Estanc Margarit, oi?
1: Exacte, encara estan a la venda a l'Estanc Margarit, encara es poden comprar.
0: Sí.
1: Encara hi haurà un parell de dies, tres, perquè es puguin adquirir els tiquets a un preu de 15 euros, que inclou doncs, el sopar i també doncs, d'alguna manera es col·labora en poder pagar aquest grup i en poder doncs, portar en marxa tot aquest esdeveniment.
0: El sopar no indiqueu l'hora perquè ens deies no, que això es farà quan acabeu la marxa de torxes.
1: Aproximadament calcular 8:45, però la idea és això, acabar la marxa de torxes i convidar a tothom a venir al sopar. I que tota aquesta gent que un cop l'any s'aglutina a favor de l'independentisme a Molins de Rei, doncs que pugui també tenir el seu espai més enllà d'això, que puguem xerrar entre nosaltres, que tothom serà completament benvingut. I la idea és això, que ens veiem les cares, que ens puguem organitzar bé, que puguem visibilitzar que l'independentisme molins encara és un moviment fort i que hi és present.
0: Molt bé. Després del sopar deies habaneres i atenció perquè també afegiu rom cremat, eh?
1: Sí, clar, anem amb el pack complet.
0: Que no falti, eh?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé. L'Ateneu Molei, que em consta també, doncs, com ja parlàvem fa uns mesos amb vosaltres, que esteu fent campanya de captació de socis, no? Com està anant?
1: Sí, exacte. La nostra idea és, ja s'ha explicat en diverses ocasions, però sí. Recordem, és tenir un local, tenir un espai on ens puguem trobar, un espai que sigui obert al poble, que sigui gent que té les mateixes inquietuds socials i culturals i amb ganes de mantenir ben viva la cultura popular a Molins de Rei. I la idea és que tinguem, com ha tingut l'Ateneu en altres ocasions, aquest lloc fixe on poder trobar-nos, on poder fer activitats, on poder facilitar, diguéssim, totes aquestes activitats que normalment fem de manera nòmada, que se seguiran fent als espais públics del poble, però que també tinguin el seu espai, diguéssim, d'una manera més normalitzada, que ens puguem veure habitualment les cares, que puguem trobar-nos, que puguem fer aquest poble no?, que sempre reivindiquem.
0: Uh-huh. En quin punt es troba, doncs, aquesta negociació de trobar un local?
1: Doncs esperem poder dir novetats ben aviat,
0: sí,
1: perquè estem en un punt bastant avançat, s'estan acabant de quadrar detalls, però ens agradaria ja, de cara a Festa Major, poder dir alguna cosa i poder ja que, sí, que es pugui materialitzar aquesta idea que, podem, que portem teixint des de,
0: molt bé,
1: des de fa bastants mesos.
0: Això no exclou que seguiu col·laborant amb la Penny, no? I que utilitzeu la pista,
1: exacte,
0: de la Penny en moltes ocasions amb aquesta col·laboració que teniu amb ells, oi?
1: Exacte, sí, sí, de fet ja hem organitzat diverses activitats amb ells. Això sí, sempre intentem també molt fer-nos visibles a l'espai públic, que els carrers siguin un espai nostre, no? I que siguin un espai on poder fer activitats i on, que no sigui només un espai de pas, sinó que dignifiquin Molins com a poble. I per això també moltes de les activitats que tindrem ara a la Festa Major doncs passaran als nostres carrers i passaran,
0: sí,
1: sobretot a la plaça de l'Església, on acostumem a fer activitats a la Festa Major.
0: Teniu previst fer la columna vertebral dels actes que acostumeu a fer doncs, en el marc de la Festa Major, de l'estirar la corda i d'altres?
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, tot començarà amb la un concurs de paelles que ja fa anys que fem,
0: sí,
1: i que és tot un èxit, que seria el primer cap de setmana de Festa Major, el diumenge 20 de setembre, i el cap de setmana següent ja seguiríem doncs, organitzant... Bon, perdó, i el dia del concurs de paelles després fem els Jocs Rurals, que
0: sí,
1: també... Sempre ens enganxa amb una mica de pluja aquest dia, llavors ja anem una mica preparats per si en comptes de Jocs Rurals acaben sent Jocs Aquàtics, però ho mantindrem. I la setmana següent, amb el cap de setmana fort de Festa Major, doncs, també tenim el clàssic estirar la corda. I finalment doncs, us explicarem algun altre dia amb més detalls totes aquestes Festa Major, però perquè us vagin sonant també el dia 28, el dia que es fa l'Empalmada, que seria l'últim dia de Festa Major, doncs, també seguirem amb aquesta ruta popular que són els tres tombats que també vam fer l'any passat pels carrers del poble.
0: Molt bé. Bé, doncs ja ens en donareu més detalls en les properes setmanes. Doncs tornem a l'inici de la conversa. Aquest proper dijous 10 de setembre l'Ateneu Molay organitza aquest sopar popular al carrer de Baix, a l'entorn de la grupa, amb havaneres i rom cremat. I recordeu que,
1: exacte,
0: si voleu participar del sopar, el tiquet costa 15 euros i encara el podeu adquirir a l'Estanc Margarit, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs Aina Sanllehí, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana i que us vagi molt bé aquesta activitat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, merci, Oriol.
0: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local.
2: Ràdio
4: La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada.
2: Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest dilluns 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei.
2: Ràdio Molins de Rei.
4: Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram.
2: Ràdio Molins de Rei.
6: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte al Restes de Sèrie, un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de Sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més, el bon dia i bona hora de Ràdio Molins de Rei.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí d'aquest matí de dilluns 7 de setembre. És el moment d'escoltar la reflexió, aquests minuts que compartim cada dia amb una veu diferent a la punt del dia, i que els dilluns aquesta temporada ens acompanyarà la bona amiga periodista, l'Elisenda Colell. L'Elisenda ens ha col·laborat diverses temporades de manera intermitent per la feina, però a les tertúlies d'actualitat, i aquesta temporada li hem demanat que ens acompanyi un cop a la setmana, en aquest cas els dilluns, fent les seves reflexions a la punt del dia. Endavant, Elisenda, quan vulguis, bon dia.
7: Tinc l'estranya sensació que el setembre és en realitat el nostre gener. L'inevitable pas de l'estiu a la tardor, de les vacances a la rutina, per qui les té, porta implícit una mena de ritual de bons propòsits, objectius o reptes. És com si ara comencés l'any i ens preparéssim per tot el que ha de venir fins al propi estiu. Siguem sincers, aquest no serà un curs fàcil. Em sembla que l'estiu només ha estat un tastet del que ens vindrà. Eleccions municipals, eleccions generals, en un clima cada cop més irrespirable. I no parlo només de la calor, sinó de com el discurs d'odi es va estenent per tot arreu. Estarem distrets i atents. Per sort o per desgràcia, en parlarem en aquest espai d'opinió que avui enceto a la ràdio i que estic molt agraïda de poder participar. Bona tornada.
0: Molt bé, moltes gràcies, Elisenda, i benvinguda. I anem estrenant també nous espais al programa, 3 minuts i 3 quarts de 9.

0: avui encetem també una nova secció en aquesta primera hora del programa. Diríem que la temàtica no és nova, perquè l'haureu escoltat també en molts programes, i de fet en aquesta casa també n'havíem parlat, però l'hem volgut recuperar, que es tracta del Santoral, i aquí li hem anomenat Sant Tornem-hi. I ens acompanyarà cada dia l'amic Jesús Cardona per explicar-nos-ho. Què tal, Jesús? Bon dia i ben retrobat, eh?
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients, i molt feliç i agraït de retrobar-nos a través de les zones de Ràdio Molins de Rei en aquest espai diari, això sí, que serà breu, en el que recordarem el Sant del Dia, o la Santa, felicitarem algun personatge famós, i tot plegat ho amanirem també amb les efemèrides del dia. I aquesta és la gràcia de la ràdio, la comunicació per fer comunitat, i sobretot també per passar-nos-ho bé.
0: Fantàstic!
1: Avui, 7 de setembre, i comença moltes coses, el curs escolar, i comença la ràdio, i avui és Santa Regina, que és una màrtir francesa del segle III i que ha quedat immortalitzada en nombroses representacions artístiques. Hi ha moltes representacions seves en escultura i en pintures, i sempre representada amb la palma del triomf entre les mans i amb una espasa al costat. I es diu que és la protectora de les víctimes de la tortura, Santa Regina. I tal dia com avui, també és cèlebre perquè és la independència del Brasil respecte a Portugal al 1822. I és per això que hi ha tantes dones brasileres que tenen el nom de Regina, perquè celebren també el dia de la independència del seu país. És un nom molt popular, i com sabem també aquí es va popularitzar molt els seus dies, Regina dos Santos, amb
0: Correcte.
1: El seu ball Lambada, i ens agraeixin començar aquesta nova temporada amb molt bon ritme.
0: Jesús Cardona, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins demà.
1: I fins demà.
0: Mig minut i tres quarts de nou del matí.

0: a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per aquest primer dia de curs. El Bon Dia i Bona Hora ens portarà, com sempre, fins a les 12 del migdia. I com us deia al començar el programa, després de les notícies de les 12, aquest curs el que fareu és... emetre els programes d'una hora que habitualment els emetíem a la 1 del migdia. Per tant, avancem, en aquest cas, els restes de sèrie de 12 a 1 del migdia. El Josep Lluís Revenga una temporada més amb nosaltres. I en aquest primer programa del curs, el Josep Lluís ens proposa cançons referents als bars. Serà la temàtica d'aquest primer restes de sèrie del curs. Cançons referents als bars, el que podreu escoltar després de les notícies de les 12 i fins a la 1. I a la 1, com us dèiem, nou horari de l'informatiu Molins de Rei al dia. Podeu escoltar en aquesta franja horària a partir d'avui a la 1 del migdia al Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés. Això vol dir que els programes de mitja hora, com dèiem, també passen de 12:15 a 13:45. I en aquest cas, el company David Rius el tindrem per segona temporada amb nosaltres a banda que és treballador de la casa, però en aquest cas amb el seu programa, interessant programa, Històries de la Fotografia. Avui estrena temporada, ja el podreu escoltar de 13:45 a les 2. A les 2, com és habitual, el que farem és connectar amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa. Seguirem tenint també la migdiada de 3 a 4 de la tarda i aviam. Avui, en principi, els dilluns de 4 a 5 de la tarda ens acompanyarà l'Helena Álvarez en directe amb el seu programa Helena en Bach. És un dels programes que començarà la setmana que ve, dia 14. Per tant, avui no tindrem el primer programa de l'Helena en Bach. Sí que ens acompanyarà, una satisfacció també que ens acompanyi un curs més, una de les persones més veteranes que tenim també en aquesta casa, que és la Margarida Casa de Sus, amb el programa La Veu. I també ens acompanyarà després el cap de setmana amb el programa El Concert, però amb La Veu, programa que naixia a principis dels anys 90 i que s'ha mantingut també a la programació de la ràdio nostra durant moltíssimes temporades. Contents que així sigui, que ens acompanyi la Margarida un curs més. De 5 a 6, La Veu. Qui començarà també la setmana que ve és la Bego Flori amb Les Heroïnes Quotidianes. Avui no tindrem la Bego, farem una reposició i el dia 14 ja començarà amb nous convidats, noves convidades a Les Heroïnes Quotidianes. A les 7 tenim el programa Mirant al Cel amb els Matussers de Molins de Rei. En principi ens han confirmat que sí que seran aquí amb nosaltres per presentar aquest primer programa del curs, així com també el Dani Pasqual, que el tindrem de 8 a 9 del vespre amb una temporada més al Tot Teatre, parlant de l'actualitat teatral a casa nostra. També el tindrem al programa amb la recomanació teatral els dijous, el Daniel, el Bon Dia i Bona Hora. A les 9 tindrem l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme. En principi també ens acompanyaran en aquest primer inici primer dia del curs el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Marc Vives i el Sergi Soler, parlant del món del ciclisme i amb aquest horitzó de la Penya Escalada, que també arribarà aquest mes de setembre, en principi el cap de setmana del 18 i 19 d'aquest mes. A les 10 tindrem el Jazz Club de Nit. Aquest també serà una reposició perquè no començarà fins aquí dues setmanes el Miquel Tuset. I a les 11, novetats, en comptes de les 12, serà a les 11 que farem la remissió cada dia de la tertúlia de Bon Dia i Bona Hora, aquest espai dins del programa, que repetim a la nit, en aquest cas serà a les 11. I a mitjanit també repetirem diversos programes de la casa. Avui, però, tancarem la programació a mitjanit perquè encara, en aquest cas els dilluns repetirem el Zona Metall, encara no s'ha més aquest programa, com ens passarà també en diversos espais en el transcurs d'aquest primera setmana del curs. Aquesta és la programació amb la qual treballem avui dilluns 7 de setembre. Continuem, ens queden 11 minuts per arribar a les 9. Abans de saludar la Maria Casals i parlar de llibres, fem un breu repàs al més destacat de la programació televisiva, Roger.
1: avui dia de retorn, però primer comencem amb el cinema que podem veure avui a la televisió en obert. I comencem a una hora poc habitual, a 3:45 de la tarda, Squirrel Televisió programant Acerca del Hombre Solo, una pel·lícula de Don Taylor amb Dan Blocker i Susan Clark. És un western de l'any 1968 de producció americana que dura 1:40. El ferrer d'una petita ciutat de l'oest sofreix el rebuig dels seus veïns després de conduir-los fins allà amb l'esperança que el pas del ferrocarril atragui la prosperitat, cosa que no passa. A 2:45 de nou, a Vima, tenim la pel·lícula Jumper de Doug Liman amb Hayden Christensen i Jamie Bell, també Rachel Bilson, Diane Lane i Samuel L. Jackson. És una producció d'acció canadenca i americana del 2008 que dura 1:30. El David ha crescut amb un misteriós poder que és capaç de teletransportar-se a qualsevol lloc que ell vulgui, però quan el seu destí es creua amb el del Griffin, un jove amb el mateix do, el seu secret queda al descobert. La tercera proposta, a 2:45 a la 2, 12 del Patíbulo, aquest clàssic de Robert Aldrich amb Lee Marvin i Ernest Borgin, també Robert Ryan, una pel·lícula d'acció de l'any 67 que dura gairebé 3 hores. És americana, el comandant Risman és un oficial nord-americà que s'ha distingit en la campanya d'Itàlia durant la Segona Guerra Mundial. Tot i això, el seu major, la seva major virtut no és la disciplina, d'aquí que les relacions amb els seus superiors siguin més aviat tenses, però a causa de la seva brillant historial militar no dubten a encarregar-li una missió suïcida. La quarta proposta, la penúltima per avui, a les 11 de la nit, a la sexta, La ciutat perdida, d'Aaron Nee, amb Sandra Bullock i Channing Tatum, també Daniel Radcliffe, Brad Pitt i Devine. Una pel·lícula d'acció que dura 2 hores, és americana, del 2022, una escriptora de novel·les romàntiques es troba de gira per la promoció del seu llibre arreu del país. Acompanyada del model que acapara la portada del seu best-seller, la protagonista patirà un intent de segrest. I l'última proposta també és a les 11, 4, Devotion, una història d'héroes de J.D. Dillar amb Glenn Powell i Jonathan Majors, també Christina Jackson. També és una pel·lícula d'acció, dura 2:20, és del 2022 i és americana. Estem al 1950, quan la Guerra Freda amenaça la pau internacional. Dos joves pilots de mons diferents són acceptats en un grup d'elit per l'entrenament. Un és Tom Hatner, un soldat d'una trajectòria impecable, i l'altre, Jesse Brown, un pilot amb talent que es convertirà en el primer afroamericà a volar en combat per la Marina dels Estats Units. Començant junts a l'esquadró VF-32, Tom i Jesse són portats al límit per convertir-se en els millors pilots de combat. Ara sí, fixem-nos en els programes de televisió. Ja deien que avui és dia d'estrena i aquestes estrenes comencen a les 4. Ja sabeu que no, al principi no llegim sinopsis de sèries, però pels amants o fans del Com si fos ahir, que sapigueu que avui a les 4 torna aquesta temporada 10, del que crec que és ja la sèrie més longeva de la sobretaula de televisió de Catalunya. Per tant, a les 4 torna el Com si fos ahir. I també ho fa el magazín La Selva a 4:45 de 6 de la tarda, amb el Xavier Grasset, doncs també torna a Televisió de Catalunya. Si seguim per ordre cronològic, també torna l'Intermedio a 9:45 a la sexta, nova temporada, i també ho fa La Revuelta a 9:45 a la 1, també amb una nova temporada. Seguint, tenim a les 10 la Renaixença amb el Peyu, que no tinc clar si s'estrena avui o continuen fent aquestes reemissions, però en tot cas avui parlen de l'escombra i pregunten als espectadors si la tenen penjada darrere de la porta de la cuina, si la guarden en un armari o si l'han abandonat en una habitació dedicada exclusivament a la bugada i a la neteja. Això serà a les 10 de la nit a Televisió de Catalunya. I també, quan passin 10 minuts de les 10, he dit a Televisió de Catalunya, el 33, la Renaixença, ara sí, a Televisió de Catalunya, quan passin 10 minuts de les 10, fan aquesta gala ja habitual. Catalunya aixeca el taló amb el Gran Teatre del Liceu, que acull aquesta gala que organitza l'Associació d'Empreses de Teatre a Catalunya per presentar aquesta temporada 26-27. Si no m'equivoco, ahir ho feien també aquí a Molins de Rei, el Foment Cultural i Artístic. Aquest any, en aquest cas, parlant de Catalunya, l'esdeveniment assoleix aquesta fita, que són 25 edicions celebrant, reivindicant i donant visibilitat a la força de les arts escèniques catalanes. Serà a les 10:10 a Televisió de Catalunya. I amb això acabem aquest repàs, Oriol.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs gràcies, Roger. I amb tot això ens hem situat a 5 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural del dia. Una temporada més acompanyant-nos els dilluns per obrir la setmana, la Maria Casals parlant-nos de llibres. Un plaer també que ens vulgui seguir acompanyant la Maria. L'escoltem. Endavant, Maria, ben retrobada.
2: Bon dia. Iniciem una nova temporada a Reser de la Literatura. Històries de ficció majoritàriament, explicades per autors de fama reconeguda i d'altres que són descobertes molt grates quan ens endinsem en allò que llegim. Totes elles han aconseguit emocionar-nos i, amb més o menys intensitat, fer-nos reflexionar sobre els grans temes de la vida. Així doncs, avui començarem pel principi. Us proposo una lectura molt especial, fent un paral·lelisme amb l'inici d'una nova vida i l'inici d'aquesta nova temporada. El nedador del mar secret, de William Kochwinkle, en traducció de Yannick Garcia i publicat aquest juny per Editorial Navona. Una narració breu i sobretot intensa, una mirada diferent sobre un assumpte dolorós. Parlar sobre la pèrdua d'un fill amb la veu de qui no és la mare de la criatura, sinó el pare. Es parla molt sobre el dol perinatal i quasi sempre l'associem al dolor que sent i pateix la mare, la partera. Però, i el pare, què sent? Com pateix la pèrdua del fill acabat de néixer, que no respira? Com acompanya i ajuda? A través d'una narració que transcorre al llarg de només 24 hores, aparentment simple i lineal, assistim a la fragilitat del destí, a la força poderosa de l'amor paternal i a l'acceptació d'una realitat no desitjada. El nedador del mar secret, aquest títol tan sensible, és el testimoni que ens ofereix l'escriptor William Kochwinkle. No és una història inventada. No és únicament una experiència real viscuda a la seva pròpia pell. És, sobretot, una declaració d'amor a la seva dona, el temps d'espera compartit, el respecte pel que suposa crear i donar vida, a l'acompanyament que es fa present sense ofegar, a les il·lusions esvaïdes o a la frustració, a l'acceptació d'una realitat mai volguda, a la pèrdua del somni llargament esperat fet realitat, una realitat que esdevé dura, crua, dolorosa. En l'espera, en l'anomenada dolça espera, sembla que tres cors bateguen fent un mateix camí. Què els passa als progenitors quan la realitat s'imposa i han de continuar caminant sense l'ésser llargament esperat i desitjat? Com continues estimant? Ja ho veieu, hi ha començaments que semblen més aviat finals, però malgrat tot, aquest no és el cas del nedador del mar secret de William Kochwinkle. Aquesta petita, només petita per extensió, aquesta petita meravella és un cant a la vida, a unes vides que continuen, i continuen juntes malgrat l'amargor de la pèrdua d'un fill acabat de néixer. Llegim, llegim i celebrem la vida. Fem-ho amb una novel·la de la qual la crítica diu: amb una prosa precisa i poètica, Kochwinkle ens entrega una reflexió inoblidable sobre la paternitat, l'atzar i la capacitat sorprenent de la literatura per il·luminar la més profunda de les foscors. Publicada originalment el 1975, El nedador del mar secret esdevé un clàssic emotiu i poètic que perdura per la sobrietat, la bellesa i la seva capacitat de commoure profundament el lector. Recordeu, El nedador del mar secret, de William Kochwinkle, publicada per Editorial Navona. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies, Maria, i que també tinguis una molt bona setmana. 50 segons i seran les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposarà el Toni Ramoneda una temporada més i després la tertúlia d'actualitat i la resta de continguts del Bon Dia i Bona Hora fins al migdia, fins a les 12. Ara, però, la pausa, com bé sabeu, notícies en xarxa, el butlletí local, publicitat i de seguida tornem amb la cançó del dia. Fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, el SEM també ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greu i 3 de lleus. Avui es mantenen també les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté també el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portavó de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres, de fet, ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa a la mobilitat, hi ha retencions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 9 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Molins de Rei en sentit Barcelona i 5,5 quilòmetres de la B10 i la B20 en sentit sud. També hi ha congestió a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac amb 4,5 quilòmetres d'afectació. I a banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 al Pla d'Urgell i als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Colmès. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre ja provoquen retencions en aquest punt. I també el servei de metro de l'L9 i l'L10 Nord de Barcelona entre la Sagrera i Bonpastor es reprèn avui després de les obres al macropou de la línia. I a partir d'avui també la Generalitat reforça diverses línies de bus interurbà. A Barcelona reforcen l'Express Barcelona-Cerdanyola UAB, la B6 entre Sabadell i Barberà, Badia i la UAB i també la línia 753 entre Manresa i UAB. També s'entren en servei reforços a la M12 i M13 entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilà i també entra en funcionament la línia entre Guissona i Cervera.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
5: Aquesta tarda, avui dilluns, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major, que és el preludi de la celebració de la festa, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi podreu veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, els matussers, les bardançaires, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, els elements característics de les figures i les colles de la cultura popular molinenca. La inauguració és aquesta tarda a 6:45 a la planta baixa de l'edifici del Molí i es podrà visitar fins al 17 de setembre. També és notícia aquesta setmana les activitats al voltant de la diada de l'11 de setembre. La vigília ja, el dijous dia 10, s'ha convocat una marxa de torxes, l'organitza l'Assemblea Òmnium al Consell de la República i el Molell. Hi ha 22 entitats adherides i el que faran és el dijous a 8:45 del vespre des de la plaça 1 d'octubre sortirà la marxa de torxes que anirà fins a la plaça del Palau on hi haurà l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta marxa i ofrena, l'Ateneu Molell organitza un sopar popular i una cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar els podeu retirar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional a les 12 del migdia al pati del Palau, ofrena floral del consistori de les entitats de la vila i després audició de sardanes al pati amb la Copla, la principal de Terrassa, una audició que organitza i ballada que organitza com cada any la grupa. I abans d'acabar recordem també que el proper 15 de setembre és la data final per les inscripcions per celebrar les noces d'or. L'Ajuntament convida les persones que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes a un dinar que es durà a terme el 24 d'octubre. Les inscripcions les podeu fer, com dèiem, fins al 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur la fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni i en cas de 50 anys de convivència un certificat oficial de convivència. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Caca Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ràdio Molins de Rei.
4: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
5: Bon dia i bona hora i bona nova temporada de ràdio que encetem avui, aquest dilluns 7 de setembre, aquí a la ràdio, aquí al magazín del Bon Dia i Bona Hora, i en aquest espai de la cançó del dia, que també durant aquesta temporada doncs us acompanyarem cada dia amb un col·laborador diferent. Els dilluns em toca a mi, soc el Toni Ramoneda, el del Generació Xic dels dimecres, posant aquesta cançó del dia, donant una mica unes notes musicals a aquests matins de ràdio. Avui no pot ser d'una altra manera. Comencem temporada i ho fem amb un 7 de setembre. Recuperarem aquella cançó de Mecano que es deia El 7 de setembre, una cançó que va sortir, va ser de fet el primer senzill de l'àlbum Ai de l'Ai de 1991. És una cançó escrita pel Nacho Cano, una cançó que parla d'amor o de desamor, més aviat. Ens explica, doncs, que ell amb la seva parella, és un cas real perquè estava dedicada a la seva exparella, a la seva exdona, una escriptora que es diu Coloma Fernández Armero, que havia sigut parella del Nacho Cano, i que van decidir, doncs, que tot i que ho deixaven, que deixaven la relació, doncs, cada 7 de setembre, que era el seu aniversari de parella, doncs es tornarien a trobar i tornarien a fer un sopar, doncs, per explicar-se la vida, per veure com van les coses, i que trobo que és bonic poder fer això, com us dic, el 7 de setembre, dedicat a aquesta escriptora, també igual que ho va ser La Fuerza del Destino, un altre dels grans èxits de Mecano. Avui hem trobat que, ja que és aquesta data assenyalada, del 7 de setembre, i tenim una cançó que es diu així, doncs anem amb Mecano.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia de curs, d'aquest dilluns 7 de setembre, la compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia i bona hora, Jaume.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Joaquim Martí.
2: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
3: Hola, bon dia.
0: I molt bon dia, Ramon Canal.
4: Molt bon dia.
0: Benvingudes i benvinguts. Avui qui no ens pot acompanyar és el Joan Barrios, que el tenim indisposat, records des d'aquí.
3: I que es millori.
0: Joan, evidentment, sí, sí. I ens ha desitjat que tinguem un bon inici de curs i us ha donat records per vosaltres, eh?
4: Cuida't, Barrios.
0: A veure, com ha anat d'entrada, anem a fer això, com han anat les vacances? Em direu que molts que esteu jubilats, doncs ja les teniu tot l'any, però en tot cas, com han anat aquestes setmanes del mes d'agost?
2: No treballo com mai.
0: Treballes com mai, Joaquim, eh? En fi, com ha anat aquest mes d'agost?
4: Insuportable.
0: Insuportable, anem apuntant.
2: Bueno, jo només he tingut una calor. Vaig començar un dia i fins avui...
3: Sí, continua, i seguim igual.
0: Insuportable, m'estàs dient meteorològicament parlant, eh?
4: Insufrible,
3: sí,
4: absolutament.
3: Sí, sí. I no para.
4: I no para, clar, és que bueno, avui sembla que s'està una miqueta més bé, però clar, és que vam tenir 3 o 4 dies...
2: És per agafar carrerilla,
0: sí.
4: I després, clar, hem tingut... Bueno, s'han batut rècords.
3: Sí, sí.
4: Bueno, és que ara ja es van batent rècords.
3: Sí, tota l'estona.
2: Sí.
3: No,
2: però... sí, però això el fumut d'això és que vingut per quedar-se, eh?
4: No, sí, sí.
2: No, sí.
4: Per quedar-se... O per anar pitjor, diguéssim.
2: Bueno, sí, home, sí, cada vegada...
3: L'assaig dels 50 graus, no?
4: Sí.
2: Bueno, abans eren els 40, clar, que...
4: No. Clar, no es podia fer res. No es podia anar enlloc.
2: Penso que això ha de comportar un canvi d'hàbits.
3: Sí, però, sí.
0: Canvi d'hàbits, eh?
4: Jo vaig estar a Palamós, que mastegaves l'aigua amb la humitat,
0: sí,
4: que més és saladeta.
0: Sí.
4: Clar, llavors... Clar,
2: sí,
4: les ulleres semblava que te les havien ratllat i no eren ratllades. Era la mateixa humitat que... Clar, és que era sortir al carrer...
3: Mullat, i estàs xop al moment.
4: Bueno,

0: El treball, sí. Treballar no, bueno, a les dues de la tarda.
1: No, i determinats treballs és impossible, no?
0: I esports, aquests dies que ve la volta.
2: Ahir van retallar l'etapa perquè, clar, a Còrdoba, saps?
0: Imagina't tu.
2: Allà normalment ja fa una calor rara.
0: A la tarda, a 40 graus.
2: I en lloc de sortir a dos quarts d'una, van començar l'etapa a les 3:10, que dius, bueno, deu ser més suau.
1: Però, a part d'això, les vacances són gratificants. Jo dic que estem de vacances tot l'any perquè estem jubilats, i això no és cert. Vull dir, almenys en el meu cas, i una cosa és el període de vacances d'estiu, que s'ha de procurar gaudir, que jo, bueno, penso que és un període agradable, i que, a més, allò dels drets socials de les persones treballadores, és a dir, aconseguir el temps de vacances també ha sigut una victòria per part dels treballadors, antigament no hi havia vacances, i a mi em sembla que són coses que s'han de posar en l'inventari dels temes favorables de la història més recent, uh-huh. I procurar que no ens surti.
3: Les vacances,
1: sí, home, però ha sigut una conquesta.
3: Molta gent no les gaudia, no les gaudia,
1: però ha estat
3: coses.
1: Una conquesta, vull dir que jo crec que és important.
2: Això de que hi havia molta gent que treballava i cobrava doble.
1: Sí, sí.
2: No feia vacances.
1: Coses segurament encara en passen, però el tema de les primeres vacances, vull dir, jo de la meva infància me'n recordo que hi havia una setmana de vacances, per exemple, a les indústries tèxtils de Molins de Rei.
4: Una
1: setmana hi havia. Vull dir, clar, tinc 72 anys, això fa uns quants dies, però són conquestes que s'han anat fent.
0: Sí, i ara que dius això, que abans parlàvem fora de micròfon del tema de l'11 de setembre,
1: sí.
0: Aquells temps...
4: Del carrer,
0: Les vacances...
1: Eren sortir al carrer.
0: No, sindicals, en deien, com deien? Tenien un nom. Sí. O sigui, que feien uns viatges,
1: sí,
0: programats,
1: sí,
0: i molta gent, doncs, amb els autocars...
1: Sí,
0: doncs,
1: exacte, es feien excursions.
0: A la platja,
1: sí.
0: O allà on sigui. Sí, no, sí. Tenia un nom, ara no ho recordo.
1: Sí, no, jo tampoc ho recordo.
0: Vacances sindicals,
1: I el tema de la platja, és a dir, a Molins de Rei, tothom ens recordarem de la parada del Gato Negro dels autobusos de l'Arabia, que et portaven a Castelldefels. Vale?
0: El Ramon diu que això
1: és massa jovenet. El desmentiré, perquè jo hi havia anat amb la meva germana, el meu cunyat i la meva neboda, la Glòria, que és més jove que tu. O sigui que
3: no s'hi havia fixat.
2: No, li falla la memòria.
4: No. Ha dit insuportable, ha dit gratificant també la paraula.
1: Bueno, és tenir un temps de lleure.
2: Però el temps de lleure has de poder-lo gaudir.
1: Bueno, aviam,
2: clar, si no el pots gaudir, perquè és que t'estàs... és a dir, o estàs amb aire condicionat...
1: Mira, o no. T'explico una anècdota?
2: Clar, no, escolta'm, Beba, és que al final... Jo he vist gent a les botigues... Uh-huh. Deixant passar,
1: sí, sí.
2: Passi, ja m'espero, sí, no tinc pressa.
0: Per estar allà dintre.
2: Perquè al final era un refugi climàtic.
4: Sí.
1: Jo vaig estar a Pals a la tarda, a les 8 del vespre, que era la festa major,
4: sí,
1: i que a l'església de Pals feien un concert de 11 violoncels, sí, i feien les 4 estacions. A l'església, que penses les esglésies poden ser més fresquetes, fins i tot hi havia ventiladors. Aguantar tot el concert va suposar que sortís d'allà dintre amb el vestit xop, però de cap a peus.
2: A les 8 del vespre.
1: Vale? El concert era un plaer, era molt maco, tocaven superbé els violoncels, a més només de violoncels, era genial. Per tant, hi havia una part de plaer i una altra de tortura, que era la mullena i la suada que feies allà.
2: És que és una tortura, és que no.
1: Per tant, sí, vull dir, i és tot, ja està.
4: Sí, i si a més et coincideix amb una mudança, no, Jaume?
2: Ja és...
1: Palabres majores.
4: Ens ho recomanes?
0: No. N'hi he fet una i serà l'última.
4: Sí, eh?
0: Això sí que
1: m'ho diré uns altres.
2: Exactament. De fet, les mudances són perilloses tot l'any, però juliol i agost...
3: Jo quan vaig fer la meva vaig dir que no...
1: No em faries mai més
3: que... Quan en fes una altra ja no em faria falta res.
4: Sí?
3: I si no, és una cosa...
0: Sí,
3: faig creus del que arribes a tindre a casa...
4: Sí.
3: Bueno, és igual.
2: Bueno, perquè és allò de no ho llencis.
1: per si de cas.
2: Guardem-ho.
3: I com més lloc tens...
1: I per si de cas.
0: Aquest per si de cas.
1: Clar, el per si de cas.
2: Per si, sí, sí.
3: I vaig dir, bueno,

0: o és per anar aquí al pont, que no et cal res, o és per anar allà baix, allà tombat, que tampoc et cal res.
1: Jo ja, bueno, ja et portaran.
0: Ja no em canvio mai més, després la vida et dirà, ja veurem què passa.
2: Ara no, eh? Ara, ara amb els anys vaig aconseguir revertir-ho, no? Però jo durant molts anys, a la furgoneta, quan marxàvem cap a Palamós de vacances, hi havia una bossa que venia de Molins, anava a la furgoneta, pujava al pis de Palamós... i tal com l'havia deixat al pis de Palamós tornava a baixar a la furgoneta i cap a Molins. Era la bossa del Parsi.
3: Parsi de cas.
0: Si només és una bossa, rai.
2: Bueno, clar, un bossot així, no? Sí. Bueno, i això, bueno, Parsi. Per si plou,
0: per si fa... no l'agafes, aquell dia et fa falta.
1: Sí.
2: Això, bueno, això, també és és això és el senyor Murphy, que té molt bueno, mal caràcter.
0: Sí. Coses...
1: sí, sí. O sempre falta aquella cosa però, que t'has deixat.
2: Va, això sí. No, també... bueno, ja estan 3 hores, eh?
3: Jo coincideixo amb el Jaume.
0: Moment, però podies, marxem, si tenia, tenia aquesta calor, podíem haver anat al mercat, que per cert sí. Es va convertir en una nevera de cop i volta, no?
2: Sí. Sí. Van passar del Sàhara al, al Pol Nord. Bueno,
3: però s'està
2: però
3: més bé anant-hi fresquets. Vull dir, no, deixem-ho.
2: Però jo prefereixo
3: el
2: Pol Nord
3: que
2: el Sàhara.
3: Que no ens ho toquin. És igual, però que no ens ho toquin. No, que jo coincideixo amb el Jaume, que jo crec que sí que s'imposaran a la curta, no a la llarga, canvis d'horaris i canvis de temps d'estiu, sobretot en els períodes vacacionals. Jo crec que això... sí, sí. Perquè en el propi sector turístic li interessarà bellugar-ho.
0: I diversificar, perquè clar, si no,
3: clar,
0: també tenen...
3: Clar, un... sí, clar. Sí. És que això que dèiem, la Costa Brava, que normalment posar-te dintre de l'aigua sempre ha fet fresqueta. Respecte, ara entraves com aquell qui re. És una cosa d'aquelles que dius... Bueno, i es veu que per la Costa Daurada estava com bullideta l'aigua ja.
2: Multiplicat per 2.
3: Sí, sí.
2: I les dutxes amb calentador, que dius,
3: està
2: no
3: bé,
2: cal.
3: Està bé, està
2: igual,
3: bé.
2: El calentador, no cal que em posis calentador.
3: Pues sí, això, sí. Això és així. Sí,
2: sí. No, mira, jo ho he vist amb... que, per cert, com que hi ha gent que es queixa per tot, també s'han queixat. Jo aquest estiu he vist, per exemple, amb el servei de neteja, que començaven a les 6 del matí.
1: Molt bé.
2: Sí, clar, sí. I passava la màquina a 2:15, clar, al mes d'agost, home, estem dormint, dic... Ja, però és que aquesta gent, no, a la una del migdia...
3: Els trobarem fosos al carrer?
2: És que, clar, és que qualsevol dia xarquito. Baixarem i ens trobarem...
0: A quarts de 8 hi ha carrers que hi passa tot l'any, eh? És dir que,
2: sí, sí.
0: Tampoc és que sigui cap...
3: No, jo crec que aquestes coses, els horaris s'han de canviar. Dir, final... no hi ha volta de fulla, eh? És que...
2: Clar, és que vull dir... és a dir...
0: Veurem fins on arriba, quan dura i...
2: Bueno, i això del...
0: Ja això s'ho anirem veient, però que és una realitat...
2: I això del xiste aquest de l'horari, de les 2 hores d'estiu, que són 3... a més, amb l'hora aquella que el Franco, el 42, vam canviar per fer content el del bigoti, clar, és que a les 10 de la nit és de dia.
3: Sí.
2: La quantitat d'escalfor...
3: Ah, per cert, vau veure l'eclipsi?
1: A veure, l'eclipsi.
2: Que agafa el terra...
0: Sí.
2: Clar...
1: Sí, Joaquim.
0: Jo el vaig veure fins que se'm va amagar per allà darrere.
3: Jo em vaig instal·lar
0: al final del tot...
3: a la platja de Pals, amb uns sillons, exacte, per veure l'eclipsi bé, i uns núvols...
0: Jo guardava al carrer Major i des d'allà.
3: Uns núvols el van tapar.
1: Major, eh?
0: Des de dalt al terrat, però allò l'últim es va amagar allà al darrere.
1: Jo em va passar allò d'ell, jo vaig calcular malament, i ho veia perfecte, i resulta que es va apagar el sol abans d'arribar a l'eclipse.
3: Exacte.
2: No? Jo el vaig veure meravellosament bé, perquè el vaig veure per la tele.
0: El teníem doble. Vam pujar del terrat, sí. Vam pujar amb la tablet i veiem per TV3 i per...
1: Clar.
0: Sí,
1: tenies
2: la tele.
0: Com que van dir que per veure el proper hauré d'esperar una mica, doncs... Dic,
3: no sabia
0: que
3: si seria.
0: Mirem,
3: no sabem
0: perquè...
3: si seríem.
2: Sí. Jo vaig calcular i dic, em sembla que arribo justet al proper.
0: El d'abans d'aquest ja me'l vaig perdre i vaig pensar, bueno, aprofitem-ho.
1: Molt bé, sí. Molt bé. Des del carrer Major, des de casa també, nova casa.
4: Sí, i la finestra perfecta,
1: perfecta.
4: Encarada, però, clar, la muntanya hi és i no...
3: No te la van treure.
4: No
3: te
4: la van treure.
2: És que són... És que no, no hi ha...
4: I va ser
2: no ha...
4: res just, eh?
0: Sí, sí, sí,
4: moment,
0: sí, l'últim moment.
3: Doncs, per si no hi ha muntanya, hi ha un núvol.
2: Jo tinc el bloc aquell de lo que era el Soleil Sauret.
1: Sí.
2: Que clar, de seguida sa mare...
3: No, això no hi era abans.
2: Antes no hi era, hi havia el Soleil Sauret, correcte. Les cotxeres.
3: Exacte.
1: Bé, en tot cas ha sigut un enrenou, però el canvi al final ve.
4: Sí, el que preteníem, bàsicament, doncs, sí. Estar un lloc pla, doncs, sí. Això ho tenim.
1: Que no ets l'únic
5: pel que veig en aquests darrers temps.
4: No, no, gent de la part alta se'n va cap a la
5: sí,
4: part baixa.
5: A la plana baixa, diríem terra baixa.
2: Que... Sí, sí. I a més, si tens pisos d'aquests que són dobles, amunt i avall, escales, a partir de certa data,
0: bueno,
2: això de les escales...
0: Bueno, perquè hi ha cases d'aquestes d'allò que són un bloc de pisos per tu sol, eh?
2: Correcte.
0: Al final hi ha quatre plantes.
5: Sí,
0: no?
2: Correcte.
4: Jo el tema interior el tenia solventat, perquè tenia una escala d'aquelles elèctriques.
5: Sí.
4: Però, esclar, el que no tenia solventat és l'exterior, arribar fins allà, no?
0: Jo conec diferent gent que o ha fet el canvi amb els fills alguna raó, home.
4: Sí, sí. Perquè al final sempre depens del cotxe.
0: Necessites el cotxe per tot.
4: Sempre depens del cotxe,
0: no? I tindre-ho tot a l'abast, això...
4: Sí, no té preu.
0: És un luxe.
2: És un luxe. És un luxe, absolutament.
0: Tindre-ho totalment tot allò, bueno, clar, sí, sí, a tocar.
5: Per tant, ja la zona plana, sí, zona sí, baixa...
4: Readaptants, eh?
5: I,
4: és un canvi de xip.
5: Sí.
4: Però, bueno, penso que això és més fàcil que no...
3: Sí, home, sí. Si sí, les coses tenen solució...
5: Veig que...
0: Diuen que menys una, totes.
5: Sí, correcte. Sí, veritat, veig que us heu mogut bastant cap al Baix Empordà, no? Pel que dieu, i Ramon, sí. Beba, anava a dir alguna recomanació
3: bueno,
5: de coses que hagueu
3: vist. Bueno,
5: jo fa
3: almenys 14 o 15 anys que acabem llogant un apartament a Pals sí. I s'està bé. I després també hem estat al Pirineu de Navarra, al Vall d'Olsama, que em diuen la Suïssa Navarra,
5: sí.
3: Però la Suïssa Navarra també feia calor, eh? I l'altre dia escolto les notícies que la ciutat de Navarra, de Navarra de Pamplona, perdó, que estaven a 40 graus. Dius, bueno, quan nosaltres hi vam estar feia calor, però 40 graus no, però és que ja, dius,
0: bueno,
3: a Pamplona,
0: estan preparats, ells,
3: no, no, a Pamplona 40 graus, dius, és que es fondran també?
0: Se'ls
3: fondran els pinxos,
0: tu?
5: Sí.
2: Allà al nord no els hi feia falta l'aire condicionat.
0: Nosaltres quan vam anar al balneari és que anaven repartint ventiladors a la gent perquè allà a l'hotel és que
3: no estan preparats.
2: Ara està, oye, Patxi, ponme.
4: Jo he estat aquests dies, uns dies a la Vall d'Aran i l'hotel no tenien ventiladors.
5: Clar.
4: Ni aire condicionat. No tenien les habitacions de darrere. Per què? Perquè no se'ls hi veuen els aparells d'aire condicionat. Perquè no està permès que tinguin aparells d'aire condicionat. No, però això hauran de canviar-ho.
3: Sí,
4: que dèiem de les coses que han de canviar. Però clar, diu, l'Ajuntament no permet que tinguin aire condicionat.
0: Sí, sí. Però això tampoc està permès aquí, eh?
4: I també. Bueno, però clar, aquí ja es dona... Ja es dona
3: però allò és un lloc turístic. Que sí.
4: Però ja, però clar, hauran de fer alguna cosa.
3: Sí.
0: Evidentment, alguna solució i hauran d'anar trobant a tot arreu.
4: De totes maneres...
0: Si recordeu allà a Alemanya, amb aquell vehicle de bombers, que anava tirant aigua a la gent,
2: sí.
0: Perquè...
3: Sí. Ruixadets.
4: Sí, sí. Però de totes maneres, vull dir, que a tot arreu fa calor. Però allà al Pirineu, aviam, a les 11 del vespre estaves en fresquet.
3: Sí, sí, és un altre...
4: No és el d'aquí.
2: No, allà dorms,
3: no,
2: home, clar.
3: És que el del Baix Llobregat i Molins de Rei, a mi em sembla que... És que no us fixeu que després plou al voltant i a Molins de Rei no plou?
4: No,
3: sí. No sé què ens han fet aquí a Molins.
0: Perquè ja... Treu la muntanya del Sanson, es van... Llavors...
3: S'ha repartit diferent sí, i en sèrio,
0: plou
3: tot
0: arreu, menys Molins, excepte aquest...
2: A l'aire de la cimentera...
3: No
0: sé, excepte quan em van treure la teulada a mi, que plovia cada dia.
3: Bueno, però sí. La llei de Murphy es compleix.
0: Tots els dies durant mesos, no aquestes últimes. Però,
3: no tracteu bé i llavors es compleix.
0: Una altra cosa.
2: A mi, no? Si em feu un pagament mensual, plourà Molins tantes vegades com vulgueu. Perquè jo, cada vegada que vaig a rentar el cotxe... Màxim 3 dies...
3: Plou. Està bé.
5: Doncs aquesta setmana no hi vagis dimecres, que diu que plourà. En principi.
2: Bueno, no, ja no hi anirem tota la setmana.
5: No hi vagis en tota la
2: però,
5: setmana.
2: Però, clar, el que passa és que, clar, anar a rentar el cotxe cada setmana és un dispendi. Per tant, si solidàriament voleu que plogui i feu unes aportacions...
3: Sí,
0: està
3: bé.
0: Jo, en canvi, és molt rento quan plou i...
3: I, per tant, deu tenir una capa.
0: Deu una capa de...
2: Baixes amb la... Quan està plovent, baixes amb l'escombra i vinga.
5: No sé si heu tingut l'oportunitat de llegir, si heu... Si ens vol recomanar algun llibre de Ramon Canal...
2: Bueno, jo...
5: Ai. Deu ser d'aquests...
2: No, n'he llegit diversos. He acabat ara amb l'última novel·la del Santiago Posterillo.
5: Sí.
2: Que en té 6, totes excel·lents, sobre l'antiga Roma.
5: Ah, correcte, sí.
2: Sí, comencen amb la Segona Guerra Púnica i, bueno, i van passant...
5: I t'agrada, doncs, aquesta temàtica, eh?
2: Està, i a més, és que és, em sembla un escriptor excepcional. Mm. A part d'historiador, em sembla un... He rellegit també les memòries d'Albert Speer, que va escriure a Nuremberg. És una lectura que recomano sempre i quan primer t'hagis estudiat el personatge. Perquè si no, si llegeixes aquestes novel·les, dius, home, pobret, com mm-hmm. és que el van... com és que el van condemnar aquí, no? Mm-hmm. Clar. Bueno, bé, de fet, sobre aquest es va crear aquella llegenda del nazi bo, no? Mm-hmm. En canvi, el seu número 2, el Saukel, el van penjar a Nuremberg. És a dir, pengen el 2 i el jefe no.
3: Potser que fem memòria perquè els resultats de Sajonia...
2: De Vesfàlia. Vesfàlia.
3: Sajonia, no?
2: Sajonia.
5: Saxònia-Anhalt.
2: Anhalt.
5: Aquest diumenge.
3: Sí, sí. Bueno,
5: això és, està dient les eleccions.
2: Això és l'antiga República Democràtica.
5: De l'est, sí, sí, la sí. RDA.
1: Per majoria pues, o no?
5: No, fregant.
3: Em sembla que els hi va d'un diputat.
2: Entre un i tres, diuen. Sí.
5: Un segon, val. Per tant, sí. Aquestes dues recomanacions, eh?
2: Sí, he llegit altres coses.
5: Però... Molt bé.
2: No cal, tampoc.
3: Jo no les he acabat, estic llegint de la Cristina Monge Contra el descontento, que està força bé, i després d'una autora albanesa, que
5: caram,
3: fa poc vaig llegir un que es deia Libre, i ara estic llegint el que es diu Indignitat, que està força bé. És, aquesta autora és una dona molt, molt interessant. El de Libre està molt bé. Molt bé. Vull dir, són un tipus de... Inclús la manera d'escriure, doncs, és una manera d'escriure diferent i és la persona que t'explica com Albània deixa, aquest en el llibre, deixa de ser comunista per passar a una altra tipologia de règim, perquè tampoc podríem dir que fos una gran democràcia, oi? Però llavors hi ha unes reflexions molt interessants d'aquesta dona. I Indignitat tira enrere i parla del naixement d'Albània i aleshores i dels seus avantpassats i d'una recerca que ella fa, no sé, és interessant perquè t'enteres de coses que en el nostre, és a dir, els de la cultura vinculada amb la Roma clàssica, per dir de manera, hi ha una part que no la coneixes, eh? I bueno, està bé. I aquest de la Cristina Monge, que aquesta surt molt ara com a comentarista politòloga i de més, fa una anàlisi de la necessitat del reforçament de la democràcia i, bueno, ja està bé. I després una certa apel·lació al no conformisme, no? Vull dir, contra el descontento, que estar descontents només, si no hi ha un tipus de resposta, doncs tampoc ens en sortirem, no?
5: Molt bé.
3: I, bueno, està bé.
5: Molt bé.
3: Però no les he acabat. La conclusió encara no us la puc donar.
5: No pots fer les conclusions finals, eh?
3: Dic, què carai, quina és la recepta? Però em dono la sensació que no hi ha recepta.
5: Molt bé, alguna recomanació més?
1: No, jo no, no he tingut temps de llegir.
3: No, amb el de l'Eleu que ha tingut.
1: Seria...
5: Home, ens ho imaginem.
1: No trobava ni els llibres. Però no trobava...
3: Andrade, d'on està?
1: Exacte.
2: Ara m'ho hauran posat, això.
1: Sí, sí.
2: Una mania de tocar-ho tot.
1: Depèn que hi soc, amb aquest tema.
2: Ja.
3: Sí, home, no.
1: Coses que no es troben... Bueno.
2: De fet, a vegades, sense fer mudança, pots no trobar-ho tant així.
1: I amb l'edat més.
3: No me'n recordo.
1: Diem-ho
5: tot. Ui, està quedant bé, això ho hem d'aixecar, eh?
2: Sí, no.
5: Setembre intens es presenta, ja hem dit als oients, no només setembre, sinó un curs intens, perquè tenim eleccions municipals el mes de maig.
2: Sí.
3: Això és l'any que ve, això.
5: L'any que ve, però...
2: Jo ara em tiraré a la piscina, eh?
5: Sí.
2: Jo crec que tindrem, abans de les municipals, tindrem eleccions espanyoles.
5: Ah, sí?
2: Gener o febrer.
5: Tu ja tires a la piscina?
2: Sí.
1: De fons, finalment ben informades?
2: No, a veure. Però, mira, si jo fos alcalde o alcaldessa socialista, jo li diria al Pedro Sánchez, escolta'm una cosa, tu ja ets un cadàver polític, encara que tinguis més vides que un autobús ple de gats, diguéssim, convoca eleccions... rep tu les hòsties que hagis de rebre, posem un nou primer secretari general del PSOE i quan jo vagi a les municipals no hauré de pagar tots els... pagaré els que em toquin, però no tots els plats trencats que he de... que si no els pagues tu... perquè al final no ens enganyem, és a dir, hi ha un descontentament, hi ha un emprenyament... que segurament no en té pas tota la culpa al govern ni Pedro Sánchez, però hi ha un descontentament general. Llavors, la gent quan està emprenyada, a les primeres que pugui votar per castigar, per els motius que sigui, serà on castigarà. Llavors, jo, és una visió personal meva, si jo fos un alcalde d'una ciutat o un poble més o menys important del PSOE, li diria al Pedro Sánchez...
3: Estàs fent de García Page,
2: No, però, no, sisplau. Però... O sigui, no. Em pots comparar amb molta gent.
0: Però de tota manera, l'any que ve ja toquen, no? És a dir, per molt que ho allarguin, l'any que ve...
5: El 27.
2: El 28.
3: El 28? No,
0: no, no, no, és el 20, és l'any que ve, bueno. És l'any que ve, i el que no sé ara dir és el mes. Però això que dius entraria dins de les previsions.
2: Teòricament
0: sí, és el 27.
3: I les generals no, toquen el 27 a l'estiu.
5: Sí, sí, sí, és el que està dient. És el que
2: està després de les municipals.
3: La tardor, després de les municipals.
0: El que no sabia era el...
3: Me semblava que m'hi has dit el 28.
5: No, és que ho ha citat ell. Potser són les del...
2: El 28 són les catalanes.
1: I les municipals.
2: Les municipals són ara al maig.
3: Al maig,
5: al maig del 26.
1: Llavors coincideix.
5: Del 7, perdó.
0: Les municipals són les úniques que el dia...
2: Ja no.
5: 26?
2: No.
5: Les eleccions maig, no, correcte, maig 27.
3: Estic d'acord amb tu, que coincidi. No. És que no
2: I tampoc les faran
3: ningú.
2: Coincidir.
3: No, no les faran
1: no
3: coincidir.
1: Maig 27. No, sé, però més o menys serien...
2: No, perquè van a la tardor. Unes són a la primavera i les altres són a la tardor.
5: Sentem-nos, maig 27 i tardor 27 serien a les espanyoles, 28 al Parlament.
2: Jo crec que seran... al febrer.
5: Que no ens liem.
2: Però ja està,
0: si no, això febrer, és... I arribarà sense haver complert cap de les coses que es va comprometre. I arribarem allà i ja està. I Sant Tornem-hi.
2: I Pepe Vox, i amaguem-nos sota la taula.
0: Bueno.
2: I
5: ho dius sobretot per la gestió d'aquestes darreres setmanes amb el tema de Ceuta o per l'acumulació de casos?
2: És que, en fi... Mira, allò de Ceuta, és a dir... Segurament el govern d'Espanya ha fet coses malament, segur. Que la ministra de Defensa té tres entrevistes, tampoc hi ha cap dubte. Que el d'Interior, qualsevol país normal, ja l'haurien enviat a veure ploure o a qualsevol cosa.
0: No l'havien triat, perquè està condemnat.
2: Ja. Pel Tribunal Europeu dels Drets Humans, etc. Sí, sí. Ara, lo del PP i Vox és... Va, és que jo ho trobo indignant. Diguéssim. Ara tampoc entenc aquesta dèria del govern espanyol de defensar el Marroc. No,
3: és a dir... hi ha una paraula que es diu geopolítica que després
2: sí. Bueno, clar, és evident
0: que deu passar perquè hi hagin hagut tants canvis.
2: Clar, bueno, és que és la frontera, és la frontera sud.
0: I després, a veure, posar 70.000 persones amagadetes no sé on, i que ningú se n'enteri, ho dic pels marroquins, que segons el president del govern no hi tenen res a veure.
2: No.
0: Posar 70.000 persones són dos vegades i mitja Molins de Rei tota la població.
3: Sí, no. Ara hauríem de posar les intervencions per veure què ha dit cadascú. Hi ha un tema que no passa pel Pedro Sánchez.
0: No,
3: és un tema europeu, que és com Europa ha delegat la seva política de fronteres a Turquia i al Marroc. Uh-huh. I aleshores, cap dels membres del que són els estats europeus té capacitat autònomament per trencar segons quina...
0: Sí, però 70.000 persones poden entrar sense que s'enteri ningú.
3: Espera't. Anem a pams. Per tant, aquí hi ha qüestions de política internacional que hi ha prou que el govern d'Espanya s'ha sortit de determinats guions, per això diuen que darrere aquesta moguda hi han els americans i els israelians.
0: Pot ser,
3: vale?
0: I els marroquins. Perquè
3: els marroquins...
0: És que és impossible, si surten del menjador de casa meva si no puc dir que
3: si
0: no els he vist.
3: Si em perdoneu, estan fent de puta i Ramoneta. Estan fent cas amb els americans. Mm. Si ja corren acudits del pàjaro aquest, del Trump, agafant amb el Mohamed i fent-li fer les coses. És a dir, per tant, el que sí que és cert és que els marroquins no han impedit, no han fet el paper que Europa els hi demanava, però que depèn de com responguin, es poden generar unes situacions molt complicades. I després, Europa ja no és l'Europa que teníem. Tens una Meloni, tens la danesa, és a dir, la correlació que hi ha a Europa, que amb determinats temes d'aquestes polítiques encertades o desencertades, aquesta delegació de les fronteres cap a Turquia i cap a Marroc, no tenen la mateixa resposta tampoc ja per part dels europeus. És a dir, i vaig llegir un article que analitzava el tema des del punt de la geopolítica i fa esgarrifar, és a dir, mai ningú a la nostra vida som independents de res, i els dirigents dels estats tampoc.
4: I cada vegada
3: les mans estan lligades. Que això no ho dic per justificar, eh? Jo coincideixo amb el diagnòstic de que la Margarita Robles està caducada i el Marlaska ha estat caducat.
2: I a més a més s'han amagat informació l'un a l'altre i s'han tirat canonades.
3: Vull dir, millor no, també es pot analitzar, però a mi el que em fa fredar, però fredar, és les persones humanes dels sautís, que de cop i volta et trobis amb aquesta situació a la teva ciutat, perquè al final això és una ciutat, independentment de que si hauria de ser que Espanya no, ara no faig tota aquesta discussió...
2: Mare, que això és una anomalia històrica, allò de Ceuta i Melilla.
3: Però la realitat és que allà hi viuen unes persones que ja estic a veure, una que es digui Genoveva i un que es digui Ramon, amb els seus sentiments, la seva vida, etc.
2: I que et foten 90.000 persones.
0: Hi viuen 70.000 persones i n'hi van entrar 70.000 més.
3: 80 i van entrar 70, un per cap.
0: Jo vaig mirar...
3: Les dades fan fredar. Per tant, fa fredar la situació que tenen les persones de Ceuta, els habitants ja de tota la vida, i aquests que, a més, hi havien desenes i desenes de criatures. Això posa la pell de gallina. És que a mi, sincerament, ara sí que tiro aigua cap al meu molí, la intervenció que em va commoure en el debat del Congrés dels Diputats és la de l'Aina Vidal. Va fer una intervenció que, si la voleu, a la xarxa sí és, que fa... Que toca la fibra, però toca la fibra humana, perquè tots, és a dir, els 80.000 sautís són persones amb la seva vida, els seus sentiments, els seus interessos, tot el que tu vulguis, i les seves mesquineses, com tinc jo i com tenim tots. I tots aquests que van arribar allà, amb l'esperança, perquè què van vendre'ls aquesta gent? Els van vendre que el tema de la regularització que aquí es feia era papeles para todos, i no era això, però és igual, és venut amb tota la mala hòstia, si em permeteu. I a més a més, vengut per les xarxes TikTok, perquè si no, per què tantes criatures van agafar?
2: Bueno, i això ho ha venut la dreta extrema i l'extrema dreta d'aquí.
3: D'aquí, home. I ara és... Però el cas és que això acabarà alimentant...
0: Coses com les... Perquè al final hi ha una sèrie de temes que no ens atrevim a parlar-ne i a posar-ho sobre la taula i d'allò, i això no és d'avui, ni d'ahir, ni de l'any passat, ni de pas 5, però n'hi ha uns que sí que en parlen. I aquests van fent forat.
2: Clar.
0: I al final podem posar cordons, el que l'únic que passa és que es van engreixant.
3: No, però és absolutament contrari, tot plegat és contrari a les cotes de dret internacional que s'havien aconseguit i de drets humans.
0: Amb això estem d'acord del tot.
3: I això és intolerable. La gent de bé no ho podem tolerar.
0: Sí, home, però si un 46% sembla que acaba votant, o estan tots... Jo no vull creure que estan tots sonats, aquest 46%. Per tant, és que alguna cosa estava succeint.
2: Sonats n'hi ha, però no el 46.
0: Però al final no és...
2: Bueno, però clar.
0: I això no és un problema d'Alemanya d'ahir, ni un problema de la Meloni, ni és un problema d'allò, ni de l'altre. Està succeint perquè hi ha un xup-xup. I perquè està descontenta? Perquè hi ha un bonisme i un no en parlem i d'això deixem-ho estar, que al final... Si tu no ho expliques, ho explico un altre per tu, i això, evidentment, no m'ho he inventat jo, que això ja fa molts anys que es diu, no? I al final és el que ens està passant. Si tu no ho expliques, algú ho farà per tu. I els que estan fatal s'estan quedant amb el relat. I el relat no és favorable.
4: Això que diu la Genoveva és veritat. Estan canviant els paradigmes europeus quan als països. Si no, jo ara no recordo com fa. Hi va haver, fa uns quants anys, també un tema similar va passar a Turquia. Pel motiu que no se sap, però suposo que ells ho saben, van obrir l'aixeta i va començar a passar.
3: Perquè és la manera que té Turquia de pressionar Europa.
4: Però llavors va respondre Europa.
3: Sí, va haver-hi resposta unitària.
4: Unitària.
3: Perquè hi havia
4: ara
3: la Merkel,
4: no hi ha
3: que encara l'haurem de reivindicar.
4: Ah, això mateix. Vull dir, llavors, això té aquest canvi d'estructura europea, no? Ara ningú respon.
3: No respon. Al contrari...
5: Alemanya el que tenen, tenia la fórmula fins ara és el del Brandmauer, el tallafoc. Sí, però clar, el tallafoc s'acaba si pràcticament...
0: La traducció del cordó sanitari.
5: Sí, del cordó
0: no?
5: sanitari, però, final, però ja està però pràcticament...
0: Això està clar que jo no conec cap lloc que hagi funcionat a la llarga. Sí, perquè
5: correcte.
0: Al final... no sé quanta gent ha votat amb aquest...
3: Perquè les respostes simples convencen més.
0: Bueno, és a dir, però està passant, per tant, sí, i els altres ara... no hem sabut explicar no, o donar ara... una resposta que potser no una solució a coses que la gent els preocupa, ens preocupa.
2: Clar, però és que a problemes tan complexes...
0: Com que t'emprenyes, no acabes votant simples, no? a la xixolina. És que
2: sí,
0: passa
2: sí,
0: això.
2: O el Ruiz Mateos,
3: o
2: el Gil...
3: I escolteu, sí, això, sí, sí, sí.
5: Això és un dispositiu mòbil que assenyala.
0: Això és un arma de...
2: Això és un arma de destrucció massiva.
3: Exacte. Sí, sí. Aquesta sí que és l'arma de destrucció.
2: Correcte.
3: Sí, sí. Perquè tu, fins fa 30 anys, per dir-ho d'una manera, perquè això ja fa temps sí, sí. que funciona, no? Tu podies
0: ara,
3: tenir eines d'informació, de debat, d'influència, sí. que eren
0: però
3: el
0: eren
3: tema dels diaris, les televisions, les ràdios, eren contrastades. Ara aquí, qualsevol ximple, continuo assenyalant el mòbil, per als que no veuen, qualsevol ximple, penja qualsevol ximpleria, i allò és el que tothom
0: escolta.
3: I a
0: més sembla que tu només t'ho estigui explicant a tu, que sigui el teu amic,
3: ja està.
0: I ja
2: però, escolta, perdona, Beba.
0: El que és preocupant és que, sobretot la joventut, hi ha molta gent que la seva font d'informació única és el mòbil, les xarxes...
3: El mòbil amb el TikTok, l'Instagram...
0: Hi ha qui diu que pren tallaxiu, i n'hi ha que en prenen, i n'hi ha que diu un altre disbarat...
2: Bueno, soc, sí, sí.
0: Però contra això,
2: però és que
0: tots
2: fins
0: plegats,
2: i, tot, mira,
0: i sortosament a mi no em toca fer-ho, i troben un revulsiu i una manera de contrarrestar-ho, o acabarem amb que el d'aquest diumenge anirà replicant a tot arreu.
2: Mira, el dissabte, a les notícies del migdia de la Sexta, van dir que en Catalunya los colegios empiezan el lunes. Quan comencen el dimarts. Un informatiu...
0: Perquè és totalment... Bueno, és
2: igual, d'una cadena de televisió que pertany a un grup...
0: Una cadena de televisió pública o privada, depèn de dir mentides o mitges veritats, no estava... Bueno, és que això no t'ho imaginaves.
2: No, clar, abans quan la informació es contrastava...
0: Que diguessin que un es podia equivocar.
2: Tu, quan però... deia la meva fa 30 anys, si tu compraves El País, sabies el que anaves a llegir.
0: Sí. Sí, però si El País deia que havien atropellat una persona...
2: Correcte.
0: L'havien atropellat, i punt, i allò
3: no,
0: era... Allò.
3: Ara poden dir que han atropellat
0: i ara no saps, perquè ara hi ha treballat 50.000, i al final...
2: I si compraves La Vanguardia, sabies que estaves
0: la persona que ha atropellat el cotxe.
2: Exacte.
0: Algú acaba
1: tot tenia el seu color i estava identificat.
2: Tothom tenia, efectivament, tu compraves La Vanguardia, sabies que compraves, i compraves El País i sabies que compraves.
3: El periòdico,
2: en fi, el que fos.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara...
0: Bueno, ja feien aquell anunci, si ho publica La Vanguardia, creu-t'ho. Ara ja no es pot ni aquest.
1: Però aquí hi ha un altre problema que veig també. O sigui, el que ens costa prendre decisions. O sigui, això dels mòbils. Quantes vegades estem parlant de que s'hauria de reglamentar?
2: Però és que
1: hi ha
2: darrere...
1: un país que ja està fent...
2: Però, perdona,
1: a partir dels 16 anys...
2: Una cosa, sí, es van fer cosetes així. Però és que darrere hi han 5... dels tios més rics del món.
0: Sí, sí. Bueno, són els que realment manen.
2: Els que són els que manen.
0: Al final, amb això del
3: meta... Hi ha una cosa que es diu capitalisme que no és molt bona, de vegades, eh?
2: No.
0: Bueno, però és que ara el capitalisme està en mans de... Abans era de mans de 4, ara és en mans de 1, no de 2.
3: De 3.
0: I ara això del que dius, l'opció del meta, que em sembla que han pactat 200.000 milions, bueno, i n'hi ha pestanyejat, eh?
2: Sí. Bueno, és que li fotien...
0: Sí, però és igual.
2: $1.200.000, que era el valor de la companyia.
0: Sí, sí, però ha pactat una borrada.
2: Això en 3 setmanes ho arreglo.
0: Bueno, doncs això vol dir que el poder que té aquesta gent...
2: El senyor Mark Zuckerberg, sí, clar. Aquest, Elon Musk...
0: Tots els de l'economia col·laborativa, que en tots el seu moment se'ls ha anat d'allò, i digue'ls...
2: I esperat tots aquests de la IA.
0: Els Ubers, aquells que van amb la motxilla,
2: el
0: no sé què...
2: I esperat amb els de la IA.
0: Bueno, que ha sigut una explotació total de la gent. Però això sí, economia col·laborativa. No havien de pagar impostos, perquè però això... no fa tants anys. Al final ens va venir això, ens surt això, ens surten les xarxes...
2: Al final, quan s'hi va posar el Ministeri de Treball...
0: Bueno, ja anava tard, tot això,
1: Però ara també ens hem de posar en lloc del jovent,
4: amb el tema de discriminar lo bo i lo dolent. Amb l'IA mateix.
0: Bueno, és que és tremendo.
3: Heu vist la pel·lícula, el mestre que... No, clar,
0: clar,
3: això
0: és perillósíssim, eh?
3: Heu vist la pel·lícula que diu el mestre que volia veure el mar?
5: Sí, Enric Auqué.
3: Què fa ell per motivar els seus alumnes en l'aprenentatge i de més? Què fa a l'aula?
5: Què fa?
3: Doncs els fa fer treballs i a més després els acaben imprimint, sí. els publiquen, els editen. I els està fent servir una eina nova per al coneixement, que era la impremta. Vale? Situo això ara. Tenim, independentment de la vaga de demà, etc., tenim preparat tot l'estaf del món educatiu perquè sàpiga ensenyar a fer servir aquesta eina?
4: No.
3: El mòbil?
2: No, jo crec que...
3: Aleshores...
0: No, perquè els passa per sobre, això.
3: Els passa per sobre. Llavors, clar, qualsevol eina, un martell és una eina fabulosa, però pots matar algú, li fots un cop de martell al cap i el fulmines, eh? Per tant, les eines s'han de poder fer servir. Si el món de la digitalitat, el món de la informàtica, són eines... són eines que s'han de saber fer servir. Tenim gent que sàpiga instruir per fer-les servir?
4: No.
2: Encara hi ha una cosa més important abans. Abans de tot això hi ha una cosa molt més important encara, que és la comprensió lectora.
3: Sí, bueno, aquesta és la primera.
2: Clar, és a dir, ara posem aquí a 20 joves de 14, 15, i per exemple, que tots hagin tret notes molt altes en matemàtiques. Però els hi poses un problema... I dels 14 al 15 potser n'hi ha 7 sí, o 8
0: però que no
2: el resolen.
0: El problema és que tots han passat de curs. Eh?
2: No, no. Sí,
0: tots els que... Bueno, no. Llavors, el problema
2: suposo
0: el
2: que la setmana que ve, si el senyor director li va bé, ja parlarem de tot el tema de les proves PISA i
5: bueno,
2: tota aquesta...
5: Però, sí, ens va bé, ens va bé.
2: Aquest desgavell, tenim aquesta vergonya...
0: Tenim tot un desgavell a tot arreu, però al final...
2: Però és que allò de la comprensió lectora n'hi ha, que com que ens diuen que som antics i que, clar, doncs sí...
0: No, hem passat que si duies una calculadora i estava suspès per portar-lo.
2: Només la treies quan t'ho deia.
0: Si no tens l'ordinador, està suspès. Hem passat... Però al final, el cervell, si no l'exercites, tampoc funciona. I segurament, amb això que estic molt antic.
2: Jo ja molt.
0: Jo ja soc gran.
3: És que jo,
0: i hi ha coses
2: que... És que tu fixa't el
3: tisclat, perdona. Jo penso en gust. Jo penso en la instrucció de l'ús. És com la intel·ligència... Ahir sentia el Juan José Millas, que està... No sé si el veu escoltar.
2: Sí, jo sí.
3: És un senyor que és molt interessant, a mi m'agrada molt aquell home, que explicava que està fent servir molt la IA, la intel·ligència artificial. Jo també la faig servir, eh? Jo busco moltíssimes coses i després, de vegades, a més, se m'equivoca i li dic, l'has cagat, tia, aviam si m'ho dius d'una altra manera, i llavors et diu, perdoni.
2: T'has cagat, tia, eh?
0: Sí, però...
3: Però
0: si te la creus, no, tens un problema,
3: No.
4: Aquí és on te deia jo.
3: Que fa falta el tema bàsic, que és el de la formació. I, evidentment, a l'eina li fa falta també molta evolució, però aquest és tot un altre tema. Però reivindicava el poder-la fer servir. I és el que em va agradar.
0: Però és que està bé que la volien fer servir.
3: No, per tant...
0: Sí. Però han de tindre complexió.
3: Exacte, és com el tema de que amb intel·ligència artificial tu pots fer una pel·lícula magnífica amb actors, ressuscites el Marlon Brando, si vols,
4: sí,
3: i et fa el nou tal.
0: Si a mi em fa un projecte arquitectònic la intel·ligència artificial, com que no en tinc ni idea...
3: Diràs que sí.
0: I que em caurà la casa.
3: Per tant, clar.
0: Al final, és això, que em pot ajudar, però no...
2: Em farà un cotxe i se'm sortiran les rodes quan vagi per l'autopista.
3: Sí, sí. Que s'ha de demanar és que hi hagi capacitació per part de la població en general, evidentment del món de l'educació s'ha de fer un salt substantiu i anar sempre a les arrels. Jo estic molt d'acord amb el que deia el Ramon, que la comprensió de lectora és la primera base per saber interpretar
2: qualsevol cosa
3: i de qualsevol matèria.
2: Exacte.
0: Sí.
3: Perquè l'enunciat d'un problema de matemàtiques per resoldre l'has d'entendre.
2: És que aquest és el principi és aquest, que com que no l'entenen, ja poden saber fer equacions i el que vulguis.
0: I el millor és de tindre una mica de cultura, perquè tenim cultura general, que és dir que saps de tot i no saps de res, però com a mínim quan et parlen de l'equació et sona...
4: Aquesta és la diferència entre el jovent i els que són més grans, no? Ara es poden ser més o menys llestos, hi ha de tot, però el jovent com a mínim no té l'experiència que tenim nosaltres.
6: Els falta el background que clar, nosaltres tenim.
4: Clar, si nosaltres ens costa decidir el que és bo i el que és dolent, i el que és cert i el que és mentida, tu imagina't, a 14, 15 anys, el primer que surt s'ho queden.
2: Clar, és que a més no s'informen de res.
4: Bueno, clar.
2: Tampoc ningú els ha ensenyat a contrastar la informació.
4: Bueno, doncs clar.
2: Clar, és que anem...
4: A 14 tot, o 15 anys...
2: Tornem al que diu la Beba, no? Tot és formació.
6: Sí.
2: Aprenentatge.
4: Però els pares també, eh?
6: Sí, sí.
2: Bueno, clar, però és que...
6: És que estem en un moment d'una transició tan altra, grossa.
4: Brutal.
6: És a dir, si quan ens expliquen la industrialització, penses... La humanitat, en quin estadi estava, què es produeix en el món de la industrialització, tots els
2: correcte.
6: Fenòmens, etc, etc. Ara, el que estem vivint no té comparació amb el que va significar.
4: No.
7: Segurament igual sí, però la velocitat és...
6: És una altra, és a dir...
4: I el risc
7: tan tremendre.
4: El risc és més alt, ara,
6: diria. Sí, sí.
7: Molt més alt. Toca a tots els sectors, això. Toca a tots els sectors.
6: I aleshores, jo crec que és un compromís de la societat en el seu conjunt, evidentment, i perquè... Posar-los aquests neulers a l'esquena del món de la docència només no es pot fer.
2: No,
4: que va, que va.
6: És un compromís que té diferents nivells.
7: La normativa no s'ha de canviar cada mes i mig.
6: No. Tornar boig a la gent no pot ser.
7: Però que és el que està passant, i que al final hi ha... Bueno, després prometre que s'hi posaran recursos, i hi ha coses que ni amb recursos no tenen solució,
6: perquè
7: és el sistema que penso...
6: No, i després és el canvi de mentalitats, i els canvis de mentalitats són molt lents, i a més tenen... Un dia una amiga meva ho explica, els canvis que són així tan forts avancen com una gran onada, però les grans onades després tenen un retorn, i llavors tornes no al mateix punt, però tornes, vull dir, tires endavant i tires enrere. Vull dir, jo crec que en aquests moments on estem situats és aquí, i ho veus, sí, en el retorn de l'onada. Per exemple, això és molt clar amb els temes de les reivindicacions feministes. És a dir, el que va significar el Me Too i tot el... va ser una pujada d'adrenalina, diguem...
2: Un tsunami.
6: Un tsunami va ser, eh? Vull dir, va ser una situació. I ara tornem a estar en un moment en què... Bueno, està sortint, em sembla, a la dreta italiana el que reivindica el nou patriarcat del Mediterrani, que és un senyor que preconitza...
2: És l'exgeneral.
6: Sí,
2: aquest és l'exgeneral.
6: Que preconitza que hi hagi vot per als homes, i si a la casa hi ha fills, pels fills mascles, és a dir, els que votarien, que és que ja és... Es que has de far riure, no?
4: Però sí, dius... Però de la Meloni, porta... Allò
2: és
4: allà...
2: No, aquest no és de la Meloni,
6: encara està més a la dreta.
2: La Meloni
6: no els hi ha resultat prou de dretes, i llavors se li ha sortit una dreta més radical.
4: Però fins i tot, mira, quants anys
7: enrere... Això són coses residuals que fan fins i tot gràcia, perquè és...
2: Sí.
6: Tu, una pàgina al País de...
7: Un minut, eh?
6: Sembla que explicava, bueno, ara he fet el resum més resumit, tot el que aquest senyor diu, i té seguiment, de moment.
2: Bueno, va llegir a la Pilar Primo de Rivera.
6: Sí.
7: A vegades, quan ho han argumentat, si no ho contrastes, doncs però acabes dient, doncs semblaria...
4: Situem-nos a 4 anys enrere, quan va sortir les eleccions i va sortir la Meloni. Tothom es posava en mans al cap.
6: Sí, sí.
4: I han passat 4 anys, eh?
6: Sí,
2: però d'allò que deia que faria, el que ha fet...
4: Per això ha sortit ara.
2: Per això li surt ara.
7: Per això apliquem-ho a totes aquestes coses.
5: Bé, quedem-nos amb aquesta conclusió. Que tingueu bona diada també el divendres. Anem a veure com va, ja ho comentarem el dilluns.
2: Abans tindrem estrena de temporada, dijous.
5: Del seu programa El Món en Flames.
6: Sí, això també, però jo crec que val la pena...
5: Digues, 20 segons.
6: No, que val la pena felicitar a la gent del Foment. Ben fet ahir el tema de la presentació, aixequem els taló, que una entitat de la localitat tingui la capacitat de presentar una programació com la que diuen que va presentar, val la pena saludar-los.
5: Ho farem a les 11 amb el seu president Hermenegild Senyol. Gràcies,
6: pues
5: Jaume, gràcies Joaquim, Beba i Ramon. Bona setmana.
8: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que d'altra banda considera essencials.
9: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
8: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
11: El Foment fa doble programació aquest cap de setmana. El dissabte a la tarda hi ha un musical, La Venta Focs, amb música dels anys 50. Les entrades anticipades valen 10 euros, la general i 7 euros i mig pels socis del Foment. Això el dissabte a la tarda a les 6 i diumenge també a les 6, teatre, amb l'obra Una idea genial, una comèdia dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del Foment. Les entrades en aquest cas valen 24 euros la general i 18 euros pels socis del Foment. I el SEM, que comença aquest diumenge l'activitat, en aquest cas la secció de senderisme farà una sortida de l'Esquirol i Antoni Gros a Osona, faran un recorregut per diferents punts d'aigua com fonts, diversos salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Faran 13 quilòmetres de recorregut. Una sortida de diumenge, si voleu anar-hi us hi podeu apuntar passant pel local del SEM a les tardes, des d'avui i fins divendres de 6:45 a 8:45 és l'horari d'atenció al públic i al qual us podeu apuntar aquesta sortida dels senderistes. I diumenge 20 de setembre, dins de la programació de la Festa Major, hi ha la cursa popular de Sant Miquel, amb els 5 recorreguts habituals, la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la cursa infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només un quilòmetre. Les inscripcions continuen obertes al web cursasantmiquel.cat o també podeu anar a poliesportiu de dilluns a divendres de 9 a 2. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano del carrer Verdaguer 68.
12: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
13: Marca Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
14: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio Molins de Rei. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat, i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. Ràdio Molins de Rei.
15: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
16: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
15: A la nostra edat estem fets uns tequis.
17: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, aquest primer dia de curs. Estem a l'equador del programa i aquests propers 52 minuts el que farem és d'entrada a l'espai polític del dia, que és l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem. Tindrem també la nostra astròloga de confiança, Astrologia Quotidiana, segona temporada amb nosaltres, la Meritxell Díaz La Càmera, en què parlarem doncs del moment en què ens trobem astrològicament parlant, i també farem un repàs als diferents signes del zodíac. Serà a partir de 2:15 fins a 3:15. I a 3:15 seguirem fent un cafè amb el comerç, com fèiem els dilluns ja la temporada passada, amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, que avui vindrà acompanyada, ens vindrà amb un dels establiments nous que tenim al carrer Major. Ens ho vindrà a explicar a partir de 3:15 fins a arribar a les 11. Ho recordo també que justament ara la Beba comentava abans d'acabar la tertúlia, i el Foment doncs va engegar la temporada amb l'espectacle Aixequem el Taló, amb una gala per presentar la programació de la temporada 26-27. Déu-n'hi-do, reixida de nou de moltíssimes propostes, i a més doncs estan ja també a la recta final de les obres que han dut a terme tot aquest estiu el Foment, amb l'objectiu de fer aquesta segona sortida d'emergència i poder habilitar doncs l'ús ja de l'amfiteatre, de l'amfiteatre de dalt, i per tant reforçar també la seguretat i l'accessibilitat al teatre encara més. De tot això en parlarem amb l'Armand Gil Sinyol, el president del Foment, que ens acompanyarà d'aquí una horeta aquí al programa, i el Miquel Casas ens visitarà, segona temporada també de La Màquina de la Penny. Escoltarem bona música tots els dilluns, com sempre, de 2:15 fins a arribar a les 12, en aquest cas. Tindrem la mitja hora sencera, perquè doncs en aquesta temporada la Glòria Massana, amb els llibres que han canviat el món, ens acompanyarà els divendres abans de tancar el programa, i d'aquesta manera tindrem aquests 30 minuts per endavant de 2:15 a les 12 amb el Miquel Casas. Bé, doncs, dit això, fem l'espai que ens ocupa i anem a saludar avui el Jordi Pedrol des de Molins en Comú Podem per fer doncs aquest repàs a l'actualitat local. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia i bona hora a tothom.
0: Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Comencem un curs, Jordi, doncs prou interessant en molts aspectes. Un d'ells doncs ja es presenta mogut d'inici, que és el curs escolar, perquè, com dèiem també abans a la tertúlia, ho apuntàvem, aquest dimarts doncs comença el curs, però atenció, perquè serà la sisena vegada que els docents catalans estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any, ho explica la Diana Silva a l'Ara. De fet, si es tenen en compte totes les aturades també territorials que es van organitzar a finals del curs passat, un mestre o professor del sistema educatiu català que les hagi fet totes, diu, haurà fet i ha estat gairebé una desena de dies de vaga i, per tant, sense cobrar aquest 2026. Tot i això, diu, la USTEC i la CGT, que són els dos sindicats de la mesa que convoquen l'aturada, també la Intersindical i COS i la Flamant Assemblea Educativa de Catalunya, veuen clar que la vaga pel primer dia de curs és necessària, ja que, a parer seu, el govern no ha reobert pròpiament la negociació després del no dels docents al preacord, recordem, del mes de maig. Aquesta és la situació, segurament doncs no la més òptima, diguem, per començar el curs, però aquesta, evidentment, doncs és la realitat. Ara anirem més en clau local i amb alguns temes també, Jordi, però com veieu la situació, que sembla enquistada, no?, i fa mesos que s'arrossega doncs aquesta problemàtica lluny de resoldre's, no?
1: No, efectivament, tornarem a començar un curs amb la problemàtica del gran desacord que hi ha a la comunitat educativa, sobretot amb les condicions dels mestres i professorat. Nosaltres ens preocupa molt aquesta situació, creiem que és una qüestió de país que hem de mirar de resoldre. És molt important que la situació de l'educació es normalitzi, perquè ens hi va molt i ens hi va el futur. Nosaltres creiem que necessitem que d'una vegada per totes es posi sobre la taula tot el bagatge que, tant per el que fa reivindicacions laborals i de millora del sistema educatiu que plantegen al col·lectiu de mestres i de professors. Això és important i la resposta de la Generalitat també ha de ser molt més, diguéssim, objectiva a nivell de dir fins on podem arribar. La reivindicació tant laboral com de model, doncs, que si la podem assumir com a país, si la podem finançar, si la podem organitzar, i això jo crec que la Generalitat és necessari que realment doni una resposta. Des del punt de vista de famílies, doncs, és una situació també que evidentment es patirà. Nosaltres creiem que demà ha d'haver doncs, la possibilitat d'exercir el dret de vaga amb tota normalitat i que les famílies també puguin almenys iniciar el curs amb l'esperança de que l'endemà de la vaga doncs, hi hagi una resposta clara de la Generalitat.
0: Uh-huh. Dèiem també en clau local, habitualment els dilluns ens acompanya Lucas Ferro, que com bé sabeu, portaveu de Molins en Comú Podem i regidor d'Educació, i n'havíem parlat en diverses ocasions. Sembla que aquest estiu ja en termes més, com dèiem, més aviat també d'arranjaments, hi ha hagut arranjaments en algun dels patis de les escoles de la nostra vila, no, Jordi? No sé què ens pots avançar d'aquesta qüestió.
1: Sí, la informació que m'arriba dels regidors és que havia una petició que ja feia temps que s'havia formulat al pati de l'escola al Palau, que hi havia una demanda, sobretot de la comunitat educativa, d'intentar doncs, reduir l'impacte que té un pati que és, diguéssim, més dur, està molt urbanitzat, i llavors es demanava un esforç per fer una millora de renaturalització. I a mi la informació que m'arriba és que això ja s'ha començat a tractar i que esperem que en poques setmanes es pugui materialitzar aquesta millora. I per una altra banda també hi havia la necessitat de fer una millora, una definició de projecte de millora al pati al Pont de la Cadena, que també és l'escola que es veu afectada per la construcció del nou poliesportiu, que això sabem que estan, també ja s'han iniciat les obres del poliesportiu, però alhora calia donar resposta a aquesta proposta de millora del pati. Uh-huh. I això sembla que ja hi ha una proposta sobre la taula que esperem que en els propers dies, setmanes, es pugui compartir.
0: Uh-huh. Molt bé. Amb el Lucas, per cert, també parlem molt de medi natural. Jordi, llegíem que s'ha detectat un nou positiu de pesta porcina a Molins de Rei, a l'entorn, evidentment, del Parc Natural de la Serra de Collserola. Ho explicàvem també aquest matí i sentíem també el gerent del parc amb aquesta controvèrsia, no?, de si es poden flexibilitzar o no ja les mesures per accedir al parc, on molta gent doncs, hi anava a passejar o fer esport. I sembla que ens encaminem, doncs, almenys per les declaracions que li sentíem el gerent a finals d'any, com a mínim, amb les restriccions. Per tant, encara es perllongaran.

0: bona, podia ser una circumstància puntual el fet de que havíem estat entre 10 dies o 2 setmanes sense positius. Ara han aparegut 5, un al terme municipal de Molins de Rei, però sí que és veritat que nosaltres creiem que la Generalitat hauria de fer, la Generalitat i el parc natural hauria de fer l'esforç d'analitzar si tots aquests positius s'estan produint dins del límit del parc o si va més enllà, perquè ara mateix tenim, per exemple, el cas de Molins de Rei, que té una zona de l'espai fluvial del riu Llobregat, que també hi ha una restricció. Però, en canvi, també tenim un municipi com, per exemple, Castellbisbal, que té un trosset molt petit, de proximitat al Parc Natural de Collserola, però la resta del terme municipal, penseu que Castellbisbal arriba pràcticament a Terrassa i a Ullastrell, i en canvi la limitació com a terme municipal potser és desproporcionada. Això s'hauria d'analitzar. Per tant, creiem que és important que la Generalitat i el Parc Natural de Collserola estableixin una segregació d'anàlisi sobre el que seria l'espai fluvial, o si realment tots els positius s'estan produint dins de la zona de màxim perill, que està més lligada al terme, al límit del parc natural. Això crec que s'ha d'aclarir de cara a pensar si a mitja tardor o abans d'acabar l'any es pot flexibilitzar alguna mesura.
1: I sobretot quan parlàvem d'aquí Molins de Rei, no? En principi també queda afectada la zona, no? L'entorn del riu, de la zona del parc agrari, que aquí doncs, també l'alcalde sobretot insistia de que potser aquí caldríem sobretot tenir en compte aquesta flexibilització, no? Almenys a l'entorn del riu Llobregat.
0: Sí, perquè pensem que a la zona del parc del riu Llobregat l'afluència de persones segueix sent elevada perquè la gent que ja accedia a la seva parcel·la agrícola, als seus horts, en principi això no estaria limitat. Però jo li voldria donar molt de valor al fet de que el riu Llobregat, sobretot el camí del riu,
1: Sí.
0: forma part d'un corredor, diguéssim, de mobilitat, a peu, en bicicleta. Jo crec que això se li ha de posar en valor. I, per tant, és la necessitat de poder anar d'un municipi que, per exemple, no està afectat, com és Sant Joan Despí, per poder anar a la zona, diguéssim, del Baix Llobregat Nord. I, de fet, hi ha una ruta turística que comença al Delta i que acaba a Castellar d'Enuc. I llavors això ara mateix està, diguéssim, interceptat perquè hi hauria aquesta limitació en el camí del riu. Jo crec que això és important que s'objectivi i amb dades, és a dir, si en aquesta zona no hi ha hagut positius, doncs això jo crec que s'ha d'analitzar.
1: Bé, anem amb altres qüestions. Dèiem, comencem el curs radiofònic, curs escolar, curs polític també, aquest divendres festiu, Diada Nacional de Catalunya. Jordi, què n'espereu doncs, de la Diada d'enguany?
0: Bé, en principi nosaltres participarem també junt amb totes les entitats i forces polítiques de la vila a l'ofrena del proper divendres a les 12, si no vaig errat. I sí que és veritat que per nosaltres la Diada del 2026 voldríem afegir una component important de reflexió sobre la situació, diguéssim, política. Ens trobem tant a nivell, diguéssim, estatal com nacional, en un moment en què l'onada reaccionària de l'extrema dreta, que està arrossegant altres forces polítiques conservadores, doncs per nosaltres és molt preocupant. I ho centraria en una qüestió, és a dir, forçar i augmentar la pressió política de forma, diguéssim, jo diria indigna, com està fent el Partit Popular contra Pedro Sánchez i contra el govern de coalició, en tot moment demanant que hi hagin eleccions anticipades i que i sobretot que aquestes eleccions anticipades siguin el més aviat possible. Jo crec que això s'ha d'analitzar des d'un punt de vista de drets nacionals de Catalunya. El perill que tenim és que el Partit Popular estigui arrossegat per l'extrema dreta espanyola. I jo crec que hem de reivindicar que nosaltres pot haver un perill de cara als drets nacionals de Catalunya i la llengua catalana. És a dir, no és casualitat que on el PP governa amb la influència de l'extrema dreta espanyola, doncs

0: el català és atacat i tenim els casos del País Valencià i de les Illes Balears. I, per tant, si s'accelera un procés polític que porta a la dreta i a l'extrema dreta a governar a Madrid, els drets nacionals de Catalunya estaran discutits i els haurem de seguir defensant i, sobretot, vull remarcar que tindrem que seguir lluitant perquè el català es veurà amenaçat i, per tant, el 2026, a la Diada, nosaltres creiem que hem de fer una reflexió sobre la defensa del catalanisme i allunyar-nos i combatre tot el possible la deriva conservadora i nacional populista que sembla que s'acosta.
1: Perquè abans justament també sortia aquesta qüestió, aquest tema a la tertúlia. Jordi, creus que tindrem doncs eleccions anticipades, per tant eleccions generals abans de les municipals, tal com tenim el context actualment?
0: Bé, nosaltres ens mouríem més que amb la previsió, nosaltres ens mouríem en el desig de que la legislatura a Madrid acabi quan toca, quan pertoca, i destacant la separació amb el que seria el ritme de les eleccions municipals, que seran al maig, i per tant tranquil·lament es podrien, si hi ha la voluntat de defensar el govern de coalició, i amb això nosaltres ens hi trobaran. Mantenir el govern de coalició vol dir seguir defensant els drets plurinacionals d'Espanya i, per tant, també els de Catalunya, defensar la llengua catalana i, per tant, nosaltres abocaríem perquè hi hagués una convocatòria al juliol i una votació després de l'estiu, del 27.
1: Correcte. Molt bé, Jordi, alguna qüestió més que vulguis compartir, que vulguis afegir abans de tancar?
0: Bueno, que la informació que m'arriba dels regidors és que l'Ajuntament no ha fet vacances a l'agost, que s'han asfaltat carrers, s'estan engegant projectes, obres, i esperem culminar en aquests mesos que queda de mandat el pacte de govern municipal que vam assolir.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem, avui acompanyats, com dèiem, del Jordi Padrol, que com bé sabeu serà candidat d'aquesta formació a les eleccions precisament municipals del maig de l'any que ve. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos, que tinguis una bona setmana.
0: Bona setmana i bona temporada de ràdio.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Ens queden 5 minuts per arribar a 11:15. Ja tenim aquí amb nosaltres la nostra astròloga a punt per entrar, per fer l'espai Astrologia Quotidiana. Per tant, parlarem amb la Meritxell Díaz, la càmera, segona temporada, acompanyant-nos aquí al Bon Dia i Bona Hora. Però ara escoltarem una cançó que es publicava el passat divendres, els Ginestà, que han publicat cançó amb el santfeliuenc Nil Moliner, que també està de gira i no para, ha tocat aquests dies a la Festa Major de Sabadell, per exemple. Bé, doncs ells s'han unit per cantar això que porta per nom Amb qui estaràs?

Un minut i mig i arribarem a 11:15. Ginestà i el Nil Moliner cantant-nos aquesta cançó amb Qui estaràs. Seguim amb més contingut al Bon dia i bona hora.

0: Els dilluns a aquesta hora continuarem tenint aquest espai mensual on parlem una mica de tot. I avui la primera convidada de la temporada és la nostra astròloga de capçalera de confiança, que és la Meritxell Díaz La Càmera, perquè farem la segona temporada de l'Astrologia Quotidiana. Què tal, Meritxell? Bon dia.
1: Bon dia, doncs molt contenta de ser aquí.
0: Contents d'encetar la temporada, en aquest cas, d'aquests espais amb tu. Si fem una mica de memòria, amb la Meritxell, la temporada passada, cada mes, parlàvem d'un signe del zodíac i definíem les seves característiques, no?
1: Correcte.
0: Àmpliament i també en línies generals, perquè hi ha molts matisos aquí.
1: Sempre.
0: Evolucionem una mica i com serà doncs l'espai d'aquesta temporada?
1: Doncs enguany ho hem dividit en dues parts. La primera part farem una repassada per l'estat dels planetes, el Sol i la Lluna, quines energies disponibles tenim i com les podem aprofitar. I la segona part farem una repassada molt, molt ràpida, una miqueta faríem una mena d'horòscop, una miqueta d'energies per cada signe, aquest mes de setembre que ens queda i una miqueta d'octubre fins que ens tornem a reunir.
0: I ara podríem explicar, fem doncs algunes característiques, que som al temps de Verge, no?
1: Som al temps de Verge, el Sol va entrar a Verge el 23 d'agost i se quedarà fins al 22 de setembre, que donarà pas a Balança. M'agrada molt aquesta sincronia d'acabar les vacances amb l'energia de Lleó i tornar a la rutina amb l'energia endreçada de Verge. Estem d'acord que estem tots immersos a la tornada a l'escola, la tornada a la rutina. Pot ser que sigui més any nou que el propi any nou, no? Però en aquests 30 dies que el Sol es troba a Verge, la vida ens demana organitzar-nos, fer planificacions. Hi ha gent que cada any es fa el propòsit de menjar millor, anar al gym, anglès, aquests clàssics atemporals. Tens un repte, tu,
0: però això ho fem
1: setembre...
0: al gener normalment.
1: Sí,
0: però hi ha molta gent que també
1: ho fa
0: al setembre.
1: Setembre,
0: és veritat.
1: Sí.
0: És veritat.
1: Sí, perquè tu veus les promocions dels gimnasos d'ara i dius, deu haver-hi molta gent que
0: s'ho
1: ha proposat.
0: Sí, sí. Algun repte? Doncs intentar anar a dormir una mica més d'hora.
1: Molt bé.
0: Coses quotidianes.
1: Molt bé. Toca treballar hàbits, per tant.
0: Hàbits.
1: Treballem
0: hàbits.
1: Molt sincronitzat.
0: Molt bé.
1: Doncs aquests dies és important que cuidem també les nostres digestions perquè poden ser una miqueta més delicades. Mercuri, que és el déu de la comunicació, es troba també a Verge. Per tant, els nostres pensaments, la nostra comunicació pot estar organitzada, discriminadora, detallista i un pèl criticona. Podem estar un pèl criticones aquests dies.
0: Molt bé.
1: La Lluna va baixant la intensitat, ja han passat uns dies després d'aquell segon eclipsi.
0: Sí.
1: I aquest divendres 11 és la lluna nova al signe de Verge.
0: Molt bé.
1: Què ens vol dir això? Que des del nostre punt de vista, el Sol i la Lluna estan en el mateix grau matemàtic. Si vàrem tenir el privilegi de veure l'eclipsi, ho vam entendre molt bé, perquè ella el va tapar. El vas veure a l'eclipsi?
0: Aviam, estem parlant de Sol.
1: Sí, el que vam veure... Sí,
0: no tu sí, que estaves en una posició privilegiada.
1: Jo ja tinc la reserva per l'any vinent a Cádiz, a casa d'una amiga, per veure el següent.
0: Tu està a la Costa Daurada, no?
1: Perfecte, el vam veure al 100%.
0: Bé. Molt bé.
1: Doncs això, quan vam veure l'eclipsi, vam veure que hi havia el Sol i que la Lluna l'anava tapant i després el va destapar. Això vol dir que des del nostre punt de vista doncs estaven juntets. En astrologia, la Lluna, entre altres coses, significa la nostra part inconscient i femenina, i el Sol, entre altres coses, la nostra part masculina, la nostra part conscient. Per tant, aquestes dues parts estan juntes. Tot això ens indica que ens podem estar molt més alineats a les nostres aspiracions. Moment per intencionar o fer rituals de Verge, això que parlàvem, Organització, hàbit, classificació, rutina, coses de feina, coses de salut... Si algun oient vol... truquets per ritualitzar, em pot escriure i jo estaré encantada de fer-li arribar a
0: recordem que el perfil de la Meritxell a Instagram, que és on la trobareu, és astròloga de guàrdia.
1: Soc l'astròloga de guàrdia, correcte.
0: Molt bé.
1: Bueno, molt bé, doncs això està passant ara i sempre passen forces coses al cel al mateix moment. Venim d'un aspecte de tensió difícil, de poca fluidesa, entre Mart, el déu de la guerra, el teu déu, Oriol, el teu déu, que es troba a Cranc, i Saturn, el déu del temps, que es troba a Àries. Per tant, podem tenir la sensació que aquests dies volem avançar, però ens pot costar, podem notar com pals a la roda, podem anar cansats i algunes persones frustrades. Bueno, sobretot si ja portes com una setmana treballant després de les vacances, pot estar costant una miqueta. Però al mateix temps, sempre passen moltes coses alhora, Hi ha un aspecte harmònic, bonic, entre Júpiter i Lleó. Júpiter ho expandeix tot. Recordem que Júpiter és Zeus. I a Lleó, doncs, és juganer i Saturn de nou. I amb aquesta força el que podem fer és entrar a veure cap allà on volem anar, anar construint amb alegria i seny. Alegria i seny, eh? Això tan català, oi? Del seny. Enfoquem-nos en parlar clar i mantenir un to serè. És important aquests dies que la víscera no ens prengui, eh? Una miqueta de to serè. Què més coses que passen? Doncs aquest Mercuri, que el teníem a Verge, d'aquí uns dies passarà a Balança, avui mateix, m'he confós, i ens pot endolcir una miqueta aquesta comunicació. Podem buscar diàleg, podem buscar equilibri, podem buscar acords i tenir una comunicació una miqueta més suau, que sempre estarem d'acord que s'agraeix. D'altra banda, avui també Venus entrant a Escorpí. Venus ens demana relacions més profundes, més profunditat emocional, menys superficialitat i més autenticitat, relacions autèntiques, re de postureig.
0: Volem autenticitat, eh?
1: Ja hem comentat que d'aquí uns dies, el dia 23, el sol entrarà a Balança i ens enfocarem tots plegats entre a les relacions, la bellesa interna, externa, l'art, l'equitat, la justícia, totes aquestes coses tan boniques del signe de Balança.
0: Molt bé.
1: Quan comenci octubre, la primera setmana, hi ha uns dies una mica amb tensió, perquè el dia 3 Mart en Lleó s'oposa a Plutó. Això sona com molt teòric, però a la pràctica és que els poders i les transformacions es troben i que és un aspecte de tensió que pot treure lluites de poder, pot fer que la gent no vulgui dialogar amb tant de carinyo, que hi hagin egos per aquí, frustracions acumulades, aleshores necessitem canalitzar la ràbia de forma constructiva. És una setmana especialment perillosa amb el tema dels desplaçaments, les discussions, la gent que vagi al gimnàs que no faci el burro perquè hi ha possibles accidents, i no m'estranyaria un altre terratrèmol d'aquests que hem estat tenint malauradament aquest estiu.
0: Dies.
1: Al mateix temps, Mart sí que mira amb amor, fa un aspecte harmònic a Neptú i això ens pot portar que estiguem inspirades, creatives i com que tinguem fe cap allà on volem avançar. Quan tens la certesa del que estàs fent, ho fas de manera correcta. I ja per acabar, abans que ens tornem a veure, he de dir que el dia 15 d'octubre és un dia molt, molt, molt bonic, perquè el Sol i Júpiter es miren amb amor. Júpiter és aquest déu que ho expandeix tot. I és un dia que, bueno, poseu-vos activitats de gaudir i d'aprendre.
0: Molt bé. Doncs ara el que farem en aquesta segona part de l'espai és una repassada ràpida per cada signe, eh? I vols començar pels Verge.
1: Home, estan al seu prime ara, que diuen els joves. Comencem amb els Verges. Verge, setembre és el teu mes.
0: Sí.
1: I et posa davant d'un nou cicle, d'un nou començament. Aquesta lluna nova que tindrem a final de setmana obre un nou cicle personal. És ideal per començar una nova etapa, modificar hàbits, prendre una decisió o deixar enrere una manera antiga de funcionar a través de tenir converses profundes. Paraula del clau per clau del mes per tu, renovació.
0: Molt bé. Balança.
1: Balança, recupera l'energia progressivament, et notaràs especialment els moviments de Venus, la teva regent, que ja en parlarem molt, que és molt important més endavant, i és possible que vulguis treballar els teus recursos econòmics i els teus valors. La lluna nova del dia 10 et pot ajudar a tancar tapes, deixar enrere situacions, hàbits o relacions que ja no aporten. La teva paraula del mes és equilibri.
0: Seguim per Escorpí.
1: Ai, que m'agrada. Ai, Escorpí. Setembre et torna més magnètica, intensa i decidida, si s'escau. I aquest és un mes especialment interessant per tu, perquè Venus entra en Escorpí, que és la bellesa entre Escorpí, per tant estaran més guapos i més guapes els escorpins a finals d'aquest mes. Mercuri també hi arribarà. La primera meitat del mes estarà més orientada als projectes i als amics, però la segona part del mes donarà un tomb cap a la parella. Continuen movent-se coses en relació a la llar i la família. Paraula del mes, profunditat.
0: Ara repassem el Sagitari.
1: Sagitari. El Sol i Mercuri, que ara els tenim a Verge, activen la teva zona professional. Per tant, les primeres setmanes del mes són molt bones per ordenar feina, presentar projectes, buscar una nova oportunitat o prendre més seriosament la teva trajectòria professional. La lluna nova a Verge et pot marcar un nou inici laboral. Estàs en una temporada ideal per créixer mitjançant intercanvi de coneixements. Paraula clau, horitzó.
0: Seguim amb els Capricorn.
1: Capricorn, el Sol i Mercuri a Verge afavoreixen especialment els teus estudis, els viatges i les gestions legals i qualsevol activitat que ampliï els teus horitzons. Aquesta lluna nova és molt bona per prendre una decisió relacionada amb la teva formació o un projecte de futur. Pots posar també atenció amb allò que comparteixes amb els altres. Paraula clau, estructura.
0: Anem amb els Aquari.
1: Ai, amb Plutó retrògrad i el nodo nord al teu signe, Aquari, continuem immersos en un procés profund de transformació personal. No és necessàriament visible des de fora, però, Aquari, tu saps que alguna cosa dins teu està canviant. Hi ha com un creixement espiritual, metafísic o religiós molt gran. La lluna nova del dia 11 activa la sexualitat, els béns compartits i els estudis d'ocultisme. Paraula clau, transformació.
0: Peixos.
1: Aquest sol a Verge fa que les relacions ocupin una part molt important de la teva vida. És un moment per mirar què dones als altres i què reps a canvi. La lluna nova a Verge pot presentar-te un nou començament sentimental o professional. Saturn i Neptú, retrògrad a Àries, continuen posant el focus en els teus valors i els teus recursos. És hora de preguntar-te què mereixes i què estàs disposat a acceptar. Paraula clau, límits.
0: Anem amb els Àries.
1: Un mes per recuperar la iniciativa, però sense actuar per impuls. A l'impuls, Oriol, a l'impuls.
0: Ho vigilarem.
1: La lluna nova en Verge de l'11 de setembre et convida a començar un nou cicle en la manera com organitzes el teu dia a dia. Justament.
0: Que bé. Mirat. I no ho havia llegit.
1: No ho havies llegit. Pot ser el moment perfecte per canviar rutines, començar un projecte laboral, no et moguis d'aquí, sisplau, o recuperar una disciplina que havies deixat de banda.
0: D'acord.
1: Amb Saturn retrògrad i Neptú retrògrad a Àries hi ha una revisió profunda de la teva identitat. Potser estàs descobrint que la persona que vols ser ja no és la mateixa que fa uns anys. Tanmateix és possible que amb l'entrada de Marta Lleó tinguis més ganes de divertir-te. Bé, paraula del mes, redefinició.
0: Molt bé. Taure.
1: Setembre et demana que surtis una mica de la teva zona de confort, que ja és difícil, La lluna nova Verge pot marcar un inici important en l'amor o en un projecte creatiu. Si tens una idea que fa temps que et ronda pel cap, aquest és un bon moment per començar-li a donar forma. Júpiter a Lleó amplia la qüestió de la llar i la família. Pot haver-hi ganes de fer canvis a casa, mudar-te, reformar o simplement crear un espai més teu. Paraula del mes, sí. Plaer.
0: Plaer, pels Taure. Ens queden tres signes. Bessons.
1: Un setembre de canvis mentals, converses importants i noves perspectives. La lluna nova Verge pot marcar un nou començament familiar o domèstic. Un setembre de canvis mentals, converses rellevants i noves perspectives. El teu planeta Mercuri comença el mes a Verge i després passa a Balança. Finalment Escorpí, per tant, la teva mentalitat anirà canviant. Primer parlarem de casa, la família, qüestions personals i a partir de l'11 enfoca en la comunicació, la creativitat i els estudis. Paraula del mes, canvi.
0: Els Cranc.
1: Setembre et posa en moviment després d'un període més emocional. Aquesta lluna nova del dia 11 pot donar-te l'oportunitat d'iniciar una conversa important o posar en marxa un projecte. Júpiter a Lleó també amplia aquesta àrea i pot haver-hi oportunitats econòmiques, però vigila amb gastar més del que tens, simplement perquè tens més confiança. Paraula del mes, valor.
0: I finalment, Lleó.
1: Ai, més important per tu, Júpiter continua transitant pel teu signe, amplificant la teva presència, confiança i ganes de créixer. És un dels trànsits més favorables per recuperar l'autoestima i atrevir-te a ocupar més espai. Durant les primeres setmanes, aquest sol a Verge fa que posis atenció als diners i als recursos. És un bon moment per preguntar què val el que faig jo, que parlem de diners. La lluna nova en Verge pot iniciar un nou cicle econòmic. Pot ser un moment magnífic per començar un projecte, prendre una decisió o simplement tornar a sentir-te protagonista de la teva vida. En l'amor, Venus en Escorpí intensificarà la necessitat de seguretat emocional. Paraula del mes, expansió!
0: Que bé! Doncs fins aquí aquest repàs.
1: Fins aquí aquest repàs.
0: D'aquest mes.
1: Més rar, perquè més és entre un mes
0: estrany,
1: i un altre.
0: Efectivament, però... perquè és el temps radiofònic.
1: Temps radiofònic.
0: Que és el que...
1: El temps és relatiu, ja
0: ens porta a saludar la Meritxell, doncs, això, mensualment.
1: Sí.
0: T'esperem, doncs,
1: al mes vinent.
0: Meritxell Díaz, la càmera, moltes gràcies. Si la voleu seguir, recordeu a Instagram, astròloga de Guàrdia.
1: De Guàrdia. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé el setembre.
1: Igual, adéu, adéu.
2: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama.

de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreo els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons.

La música de Guillem Gisbert, que publicava també la setmana passada aquesta nova cançó que formarà part del seu nou disc en solitari, el líder dels Manel, Entretén-me, que ens ha situat a un minut i mig per sobre 3:15 del matí.

0: de fer un cafè amb el comerç, com fem els dilluns, segona temporada, amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Hola, Helena, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, de tornada.
0: De tornada.
1: Sí, encantada de compartir una altra vegada un espai, mateixa hora, molt bé, molt bé.
0: Un plaer. I avui comencem amb convidada, ja,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Ens s'han incorporat alguns nous comerços a l'associació,
0: sí.
1: I amb molta predisposició de pues això, de donar-se a conèixer, de fer poble, de participar en tot el que anem promocionant i organitzant. I, si vols, te la presento.
0: Sisplau.
1: La Laura Tort.
0: Hola, Laura, bon dia.
2: Hola, Oriol,
0: benvinguda.
2: Bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Qui és la Laura?
1: Sí, és la responsable de Clínic Àudio,
0: sí?
1: Del carrer Major, que
0: atenció,
1: ha obert fa poquet.
0: Correcte.
1: I, a més, ja ha fet... O sigui, vam tenir el Forestoc aquest cap de setmana, que, si vols, comentem ara en una estoneta, però que ja ha participat i, a més, doncs, ha pogut conèixer la resta de comerços que té al voltant, i això, doncs, ens fa tenir més pinya i que no es vegi potser tan buit, que a vegades ens queixem, no?, que hi ha espais que ja estan una mica buits, i el fet que ja hi sigui i, a més, surti al carrer i participi, doncs ens ajuda molt a aquesta integració de tots els comerços.
0: Molt bé. La Laura la trobareu a, com dèiem, Clínic Àudio, que és el carrer Major número 18.
2: Correcte.
0: Va obrir el mes de juliol.
2: Sí.
0: Per tant, fa ben poquet. Com han anat aquestes primeres setmanes? A veure.
2: Doncs força bé. Bueno, comentava abans que jo porto 6 anys ja,
0: sí,
2: treballant aquí a Molins. Llavors...
0: Treballaves en el mateix sector, però en un altre...
2: Correcte,
0: empresa, diguem,
2: correcte. Jo porto 6 anys treballant en el sector del,
0: sí,
2: món de l'audiologia, però el meu amb la comunicació ve de bastant abans. Jo sempre he treballat amb persones amb problemes de comunicació, ja sigui persones sordes, he treballat amb persones sordcegues i inclús he après llengua de signes. I ara, doncs, m'embarco a aquesta nova etapa i amb l'oportunitat de poder treballar de la manera que jo entenc que m'agrada treballar.
0: Molt bé. Per situar-vos, diguem, trobareu Clínic Àudio on hi havia el Calcedoni abans, al carrer Major, en aquest local. I quins serveis oferiu, Laura? A veure.
2: Doncs oferim des de revisions auditives, també oferim...
0: Dies.
2: Oferim...
0: Revisions auditives per una banda.
2: Revisions auditives per una banda. Després, teràpia de tinnitus, que això també avui està molt a l'ordre del dia.
0: Sí.
2: Després, des de proteccions auditives, tipus taps de bany, proteccions auditives per persones que treballen a l'obra, músics, etcètera, etcètera.
0: Teràpia tinnitus, què són els tinnitus?
2: Els tinnitus és un pitu, així vulgarment dit, que sent la persona,
0: sí,
2: només...
0: Sí, permanent?
2: Permanent. A vegades es sent...
0: O constant, vaja, no?
2: A vegades és constant tot el dia. Hi ha qui la sent només quan hi ha silenci. Clar, quan hi ha bullici, de fons, no es percep.
0: Sí.
2: Diguéssim que es solapa. Llavors, nosaltres fem una teràpia que consisteix en aprendre a conviure amb aquest so. Hi ha qui l'espalia definitivament, hi ha qui no. A mi m'agrada dir que ajudem a conviure i dominar nosaltres aquest pitu en comptes del revés.
0: Molt bé. Dius que ajudem. Quants professionals sou a la clínica?
2: Ara mateix estic jo sola.
0: Tu sola?
2: Sí, amb el meu soci, que és la meva parella.
0: Molt bé.
2: Però el grup de Clínic Àudio és molt ampli a tota,
0: sí,
2: Espanya.
0: Sí, diguem, és una cadena.
2: Són 20 botigues.
0: 20 botigues.
2: Sí, 20 centres auditius.
0: 20 centres i un d'ells, doncs, aquí a Molins de Rei.
2: Sí.
0: Molt bé. Tu i la teva parella, doncs, us encarregueu de tota la gestió, diguem.
2: Sí, sí, sí.
0: Que em deies que, havent treballat aquí a la vila en un altre lloc forces anys, doncs,
2: mm-hmm,
0: també... suposo que has generat confiança en molta gent que t'ha vingut a veure, no?
2: Correcte,
0: ja?
2: Sí. Sí. Sí, sí.
0: Quins horaris feu, doncs, o fareu a la Clínica Àudio?
2: Mira, obrim a les 9 i mitja, tanquem,
0: sí,
2: a la 1 i mitja, tornem a ser a les 4 fins a les 7 i mitja de la tarda.
0: Molt bé.
2: I dissabtes, perdona, que també se m'oblida.
0: Dissabte al matí?
2: Dissabtes de 10 a 1.
0: Molt bé. 2:15 a 2:15 i de 4 a 2:15.
2: Sí.
0: I els dissabtes de 10 a 1. Us ha de trucar la gent per demanar, diguem, hora...
2: Normalment sí, perquè vaig amb agenda programada. Però si en aquell moment entra algú i no estic fent res, doncs jo la tenc sense problema.
0: Ara tu deia que a vegades associem doncs, a la pèrdua auditiva amb l'edat, no? Però aquí pot venir a...
2: Això és un tema que m'agrada molt que me'l treguis, Oriol, perquè una de les pors que té la gent a venir a veure'm és aquesta, que per desgràcia està bastant associat a l'edat i vull dir des d'aquí que cada vegada hi ha més gent jove que porta audiòfons i no té cap problema. A més, la gent jove em demanen audiòfons vistosos, de colorins.
0: Sí?
2: O sigui, que la gent jove no té problema en que se li vegi.
0: Quan abans anàvem a l'escola de petits, que allò era aquells aparells...
2: Sí, sí, sí, és que avui en dia són també molt discrets.
0: Sí, oi?
2: Sí, sí.
0: Això
2: sí.
0: És com les ulleres, que també abans eren... d'una manera que ningú volia portar i ara...
1: És veritat. Cada vegada és com més, no?
0: Sentiu uns cops i és que tenim també un treball, diguem, de escolar aquí de la filla de l'Helena que està pintant, eh? Per tant, amb aquest tema doncs, tanquem prejudicis i que pot venir...
2: Correcte. Una altra de les pors que té la gent en venir és que es pensen que realment... es pensen que podem pressionar o obligar a fer una cosa que no volen i vull dir des d'aquí que jo no pressiono, jo escolto a la persona el problema que té, identifiquem el problema i el que m'agrada és que marxin del centre sapiguent el problema que tenen i sobretot que si volen, quan vulguin, jo els puc ajudar a resoldre aquest problema.
0: Molt bé. Sí, venim a fer una revisió auditiva... que ens faràs aquells auriculars i escoltar...
2: Sí, correcte. Tinc una sala insonoritzada, llavors primer de tot m'agrada conèixer com t'he dit la persona, totes les problemàtiques que ha tingut relacionades amb el món de l'audició. Llavors, a partir d'aquí, fem una otoscòpia, que és valorar el conducte auditiu, veure si no hi ha cera, si està tot bé, si no hi ha infeccions... Llavors, a partir d'aquí fem l'audiometria i una sèrie de proves més i jo valoro. Si hi ha pèrdua auditiva, doncs tenim la possibilitat de provar uns audiòfons de forma gratuïta i sense cap compromís. Això vull recalcar-ho, sense cap compromís, o sigui que ningú tingui por a venir, perquè jo no pressionaré ni obligaré a ningú, repeteixo, a fer algo que no volen fer. Mm-hmm. Val? I bueno, doncs a partir d'aquí ells decideixen.
0: Audiòfons que ara inclús no sé si pel mòbil es controlen, però vull dir que perquè sí que tenen molta...
1: És que
0: estan adaptades
1: més, més tecnològic, no?
0: Molt tecnològic.
2: Avui en dia pots utilitzar l'audiòfon com un auricular, com un AirPod.
0: Sí.
2: Connectes les trucades, el multimèdia, si t'envien una nota d'àudio de WhatsApp, la pots escoltar directament a través dels audiòfons i a la mateixa vegada doncs escoltar i que t'incrementi aquest so que et falta.
0: Molt bé, escolta, molt adaptat a la modernitat,
2: I recarregables també.
0: Molt bé.
2: I
0: des de que vas obrir, doncs vas interessar per formar part de l'associació que potencia el comerç local, no?
2: Sí, correcte. M'agrada sempre estar connectada. Jo sóc una persona molt social també, llavors parlant amb els comerços de l'entorn i amb altres companys d'altres localitats que també estan molt ficats en el comerç de la seva localitat, em van recomanar que ho fes 100% i de veritat que no estic gens arrepentida perquè l'Helena des del primer moment m'ha visitat diverses vegades.
0: Sí.
2: Està molt atenta a mi. Sempre m'informa. De fet, al Forestalk em vaig enterar perquè ella em va enviar una notificació. Jo no tenia ni idea. Soc molt nova en això. I estic molt contenta.
0: Molt bé. 4 minuts i les 11, precisament doncs, aquest primer cap de setmana del mes de setembre s'ha celebrat aquest Forestalk.
1: Sí.
0: Quantes botigues hi han participat i com ha anat, doncs,
1: sí,
0: Helena?
1: Sí, entre 20 i 30. Sí. Llavors, sí que és veritat que ara ho comentàvem amb la Laura, que hi havia botigues que potser en un primer moment doncs no estan interessats perquè també hi ha la por aquesta que encara és massa d'hora per poder-se sumar, que encara no hi ha gent... i pels carrers, no? Perquè sempre al final han de fer un esforç de sortir al carrer i posar una burra, una taula o alguna cosa, i es veu que doncs, moltes botigues no s'hi volien sumar i al final doncs, van sortir improvisant doncs, aquesta burra.
0: Això dissabte, eh?
1: Això dissabte.
0: Tot el dissabte.
1: Sí,
0: en aquest cas, moltes al matí.
1: La majoria al matí, ja sabem com funciona. Les tardes són bastant...
0: Ho sabem, els dissabtes costa.
1: Costa, costa.
0: I en el cas de la Laura, doncs, què vas fer amb el Forestocs?
2: Mira, doncs jo vaig posar una taula amb... Jo no tinc estoc en aquest cas, en aquest sentit, però sí? Jo el que volia era que la gent em veiés i em conegués, sí? I cridar una mica l'atenció, no? Llavors la gent passava i em veia, ostres, què han fet aquí? Aquesta noia, ah, mira, acaba d'obrir i ja s'ha posat aquí. Doncs vaig treure folletos, audiòfons d'així de mentida perquè la gent els veiés, els pogués tocar, i bueno, feia regalets també... bolis i un cacau de llavis i coses així, i llavors també oferia doncs, proves gratuïtes, així no és la manera idònia de fer una audiometria al carrer, però bueno, és un primer cribatge que la gent hi va participar i estic molt agraïda, la veritat.
0: Has hagut de fer moltes obres a la botiga, doncs? Bé, aquesta sala insonoritzada, entenc, no?
2: Correcte, i adaptar un bany per persones amb mobilitat reduïda.
0: Però bàsicament la novetat seria aquesta,
2: sí,
0: aquesta
2: sí,
0: sala.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: També digues, s'ha sumat a Fem Molins, la targeta.
0: La targeta Fem Molins, sí.
1: Vale, que sabeu que també, bueno, els serveis és més complicat que s'hi sumin, i és veritat que amb la Laura, amb la primera visita em va dir que sí, que volia fer, bueno, incorporar-se a tot lo que, totes les possibilitats que tingués dintre del comerç local, i s'ha fet la targeta, s'ha fet de l'associació, llavors qualsevol persona que tingui la targeta Fem Molins, si va a visitar-la, doncs tindrà un tant % d'abonament, bueno, que se li guardarà per la propera compra.
0: Molt bé, d'aquest mes de setembre ja ho engega la campanya?
1: Aquest mes de setembre ja hem engegat la campanya, sí. Són dos abonaments per la temporada amb el Foment. És un acord amb el Foment, sí, que el tenim aquí al costat.
0: Ara tenim el president aquí fora, cuidado.
1: Ah, vale, doncs...
0: Digues, digues.
1: Doncs això, que tenim... Hem acordat un parell d'abonaments per la temporada del Foment.
0: Molt
1: bé. Bé, ja engeguem campanya i ja... Ja estem a tope.
0: Molt bé. I ja parlarem, doncs, d'altres esdeveniments que vindran, suposo, a l'entorn de la Festa Major, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ens aturem aquí.
1: Perfecte.
0: En tot cas, recordant que trobareu la Laura a la Clínic Àudio del carrer Major número 18. Com ens ha dit, els horaris de dilluns a divendres de 9:45 a 14:45 i de 16:45 i els dissabtes de 10:01.
2: Correcte. Sí?
0: La Laura Tort i el seu company, doncs, us atendran amb els serveis que ofereixen i que ens ha comentat avui aquí a l'espai. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Oriol.
0: Laura, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Molta sort. Helena Artacho, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I bon inici també de curs. Que vagi bé. Ens aturem, fem una pausa per escoltar les notícies de les 11 i de seguida tornem precisament per parlar de la nova temporada del Foment Cultural i Artístic. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat 3 ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes 3 persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a 9:15 del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics, que s'ha produït aquesta deflagració encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
0: Informació local.
3: Aquesta tarda, avui dilluns, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major, que és el preludi de la celebració de la festa, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi podreu veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, els matossers, les bardançaires, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, els elements característics de les figures i les colles de la cultura popular molinenca. La inauguració és aquesta tarda a 6:45 a la planta baixa de l'edifici del Molí i es podrà visitar fins al 17 de setembre. També és notícia aquesta setmana les activitats al voltant de la diada de l'11 de setembre. La vigília ja, el dijous dia 10, s'ha convocat una marxa de torxes, l'organitza l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i el Molei. Hi ha 22 entitats adherides i el que faran és el dijous a 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà la marxa de torxes que anirà fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta marxa i ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar popular i una cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar els podeu retirar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional a les 12 del migdia al pati del Palau, ofrena floral del consistori de les entitats de la vila i després audició de sardanes al pati amb la Copla, la principal de Terrassa, una audició que organitza i ballada que organitza com cada any la grupa. I abans d'acabar, recordem també que el proper 15 de setembre és la data final per les inscripcions per celebrar les noces d'or. L'Ajuntament convida les persones que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes a un dinar que es durà a terme el 24 d'octubre. Les inscripcions les podeu fer, com dèiem, fins al 15 de setembre a l'oficina d'atenció ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur la fotocòpia del llibre de família, certificat de matrimoni, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat oficial de convivència. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts, com us hem explicat al començar el programa, i diumenge el Foment, com ja és tradició en aquests darrers anys, va aixecar el taló amb una gala per presentar la programació de la temporada, en aquest cas 2026-2027, amb un estiu que anirem deixant enrere, tot i aquesta calor encara persistent, on el Foment ha estat d'obres de nou per fer aquesta segona sortida d'emergència, com ja ens han anat explicant, amb l'objectiu d'habilitar l'ús de l'amfiteatre, tot reforçant la seguretat i l'accessibilitat del teatre. I ens volíem posar al dia de tot plegat, sobretot de la nova programació, però de com tenim les obres, amb l'Hermenegild Sinyol, president del Foment, que l'hem convidat i el tenim aquí a l'estudi de la ràdio perquè ens doni tots els detalls possibles. Què tal, Hermenegild? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut,
1: Gràcies.
0: Ha anat bé l'agost?
1: Molt bé, intens.
0: Sí, intens.
1: Jo, Foment, intens tot el juliol, l'agost, però i el setembre, que tot just arrencar.
0: No s'han aturat, no, les obres?
1: No, no van arrencar el 15 de juny i sí, tot just encara ens queden 10-15 dies per deixar-ho tot net i a punt.
0: Molt bé, ja ho ha anat fent vídeos, sobretot a xarxes, a Instagram, explicant com anaven les obres, correcte, però han anat sobre el previst, diguem.
1: Sí, sí. Bueno, aquests edificis centenaris sempre tenen imprevistos, que fins que no forades no et trobes sorpreses. N'hem trobat, com sempre passa, sí, amb el Foment i amb els forjats, sobretot, que vosaltres heu patit perquè els teniu a tocar paret per paret.
0: Sí, correcte.
1: Els forjats eren d'un gruix diferent i fa 100 anys es construïen les coses d'una altra manera i hem hagut de reeducar una mica el pla previst i utilitzar un altre tipus d'eines més fortes,
0: sí,
1: perquè no hi havia manera del món que estava previst doncs, de poder foradar, però bueno, coses que passen.
0: Veiem entrar i sortir sobretot els operaris per aquí, aquesta sortida que tenim aquí fora al carrer Foment.
1: Correcte.
0: Aquí serà la sortida d'emergència?
1: Sí, aquesta és la que comunica amb l'amfiteatre.
0: D'acord. O sigui, anem bé, hem entès bé
1: el recorregut, sí,
0: el recorregut, sí, que vindrà, diguem, de dalt a...
1: Ve de dalt, a
0: la sala...
1: Els que recordeu el Foment, doncs té una sortida, bueno, té una porta principal i una simètricament igual a l'amfiteatre.
0: Sí.
1: I bombers, doncs, el que ens demana sempre és tenir una segona sortida, un plan B. I l'única opció que hi havia era foradar per la part esquerra, perquè per la dreta hi ha la Renault, per tant,
0: sí,
1: no hi ha
0: correcte
1: manera de fer-ho. I és el que hem fet, comunicar l'amfiteatre a través d'un forat i una passarel·la, doncs, amb la zona de billars. I
0: per va parar a la zona de billars.
1: Allà ja es baixa directament cap al carrer.
0: Molt bé. I això és el que permetrà a la llarga...
1: A la llarga, no ara mateix.
0: Habilitar l'amfiteatre.
1: Correcte.
0: Perquè... No vol dir que quan d'aquí 15 dies s'acabin les obres
1: no,
0: ja
1: es pugui... No, és una pregunta que ens fa molta gent pel
0: carrer.
1: És recurrent, I és una fase més del que està establert. Vull dir, en principi, aquest any acabarem amb això.
0: Sí.
1: Si tot va bé i ens arriben els calés a l'estiu que ve, doncs atacarem ja la fase final, que seria doncs, dotar el sistema de climatització d'un motor especial que el que fa que en cas d'incendi reverteix el flux d'aire i en vez de treure'l, el xucla. I això serveix bàsicament perquè en cas que hi hagi un incendi, com que el fum se'n va cap amunt, la gent que estigui a l'amfiteatre no pugui morir intoxicada. I llavors el que fan és que en 30 segons ha de quedar tot el fum fora.
0: Caram.
1: Sí, sí.
0: Això fa 100 anys, doncs...
1: No era viable, no era... les mesures...
0: Sí,
1: Totes les mesures arrel d'aquella... aquella desgràcia que hi havia a Madrid un cap d'any, crec que va ser, es van posar... força estrictes, que també en part està molt bé, no? Perquè, clar, en un edifici com el Foment, on si tot va bé, en un futur proper hi haurà capacitat per 700 persones, doncs s'ha de preveure que qualsevol desgràcia que pugui passar o imprevist es pugui resoldre amb la màxima seguretat.
0: Molt bé. Ara mateix la capacitat és de...
1: 480.
0: 480, utilitzant platea i llotges.
1: I llotges, sí.
0: I s'ampliaria a 700 amb, sumant l'amfiteatre.
1: Sí, correcte.
0: Que ja vam explicar que s'havia pujat aquesta barana.
1: O sigui, aquesta barana va ser un pas previ, que semblava que amb això ja n'hi havia prou, però que encara no havien canviat les normatives, i quan vam entrar amb normatives noves, bueno, ja portem 4 anys adequant-ho tot. Aquest any també s'han instal·lat balisses de seguretat a totes les escales, vull dir, quan s'apaguen els llums la gent pot veure on estan les escales de seguretat. En cas que se'n vagi la llum i hi hagi un incendi, aquests mateixos llums que ara funcionen a un 20%, passen a un 100%, perquè la gent vegi clarament per on han de sortir. A part d'això, s'han tingut que instal·lar boques d'incendi també a l'amfiteatre, detectors de fum, bueno, tot el que suposa un pla de prevenció estricte i segur.
0: I ara mateix serà compatible amb l'inici, diguem, de l'activitat artística?
1: Sí, sí. La prova és que aquest diumenge, tot ahir, just ahir, ja vam arrencar la temporada i, per tant, les obres que queden, que bàsicament ara és enrejolar la sortida d'emergència i acabar de col·locar els llums i pintar, doncs no ens afecta amb el dia a dia.
0: Mm-hmm. Molt bé. Obríeu, diguem, temporada amb aquest espectacle Aixequem el taló, que heu anat consolidant en aquests darrers anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquesta era la quarta vegada.
0: Quarta edició.
1: Aquest cop el vam fer una miqueta, el vam treballar més, diguéssim, a nivell de presentació. Teníem una drag queen que ens va presentar a l'espectacle, vam participar a los cinco putos mágicos presentant el Nadal, presentant el Festival de Màgia del mes d'abril. Va ser més dinàmic, vam tenir un bon quartet de músics de cançó popular catalana que va estar amb molta qualitat, que va agradar molt, i vam presentar les prop de 100 propostes culturals que els propers 9 o 10 mesos tindrem aquí al Foment.
0: Això vol dir que ja ho teniu tot tancat?
1: Sí.
0: O que podet afegir-se alguna?
1: En principi no, eh? En principi està tot tancat. Sí, ara ja comencem a treballar amb la 27-28.
0: Sí?
1: sí, hem d'anar sempre així, un any abans començar-hi.
0: Molt bé. I la temporada comença ja, diguem, evidentment ahir amb el tret de sortida, però aquest cap de setmana ja tenim...
1: Aquest cap de setmana
0: és intens,
1: no? Sí, perquè tenim un musical molt guapo.
0: Sí.
1: Va ser nominat als Premis Broadway World aquí a Espanya. És un musical de la companyia La Roda. És el conte de la Venta Fox, però situat als anys 50, i tot és música una mica pels que són fans de Grease o de Hairspray, doncs va una mica amb aquest tipus de música dels anys 60. Molt bo, molt divertit per anar-ho en família, o no. Vull dir, és un musical molt rítmic.
0: Això vol dir que, no sé si les companyies us mostren la seva feina o que heu d'anar molt a veure teatre.
1: Fem una mica de tot.
0: Una mica de tot,
1: rebem propostes constantment, i a part ens desplacem molts cops a Barcelona o als voltants a veure propostes noves o a fires, com pot ser la Fira de Targa, o la d'Arrel Mediterrània a Manresa, o la d'Igualada... Voltem una miqueta.
0: Molt bé. Tàrrega, em sembla que arriba ara ja
1: aquest
0: cap de setmana. La Venta Fox serà dissabte a les 6, i el diumenge ja tenim la primera obra de teatre.
1: Tenim la primera comèdia. És una idea genial que va funcionar molt bé al Teatre Comdal a Barcelona, amb quatre magnífics actors. És un vodevil, és una bujarrada. Aquells que geran les comèdies d'embolics, doncs és ideal per passar una bona estona.
0: Això ho anireu combinant també, amb, per exemple, amb propostes com el dia 18, Mickey de Cai.
1: Sí. Que... Mickey de Cai, faré un petit incís. El Foment és dels últims 3-4 anys. Hem començat a treballar i a establir connexions amb productores externes, que el que fan és proporcionar-nos espectacles. Molts cops ho fan ells directament, és a dir, lloguen el Foment.
0: Sí.
1: Nosaltres, bàsicament, el que fem és aportar la part tècnica i el local, però la coordinació o l'organització de l'esdeveniment és d'ells. I aquest és un cas. És una productora que es diu Nox, que és el primer any que hi treballem. Després tenim un altre que és Divere Benz, un altre que es diu Soco Comedy, i un altre que és Planeta Impro, que són les quatre productores amb les que quals treballem sovint durant tot l'any i que proporcionen un ventall ampli de produccions, algunes catalanes i altres que venen de l'estat espanyol.
0: Molt bé. En aquest cas, el dia 18, doncs, Mickey de Cai, a les 9 del vespre, i el diumenge, Remember Show, amb música dels 70, 80 i 90.
1: Exacte.
0: Perdó.
1: Dissabte, Remember Show.
0: Que això es porta molt ara, no?
1: Sí, és per la que els agrada una mica ballar o recordar velles coreografies dels anys 70, 80 i 90, doncs és la tarda ideal.
0: Perdó, efectivament, dissabte, perquè diumenge teniu Montserrat Martí Cavaller, no?
1: Sí.

0: la productora de Soco ens porta un...
1: Això és un divendres.
0: És un divendres. Després tenim el Portes Obertes el dissabte.
1: Atenció important, la gent s'ha d'apuntar a les Portes Obertes per veure el teatre.
0: Aquest any el que hem fet ha sigut obrir unes finestres d'horaris a Entràpolis.
1: Sí.
0: És tot tan gratuït, eh?
1: Sí.
0: Però bàsicament és per poder controlar els aforaments i els grups. Perquè fins ara no ho havíem fet i a vegades havíem trobat amb una acumulació de molta gent a una hora molt concreta i amb d'altres estava pràcticament buit. I per poder-nos distribuir millor i organitzar-nos, doncs hem fet aquestes petites...
1: Això serà el dissabte 26 de 10 a 1 del migdia.
0: Correcte.
1: La gent que entra a Entràpolis i simplement reservi l'hora.
0: Pot escollir apuntar-se a l'hora que vol venir i ja està.
1: Molt bé.
0: I si algú no pot fer Entràpolis i vol venir directament a taquilla, doncs també l'atendrem.
1: Correcte. I el primer impro show que fareu serà també el dia 27.
0: El 27, coincidint amb la festa major, doncs farem el primer espectacle.
1: Que té el seu públic, també, em deies.
0: Sí, sí, i tant. Els impro shows, ja dic que ho parlàvem fora de micròfon,
1: sí.
0: Crec que és la cinquena temporada. Sí que van començar que pràcticament ningú es coneixia, però ara mateix el centenar de persones el tenen i fins i tot alguns dies més. Hem de recordar que aquesta companyia té la residència fixa a Barcelona i és l'espectacle, és el segon espectacle més vist a tot Catalunya durant les últimes dues temporades.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vull dir que ho omplen i ho fan molt bé, molt, molt divertits.
1: I l'octubre el començareu el tret de sortir el divendres 2 amb el Molins Night Cabaret.
0: Correcte.
1: Per tant, torneu a confiar amb Edu Mutante i companyia.
0: Edu Mutante ens organitza aquestes ballades de monologuistes.
1: Sí.
0: Som entretingudes i divertides pels divendres de la nit. I també porten 4 temporades, crec, amb nosaltres.
1: Un viatge sin retorno serà el dia 3 d'octubre, que és un dissabte, que també ve del Soco Comedy.
0: Sí, és una proposta teatral, és una companyia, crec que ve de Madrid, amb, amb una història molt tendre, molt, molt bonica.
1: I la gent es preguntarà, i el ball dels diumenges, com començareu l'octubre?
0: El 4 d'octubre, crec que
1: sí.
0: És. El 4 d'octubre... Sí. Entrem forts perquè ve el Pentagrama Trio, que és un dels grups més potents dels balls de diumenge, que és un grup que està molt consolidat i és molt estimat aquí a Molins de Rei, perquè sempre que ve omple. Per tant, comencem amb aquest dia.
1: Molt bé. Seguirà més ball i també el 17 d'octubre la proposta de No Somos Estopa.
0: Sí.
1: Això serà un tribut, no, eh?
0: No,
1: atenció.
0: El No Somos Estopa és un espectacle, és una comèdia d'un monòleg.
1: Ah, veig el Corbacho aquí,
0: potser. Sí, que protagonitza el David Fernández i el José Corbacho, que per això ells dos es diuen igual que els germans d'Estopa, i fan la broma, fan una comèdia. És un espectacle que ha estat ja rodant a nivell nacional, ha estat a Barcelona i ara doncs, a terra aquí a Molins, per poder-nos distreure una estona.
1: El 18 d'octubre, La Venganza de Don Mendo, això és del Paco Mir?
0: És el Paco Mir, és una companyia de Sevilla que la dirigeix el Paco Mir. Ja vam venir l'any passat a fer ara ja se m'ha anat del cap, ara. El Perro de l'Hortelano.
1: Sí, sí.
0: És la mateixa companyia. És a dir, aquesta obra mateixa la podreu veure d'aquí un mes i mig o dos, també al Poliorama. I a terra anar a Molins i després van cap a un Poliorama a fer-la.
1: Molt bé. I veig un tribut als Dire Straits, també, pel 24 d'octubre.
0: I aquest és molt recomanable perquè just 15 dies abans actuaran al Palau de la Música. Per tant, vol dir que el grup qualitativament és molt bo. I ara queda lleig dir-ho, però si vas al Palau de la Música pagaràs pràcticament 4 vegades més el preu que et costa d'aquí a Molins. Per tant, és important que pugueu venir a recolzar-los, sobretot i escoltar-lo, perquè és un grup amb 6 músics en directe per recordar aquesta mítica banda.
1: Sultans of Swing, és el grup amb Miguel Talavera.
0: És el líder de la banda.
1: Posareu tauletes també als...
0: Sí, hi haurà tauletes al fons de la sala perquè la gent pugui, els que els agrada més la versió concert i estar dempeus, doncs pugui ser-hi.
1: Molt bé. Tenim ball, tenim més impro show, més obres de teatre, La Torradora.
0: La Torradora es va estrenar l'any passat a la Versus.
1: Sí.
0: És una magnífica comèdia del Sergi Belbel, que ara tot just l'han reposat aquest estiu.
1: Sí.
0: És molt bona. Jo la recomano molt perquè en riureu moltíssim. És una obra molt, molt dinàmica, molt, molt de rítmica, amb la Laura Fa, vull dir, amb el Ramon Godino, vull dir, està molt bé, molt bé.
1: Pel dia de Tots Sants, l'1 de novembre.
0: Correcte.
1: Molt bé. La Neus Motos, que em sembla que hi havia...
0: La Neus Motos ha vingut algun cop, és una fidel dels monòlegs. A més, ella és molinenca, tot i que viu a Gelida, va néixer aquí a Molins, i té el seu públic i és molt divertida.
1: Tindrem també Sarsuela, el 7 de novembre.
0: Correcte. Una companyia externa que ens va proposar i és una història que parla d'una companyia que vol fer una sarsuela i apareix un nadó pel mig i ens explica una mica el que és el darrere bambolines amb un nen i fent sarsuela.
1: Els musicals que li agraden força també a l'Hermana Gil. Lisi, el musical.
0: Lisi, el musical.
1: Atenció, 15 de novembre.
0: 15 de novembre i remarqueu-lo
1: amb
0: fluorescent perquè és un musical atrevit.

0: és d'una companyia de Sabadell, de quatre noies, la companyia es diu Les Viages, van fer temporada un parell d'anys del Teatre Gaudí de Barcelona, és un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway, és un thriller, és un musical fosc, parla d'uns assassinats que va haver a Nova York, a Estats Units fa un 3 o 4 anys, que una de les filles va matar la madrastra perquè abusaven d'ella i realment a Broadway va funcionar molt bé i és la primera vegada que es porta a Barcelona o aquí a Molins de Rei i és en català. I a més la companyia és una companyia tota formada per noies, que també una mica doncs, reivindiquen l'empoderament i una mica el col·lectiu LGTBI. I per tant jo la recomano perquè està molt bé. Jo la vaig tenir sort de veure a Barcelona i és brutal, és brutal, musicalment és brutal.
1: Tindrem tribut a Sabina també.
0: També.
1: El 21 de novembre. I estic deixant algunes coses perquè si no...
0: Serà molt llarg.
1: Serà molt llarg, però si tens una diva, la vida i un divan...
0: Sí, aquesta és la proposta de...
1: En dos dies veig, eh?
0: Del grup Filagarsa d'aquí al Foment.
1: Ah, és, sí, és vostra?
0: Aquesta és nostra pròpia, sí.
1: Val.
0: És una obra que està molt bé, encara que la tingui que dir-ho jo, però ens explica la història d'una diva,
1: sí,
0: però sobretot ens explica la història de qui hi ha darrere aquesta diva. I tot el que va patir des que va néixer i com a casa va ser, diguéssim, maltractada. I és un personatge que neix dins d'una família ultracatòlica i en el moment que ell planteja que no se sent còmode amb el seu cos... és quan la família la rebutja i la fa marxar de casa. Jo ens explica tot aquest trajecte cap a fins a aquell punt de reconèixer. És una obra que, tot i que pot semblar una mica trista, té els seus moments de comèdia i de cabaret, perquè no deixa de ser una drag queen. Però sí que és veritat que ens fa reflexionar i hi ha moments que et toca la fibra.
1: I noms propis del desembre, Toni Albà, veig.
0: El Toni Albà.
1: Locus Operandi.
0: Correcte, és un espectacle nou que tot just està ara començant a girar. I aquest l'havíem tancat tot just abans d'entrar a impremta. Va ser una cosa que va venir d'una productora també dels que abans s'ha anomenat. I vam tenir temps d'incloure'l.
1: Això serà el 5 de desembre. Torna una vegada més el Quim Masferrer amb el Bona Gent.
0: El nostre amic Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer el dia 20 de desembre.
0: 20 de desembre a la tarda, que serà un especial Nadal, pràcticament, sí, que estarem a tocar. Per tant, aquells que els agradi veure el Quim Masferrer i vol dir una bona tarda de riures i de companys, doncs estan benvinguts.
1: A 6:15, en principi.
0: Correcte.
1: I també a l'entorn de Nadal, el Mag Lari.
0: El Mag Lari.
1: El dia 2 de gener.
0: Correcte.
1: Amb Estrafalari.
0: Estrafalari ja el va fer aquí al Foment fa 3 anys, crec,
1: sí,
0: per la pandèmia, diria que va ser quan el va estrenar. Després ha estat de gira per tota Espanya amb aquest mateix espectacle, a part de que ha col·laborat i ha dirigit l'espectacle doncs, del Mago Pop, també. I ens va sorgir l'opció de poder-lo tornar, i per tant, doncs, per aquells amants de la màgia o del show, que perquè ja sabem que és un show el Mag Lari, doncs el podreu tenir aquí el 2 de gener.
1: I el gener seguirà amb el Trencanous, que sempre feu confiança al Centre de Dansa de Catalunya.
0: Sí, a més ens venen dos cops a l'any i, sí, ja fa una relació que ja fa 3 anys que dura i que ens ha demostrat que hi ha un públic de dansa clàssica que el necessita.
1: L'Edu Mutante veig que també farà el seu monòleg.
0: Sí, fa un recorregut als seus 25 anys de carrera.
1: I tindrem també un tribut a Queen, per cert, i amb això tancarem el 23 de gener.
0: El tribut a Queen és un tribut dels més potents que hi ha.
1: Sí?
0: Ja va estar al Foment fa 3 anys, crec recordar, que ho va rebentar. Vull dir, els 4 músics que hi són ho fan divinament i quan tanques els ulls realment sembla que hi hagi el Freddie Mercury a l'escenari. Han actuat per tota Espanya, han actuat al Palau de la Música, han actuat a la Celeste, ho han rebentat. Per tant, la qualitat artística no cal ni posar-la en dubte. És un bon tribut.
1: Bé, de tots aquests espectacles i els que ens deixem, ja es poden comprar les entrades?
0: Des del mes de juny ja estan totes a la venda.
1: Tot a Entràpolis.
0: Tot a Entràpolis.
1: La gent que ens escolti que...
0: Tot a Entràpolis, tret de les produccions externes, sí, que ens arriben, que les poden trobar en el web. I si entren al web del Foment,
1: sí,
0: allà hi són tots. Llavors, clicant cada espectacle... Els que no són pròpiament del Foment els dirigeix a les webs oficials.
1: Però sé que també aneu obrint la taquilla... Dilluns de cada mes.
0: O si no, qualsevol dia que està obert es poden comprar, també.
1: Per tant, serà avui? O...
0: No, vam obrir la setmana passada.
1: Dilluns passat, eh? I ara ja fins al...
0: Ara ja fins al proper dilluns. Però, en tot cas, qualsevol dia que està aquest cap de setmana les tindrem obertes.
1: Doncs, sí.
0: Per tant, es poden comprar les... les entrades.
1: Molt bé, aquest cap de setmana recordeu la Ventafox, aquest musical a ritme dels 60, a les 6 de la tarda el dissabte. Diumenge, una idea genial, l'obra de teatre també a les 6 de la tarda. Alguna cosa més, Armand Agil?
0: Animar-vos, sí. Animar-vos a consumir cultura. Si pot ser el Foment, doncs millor, perquè així farem poble.
1: Sí.
0: I res, anar fent bullir l'olla, que tot això tot just comença.
1: Recordeu que teniu al web tota la informació, però si sou 1.0 també... és molt probable que ho rebeu a casa aquest tríptic, oi?
0: Aquesta setmana rebreu a casa, si tot va bé, doncs, sí. Bon, van començar ahir a repartir, perquè sé que la Riera Bonet ja, ahir ja els tenien, vull dir que aquesta setmana estaran, els estaran repartint.
1: Molt bé, és un tríptic on hi teniu tota la informació de tots aquests espectacles.
0: Fins al mes de gener.
1: Fins al mes de gener, correcte.
0: Correcte.
1: Armand Agil, senyor, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que acabin d'anar bé les obres, també.
0: Esperem, que ja no patiu més pels sorolls.
1: L'ofor ja vam dir que ha quedat enrere.
0: Ara ja queda xapa i pintura, queda res. Ja molt no hem bé. De fer forats.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment,
1: moltes
0: moltíssimes
1: gràcies.
0: Gràcies.
1: Fem una pausa i de seguida tornem amb el Miquel Casas i la màquina de la Penny. Avui estrenant doncs, aquest nou horari, és a dir, que ens allargarem fins a les 12 del migdia.

Bé, aquest és l'Ian Moya, que va ser concursant del programa Eufòria. És el cantant andorrà, d'Escaldes d'en Gordany, que acaba de publicar aquesta cançó, que hem volgut escoltar aquesta hora del matí, i anem a escoltar més cançons, perquè anem a obrir la primera màquina de la Penny d'aquesta nova temporada.

0: Hola, Miquel Casas, bon dia.
1: Molt, molt bon dia.
0: Ben retrobat.
1: Igualment, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de seguir... De seguir posant música, seguir matxacant i menjant-li el tarro a la gent amb les meves històries musicals.
0: Molt bé, veig que no ha sonat el popcorn.
1: No, ostres, és que fins i tot em vaig plantejar canviar el nom del programa, no? Teníem clar que La Màquina de Penny tenia una relació perquè es tractava d'una música singular, concreta, ubicada en un lloc i en un espai o en uns espais determinats.
0: Sí.
1: I en una dècada concreta que seria bàsicament la dècada dels 70s i final dels 60s. M'agradaria aquesta temporada fer el salt i fer el mateix que fèiem als 70s, als 80s.
0: Fantàstic.
1: És a dir, jo vaig pensar canviar el nom. Vaig pensar noms com, per exemple, des de xic al local, de la festa major de Sant Miquel del 80 a Sant Miquel del 90, però una mica, però vaig pensar al final, dic, ostres, si realment La Màquina de la Penny hagués existit als anys 80, seria el mateix. El que passa que, evidentment, la música que hi hauria aquella màquina no seria la mateixa que 10 anys abans.
0: Correcte.
1: Amb aquesta idea, m'ha semblat seguir amb el nom de La Màquina de la Penny.
0: Bé.
1: Aquest any m'agradaria fer... Com que us agraeixo la gentilesa de que m'hi heu donat, en lloc d'un quart d'hora, que sempre eren 20 minuts, mitjoneta, m'agradaria incorporar com unes seccions o coses diferents.
0: Sí.
1: És a dir, portarem convidats.
0: Sí?
1: Portarem convidats puntualment, que seran treballadors, col·laboradors, clients, clients amics, gent de les franquícies de Don Disco. De fet, clar, aquests 10 anys van ser el naixement de Don Disco, que per mi, musicalment, vaig passar de ser un aficionat a la música als 70s a dedicar-me al món de la música a nivell professional. Què vol dir això? Que tens opció de poder escoltar i descobrir moltíssima més música que als anys 70s, que tenies que anar a pillar la ràdio o tenies que anar a les botigues a escoltar 20 discos per comprar només un parell. A més, Don Disco es va inaugurar un 27 de setembre de 1980. Vol dir que la festa major del 80 la vam poder fer. Recordem que l'any 1980 tots els actes pràcticament es feien tots a la plaça del Mercat. Llavors, a mi, el dia 1 de setembre, em donen les claus d'aquell localet tan petit que tothom coneix, al carrer Mercat número 2, i el que tenia clar és que no sé com ni de quina manera, però jo tinc que obrir el negoci abans de la festa major, perquè era conscient que pràcticament tot el poble de Molins de Rei, una hora o altra, passaria per allà davant d'aquell lloc per anar a un dels concerts, a un dels actes que feien a la festa major. I així va ser, corrent molt. El dia 27 de setembre vam poder inaugurar el
0: Don
1: Disco. M'agradaria, primer de tot, comentar el canvi de sintonia.
0: Sí.
1: Popcorn tenia una lògica molt gran, perquè era una cançó molt referent per molta gent, molt odiada, tot i que avui en dia, quan vas encara a un cinema i compres crispetes, la musiqueta està ficada allà, que se't fica al cap, però als 80s és una altra història. Aquest senyor es diu Grover Washington Jr. És un senyor que va néixer l'any 1943 i ens va deixar l'any 99. L'àlbum es diu Wild Light. Perdó, la cançó es diu Wild Light. És un àlbum que es va publicar el 1980 al món i el 1981 a Espanya. Ara ja no, però als 80s encara arrossegàvem, durant uns anys encara arrossegàvem aquella etiqueta de país del tercer món, on quan les grans companyies discogràfiques feien els grans llançaments, grans o petits, és igual, si tenien en compte Espanya, no la tenien posat, diguéssim, als llocs de privilegi. Qualsevol artista important publicava un disc al món i es feia, i el món era Estats Units, Canadà, Austràlia i Europa, eren França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia i poca cosa més. Nosaltres encara no estàvem, diguéssim, musicalment, suposo, i culturalment, no estàvem en aquest primer món. Per això aquest àlbum es va publicar el 80 al món i es va publicar el 81 a... anava a dir Molins de Rei, no. A Espanya. Era un àlbum que molta gent reconeixerà perquè molts clients de la comarca el tenen. Era un àlbum preciós on hi havia simplement un saxo molt xulo amb una copa de vi negre, amb un mantell de color negre al fons. Com que l'àlbum es va publicar tard, em va donar l'oportunitat de poder participar al concurs d'aparadors del Bon Mol del 81 i guanyar un accèssit amb això.
0: Molt bé.
1: Dit tot això...
0: Carai, tot lliga aquí.
1: Va, arrenquem
0: amb
1: una obligatòria.

0: També m'agradaria comentar que aquesta segona temporada de La màquina de la Penny mirarem de fer molt cronològicament, és a dir, començarem amb el que va passar, és a dir, intentarem reviure aquella dècada, any per any, amb una conseqüència lògica, no?, d'intentar reviure aquests moments, no?, des del 80 fins a arribar, arribarem a això, a la festa major del 90, val? Però hem tingut de fer un salt obligatòriament, sí? I hem tingut que anar a l'any 1983, justament a l'agost del 1983, que sortia aquesta meravella del Kenny Rogers i la Dolly Parton. Dolly Parton, gran cantant de country, una de les mares del country, que ens va deixar aquest 25 d'agost amb 80 anys, amb a l'edat de 80 sí. anys.
1: Aquesta... Has fet aquest salt, eh?
0: He fet aquest salt perquè no em volia esperar el 83.
1: Correcte, correcte. Aquesta
0: cançó estava preparada ja fa dies per sonar a La màquina de la Penny d'aquesta temporada, però els aconteixements han anat d'aquesta manera i m'ha semblat. Curiosament, això és una cançó que està produïda i escrita pels Bee Gees. O sigui, aquest típic so, són el Kenny Rogers i la Dolly Parton, són dos cantants de country, i això és un estil no massa country. Curiosament, a la cara B d'aquest single van posar la cançó I Will Always Love You, que ells no sabien que el 92 seria un èxit brutal per la Whitney Houston a la pel·lícula de Guardaespaldes. És una cançó que va versionar molt bé, ens la va fer molt nostra, el Tomeu Penya l'any 1994.
1: I Llestins d'un riu.
0: I que la versió single del Kenny Rogers i de Dolly Parton va vendre la friolera de 2 milions de singles. Recordem que als 80 la gent encara comprava singles, el disc petitet.
1: Molt bé, molt bé. Doncs hem fet aquesta excepció.
0: I ara farem un petit retrocés perquè això ens farà entendre què va passar als 80.

0: A veure, per què és important?
1: Estem a la segona temporada i el Roger, que ja és un tio amb cultura musical, o sigui, amb aquesta temporada ho coneixerà tot.
0: Clar, això sí.
1: Aquest és el primer, oficialment, el primer tema de rap de la història.
0: Sí?
1: Rappers Delight, Sugar Hill Gang. Això es va publicar al setembre de l'any 80... De l'any 79. Uh-huh. Jo estava fotent, i aquí ja veurem una història que és certa, jo estava fent l'Emili a Madrid, i allà escoltava les emissores de ràdio, no? les que sonaven a Madrid. I el meu germà, que estava a Barcelona a 600 quilòmetres, deia, escolta'm, no has sentit una cançó que és la base del Good Times de Chic, uns tios tota l'estona, però no cantant, parlant sobre hòstia, no sé de què em parles, em va agafar el cuquet, i el primer cap de setmana que vaig baixar de permís, me'n vaig anar al Sunset, que era la meva discoteca de guàrdia, i dic, hòstia, necessito sentir això. I realment és el primer. I, de fet, neix d'alguna manera... D'això hi ha una versió maxi que dura 16 minuts. La versió sí que és més curteta.
0: Sí.
1: I aquí, de fet, el tio se li va acudir això, al final de 70 ja va començar a sortir el format maxi-single. Parlàvem del single, el disc petit, el maxi-single tenia les característiques de que podies posar més tros de cançó, si més no, el surc quedava més gros, l'agulla penetrava millor i la qualitat de sona més bona. I com que a les cares es posava la cançó cantada i a les cares més posava la cançó instrumental per omplir-la amb algú, per no cremar cançons. I aquí van haver-hi aquests nois del Rappers Delight que se'ls va acudir a agafar la base i amb la tecnologia cutre dels 70s, mirada amb palma i fer una base només, i a partir d'aquesta base de Chic van poder fer aquesta versió que ha marcat una miqueta la història de la música disco, de la música rap del país. Avui en dia encara és un estil molt, molt, molt important.
0: Diu el Roger que aquesta és la cançó de la que parlen les Ketchup a SRG.
1: Exactament, a SRG. Vale, ja està.
0: Sí,
1: Aviam si em paten el cap, tu. Home, a la CNG de les Ketchup, segurament la cosa seria que els pares de les Ketchup coneixerien i un dia devien estar... Jo me'ls imagino un dia allà, que són andalusos allà, després de la tercera copita,
0: sí,
1: i després del tercer finito, i van començar amb la conya, i no m'estranyaria que la cançó sortís... Tenia que sortir per aquí d'alguna manera. I mira, aquella ha pogut ser una xufla, i en canvi va ser un èxit brutal a nivell comercial, però jo em quedo amb els dos.
0: Òbviament.
1: Va, i ara anem cap a coses molt serioses.
0: Vinga.

0: El teu admirat Bob.
1: El meu gran admirat Bob Marley. El sí. Roger m'estava comentant a micro tancat.
0: Oriol.
1: Perdó, hòstia, Maria, sempre...
0: Clar, de... perquè el Roger el tens aquí.
1: Sí, però és igual, és que ja és l'edat. I això, les properes màquines de la pena encara serà pitjor. un dia et diré Antonio Ramon, o sigui, no t'estranyo.
0: No pateixis.
1: Bueno, Oriol, perdona. M'estava comentant l'Oriol que ell, la versió més coneguda o més popular del Redemption Song és una versió acústica que es va publicar al mateix àlbum o es va publicar amb algun gran desig, no sé.
0: Sí.
1: Passa el mateix amb el No Woman No Cry de Bob Marley. Sí. El No Woman No Cry de Bob Marley, que la gent va conèixer, és la del directe, que es va publicar amb el gran desèxit. I, en canvi, l'original és del 73, que no va sonar massa a la ràdio. Aquesta és la versió original del Bob Marley Redemption Song, que jo vaig tenir la fortuna d'escoltar en directe a Barcelona el 30 de juny del 1980. És a dir, jo em vaig llicenciar un 21 d'abril del 80 i 9 dies més tard a la vida em regalava un concert brutal a la plaça de Toros Monumental, únic concert a Espanya de Bob Marley, d'aquella gira. Preu de l'entrada, 650 pessetes. 4 euros. O sigui, vaig pagar 4 euros per veure lo puto Bob Marley. O sigui, 18.000 persones va facturar 72.000 euros. I avui en dia, qualsevol imagina els números que està potent. És a dir, tornem a el que parlem moltes vegades. La qualitat moltes vegades està renyida amb la comercialitat. Bob Marley ens va deixar l'11 de maig de 1981 i que ha quedat com part de la història, sobretot de la música, però també de la consciència política, de l'agermanament i de la llibertat i d'altres coses que avui en dia, segons com, anem una miqueta mancats.
0: Molt bé, aviam.
1: Vale. Ara una que també va ser una bogeria.

0: És, aquest és un tema que no ha passat a la història, o sigui, que no ha convingut, no s'ha perpetrat, vull dir, però en aquell moment, la Elo i l'Olivia Newton-John, l'Olivia Newton-John venia de 2 anys abans de gravar el Gris amb el John Travolta, i la Elo era un dels grups de música pop tova molt emergent. Van fer aquesta pel·lícula, van fer aquesta cançó, que va tenir un èxit, sobretot a Europa. És curiós, perquè als Estats Units va arribar al número 9, però a Europa va ser número 1, a Europa, a Espanya, a tot arreu. O sigui, va ser una cançó, és a dir, un dels àlbums més venuts al 80 i l'any 1981.
1: L'Electric Light Orchestra.
0: Electric Light Orchestra amb l'Olivia Newton-John. I per alguna banda de la pel·lícula, una pel·lícula musical, també participava un tal Peter Frampton, que n'hem parlat a la màquina de la Penny de la primera
1: temporada.
0: Edició.
1: Molt bé.
0: Va, seguim, Roger.
1: Continuem.

0: De fet, aquesta cançó, si no recordo malament, la vam posar la temporada passada. Em sona que sí, em sona sí? que sí. No n'estic de memòria, és impossible recordar-me.
1: A mi no em sona.
0: A veure, aquesta cançó, School, de Supertramp, és del Cradle of Descendery, un àlbum de, sí? de 1973, que va ser crec que el vaig treure com un dels àlbums de la dècada, però aquí concretament això va ser el famós Supertramp París, mm-hmm. que va ser també un dels àlbums més desitjats de final dels 80, o sigui, va tenir un recorregut tot l'any, a l'any 81, i va fer molta gràcia perquè es va publicar exactament el mateix dia que el Paco Fernández em donava a mi les claus perquè comencés a fer la reforma del Don Disco. El dia 1 de setembre de 1980. Jo obria les portes de lo que seria una botiga d'issos al cap de 27 dies i el Supertramp publicaven això al món.
1: Correcte, al món. Que quedi clar.
0: I ara veureu, ara posarem una altra cançó i després faré una petita explicació de per què aquestes tres cançons han anat seguides.
1: D'acord.
0: Fot-li, Roger.

0: la veu
1: de Police,
0: inconfusible d'Sting.
1: Veu de l'Sting, de du-du-du, de-da-da-da, el títol no és massa original, però realment va ser un pilotasso. Police ja venia dels èxits del Ulandus d'Amur i Regata de Blanc, amb el Message in a Bottle, el Roxanne, el Lowly, etc, etc, etc. I aquest era un dels discs més esperats de l'any. I Xanadu, Supertramp París, Zeniata Mondata, discos esperadíssims, al setembre de 1980 a Espanya no estaven publicats, no s'havien publicat, ni se sabria quan es publicarien. Sigui com sigui, els meus estimats sogres van estar a París la primera o segona setmana d'octubre, van anar, suposo, a les botigues Lafayette, que seria el més conegut, i deuríem preguntar els tres discos més importants de moment. Me'ls van portar i jo vaig poder tenir a l'aparador, no vaig poder posar a la venda perquè en tenia una, que la guardo encara, una, poder posar a l'aparador la ferrada de dir, jo tinc el Zeniata Mondata, el Xanadu i el Supertramp París. Coses que passaven i que mica a mica afortunadament es van anar arreglant.
0: Molt bé.
1: Va.
0: 5 minuts i les 12. Seguim.
1: Som-hi.

0: OMD, Orquestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay,
1: i
0: es va publicar el 26 de setembre de 1980, un dia abans del dia D.
1: Sí.
0: Una cançó antibèl·lica contra la guerra. És el nom, Enola Gay, és el nom de l'avió que va llançar les bombes de Hiroshima i Nagasaki. Corria una llegenda urbana por ahí que deia que Enola Gay era el nom de la sogra del pilot de l'avió. Això no s'ha pogut corroborar, però es veu que no dona agradaria bastant, pel que expliquen, bastant mal caràcter, i el tio li va fotre Enola Gay a l'avió, que era el que tirava les bombes.
1: Però no es pot confirmar,
0: Això no es pot confirmar. Va. Això va ser una llegenda urbana que va córrer. OMD, un grup de synth-pop, el que es va anomenar aquest estil musical, format el 1978, justament a Liverpool. És una banda amb hits com Souvenir, Juana de Arco i molts èxits més. Als 80s també és cert que canviem una mica les guitarres setenteres rockeres i punkarres, canviem pels sintetitzadors i per les ombreres, o sigui, canviem les estètiques, canviem l'estil musical i una mica, no del tot, però una mica desapareixen les guitarres. I OMD va ser un d'aquests grups de synth-pop o tecnopop que va triomfar més, sobretot aquesta dècada dels 80s.
1: I ens queden 2 minuts, potser, per escoltar una última cançó?
0: Un clàssic que tenia que sonar.

0: amb un minutet.
1: Sense comentaris, Queen, aquest canvi de grup de rock amb més grup més pop comercial, és una cançó que no està composada per Freddie Mercury ni Brian May, que era el normal, sinó està composada per Johnny Deacon, baixista, un èxit mundial, número als Estats Units, número a Anglaterra. És el single més venut de la història de Queen, amb 7 milions d'exemplars de Queen, i es va publicar el 22 d'agost de 1980.
0: Ho deixem aquí, Miquel Casas, aquí, moltes gràcies.
1: Avui he anat potser una miqueta tot atrapagat, sí. La setmana que ve ens ho prendrem amb més calma.
0: Fantàstic, que vagi molt bé.
1: Apa, gràcies.
0: Gràcies, Miquel. Amb la màquina de la Penny tanquem el bon dia i bona hora, aquest primer bon dia i bona hora del curs. Us deixem amb les notícies, de seguida restes de sèrie. A la una, l'informatiu Molinsarà, i al dia 2:15, històries de la fotografia amb el David Rius. Que vagi molt bé el dia, fins demà a les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Aquesta tarda, avui dilluns, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major, que és el preludi de la celebració de la festa, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi podreu veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, els matussers, les bardansaires, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, els elements característics de les figures i les colles de la cultura popular molinenca. La inauguració és aquesta aquesta tarda a 6:45 a la planta baixa de l'edifici del Molí i es podrà visitar fins al 17 de setembre. També és notícia aquesta setmana les activitats al voltant de la diada de l'11 de setembre. La vigília ja, el dijous dia 10, s'ha convocat una marxa de torxes, l'organitza l'Assemblea Òmnium al Consell de la República i el Molí. Hi ha 22 entitats adherides i el que faran és el dijous a 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà la marxa de torxes que anirà fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta marxa i ofrena, l'Ateneu Molí organitza un sopar popular i una cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar els podeu retirar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional a les 12 del migdia al pati del Palau, ofrena floral del consistori de les entitats de la vila i després audició de sardanes al pati amb la Copla, la principal de Terrassa, una audició que organitza i ballada que organitza com cada any la grupa. I abans d'acabar, recordem també que el proper 15 de setembre és la data final per les inscripcions per celebrar les noces d'or. L'Ajuntament convida les persones que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes a un dinar que s'haurà a terme el 24 d'octubre. Les inscripcions les podeu fer, com dèiem, fins al 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur la fotocòpia del llibre de família, certificat de matrimoni, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat oficial de convivència. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano, que és al carrer Verdaguer 68.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Aquest dilluns 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook

Hola, joves! Fixeu-vos, semblava que era ahir que m'acomiadava de vosaltres, tot desitjant-vos unes vacances ben plens, i ja torna a començar una nova temporada en la programació de Ràdio Molins de Rei, que, en arribar al mes de setembre, s'inicia amb més força i empenta que mai, si és que això fos possible. I com no podia pas ser d'una altra forma, reprenc també amb molt de gust i fina voluntat aquest espai de les restes de sèrie que, com us dic cada any, i mentre el cos i el cervell aguantin i els responsables de l'emissora no decideixin que ja n'hi ha prou, espero seguir preparant-vos tot deixant constància del fet que en fer-ho, qui ara us parla, s'ho passa d'allò més bé. I dit això, comencem sense més preàmbuls l'espai d'avui, que dedicarem a escoltar temes musicals relacionats amb els bars, que, segons ens diu el diccionari, són uns establiments on se serveixen begudes i menjars que els consumidors prenen al taulell o asseguts a taules. I sabut això, m'he documentat i puc dir-vos que es veu que des de que existeixen les begudes fermentades, existeixen llocs per consumir-les en companyia. De fet, a Mesopotàmia, fa més de 4.000 anys, ja hi havia llocs on se servia cervesa. Fins i tot apareixen regulades al Codi de Hammurabi. D'altra banda, a Grècia, les tavernes eren espais de vi, conversa i filosofia. I a Roma, les Termòpila oferien vi i menjars calents a qui no tenia cuina a casa. I fetes aquestes primeres pinzellades sobre el tema que ens ocupa, comencem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant el cantant de Santa Coloma de Gramenet, José Luis Lozano, que ens interpreta l'animat tema titulat Bar Los Amigos, que, juntament amb La Terracita de Berenguer, forma part del disc que l'home va enregistrar l'any 2019, prenent com a títol el de dues de les estacions de la línia 9N del metro de Barcelona, Singuerlín Fondo, a l'abans esmentada localitat de Santa Coloma de Gramenet.

l'edat mitjana i el món modern, el bar esdevingué quelcom com ara un refugi. De fet, a Europa aparegueren hostals i tavernes vinculats a camins i mercats on se servia vi, cervesa o hidromel. I sovint eren llocs de descans per a viatgers i comerciants. Tot seguit podem escoltar el grup mexicà Maná, format l'any 1986 a la ciutat de Guadalajara. No pas la de Castella-La Manxa, sinó la de Mèxic, que segons la popular ranxera és situada en un llano, mentre que México s'ubica en una laguna. Doncs bé, d'aquest grup us proposo escoltar la peça titulada Clavado en un bar, en la que el cantant es lamenta d'estar tot el sant dia al bar, bevent tequila per tractar d'oblidar la seva estimada, que es veu que té molts altres pretendents. Vaja, pobre noi...

Als segles XVII i XVIII van néixer els cafès, primer a l'Orient Mitjà i després a Europa. A Londres, els cafès anomenats universitats del penic eren uns espais de debat polític, científic i cultural. I, de fet, el bar com a tal ha estat no només un punt de trobada, xerrera i descans, sinó un espai d'idees, no només de consum. A continuació, és el grup Sau el que s'afereix al nostre espai amb la peça titulada Encara que siguin de bar, una barreja d'afirmació personal amb patriotisme, amb un retret a la política pel fet de no ser autèntica per culpa del partidisme, per concloure que potser no es poden assolir les barres de la senyera catalana i, per tant, caldrà conformar-se amb el taulell d'un bar pel fracàs d'uns polítics hipòcrites.

0: Com ja he apuntat fa una estoneta, un bar pot ser moltes coses alhora. Refugi dels solitaris, oficina informal, escenari d'amors i ruptures, espai de celebració o de dol, i fins i tot lloc de conspiració o resistència política. Penseu que fins i tot moltes revolucions, moviments culturals i històries personals comencen o acaben en un bar. I dit això, sabeu que en espanyol, quan on passa d'una situació negativa a una altra de més dolenta, es diu que va de mal en peor. Doncs bé, l'historià Ramon Melendi Espina, artísticament conegut simplement com Melendi, ens interpreta tot seguit el tema De bar en peor, que s'inclou en l'àlbum Mientras no cueste más trabajo, que l'home va enregistrar l'any 2007.
1: Él era como un sol.

0: favor.
1: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
2: També podria considerar-se el bar com a personatge, com un testimoni silenciós del pas del temps, un microcosmos de la societat, un lloc que canvia amb els clients o, fins i tot, com un espai que té memòria i recorda, ja que les seves parets han sentit més confessions que molts capellans. I ara, el grup format l'any 1981 a Madrid, inspirant-se, pel que fa al seu nom, en la pel·lícula Alemanya de l'any 1920, El gabinete del doctor Caligari, ens interpreta la coneguda cançó El calor de l'amor en un bar, pertanyent al disc del mateix títol, enregistrat l'any 1986, poc després d'acabada la movida madrilenya.

Pel que fa a Catalunya, i segons que m'he documentat, les arrels històriques del bar serien, de manera breu, les següents. A l'edat mitjana, hostals, tavernes i cellers urbans on es venia vi a doll. Als segles XVIII i XIX es produí un creixement de cafès i fondes a ciutats com Barcelona, Reus o Girona, amb l'aparició del cafè com a espai de debat polític i cultural. I al segle XX hi hagué la consolidació del bar popular de barri, amb bars obrers, bars de fàbrica i bars de carretera. Ara podem gaudir de la veu i la música del sabadellenc Albert Pla, que del seu àlbum No solo de rumba vive el hombre, de l'any 1992, ens interpreta El bar de la esquina, un tema, la lletra del qual ens recorda aquella dita espanyola de quan algú vol aprofitar una ocasió favorable per fer o exigir una mica d'improvís i que fa aquí te pillo, aquí te mato. Tot i que, en aquest cas, la cosa acaba amb el casament de la parella que fornicava sobre la taula d'un bar al bell mig del carrer Major.

casa nostra, i pel general, les característiques dels bars són: al matí, servei de cafès, tallats i entrepans; al migdia, vermuts, vins i menús; i a la tarda vespre, cerveses i copes. I pel que fa a la clientela, aquesta és diversa: treballadors, jubilats, estudiants, veïns de tota la vida, amb una relació personal en la que el cambrer sol conèixer els clients habituals i hi ha confiança i ritual. I sabeu allò de que val més anar sol que mal acompanyat? Doncs justament en Gerard Rodríguez, un cantant natural de Ceuta, que va participar a l'Operació Triunfo de l'any 2020, havent arribat fins a la Gala 10, quan va ser expulsat, ens interpreta ara un tema que recorda allò que us acabo de dir de val més anar sol que mal acompanyat, el que du per títol La del bar, que l'home va enregistrar aquell mateix any 2020.

Els bars, en general, i especialment a casa nostra, són un element d'arrelament al barri o al poble. Particularment, molts bars fan de centre social informal i en molts llocs de Catalunya anar al bar equival gairebé a anar a veure com està el món avui. Tot seguit us proposo escoltar el grup basc Platero i tu, que ens interpreta del seu àlbum Vamos Tirando de l'any 1993 la cançó Tras la Barra, que ens parla d'un cambrer que està fins als dellonsis de l'amo i dels clients, amb ganes boges d'engegar-los tots a pastar fang.

Tot i que no són pas ben bé el mateix, alguns sinònims de bar podrien ser cafè, cafeteria, cantina, cerveseria, cocteleria, granja, guingueta, taverna, vinateria, barraca, paradeta o quiosc, per dir-ne només una dotzena. Tot seguit, em plau posar-vos un dels temes del grup Café Quijano, el titulat Cerrando Bares, que forma part de l'àlbum Qué grande es esto del amor, enregistrat l'any 2003, i que ens parla d'algú la vida del qual ha anat de mal borràs. Allò que en espanyol es diu que quién te ha visto y quién te ve, i que, en una versió que he trobat en la nostra llengua, podria ser quelcom com ara: abans pixaves dret i ara t'arrossegues.

Podríem dir que un bar és un espai modest, però imprescindible. Un lloc on la història gran entra en forma de conversa petita. Un territori on el llenguatge, l'humor i la política passen per la barra. I en l'aspecte musical, el duo format per Sergio Blanco i Estíbaliz Uranga, antics integrants del grup Mocedades i artísticament coneguts com Sergio i Estíbaliz, ens interpreta tot seguit una obra del compositor sevillà Manuel Pareja Obregón García, que du per títol Cantinero de Cuba, un home que, pel que es veu, solo bebe aguardiente para olvidar...

I atès que el temps se m'ha tirat a sobre, acabaré ja amb la darrera peça d'aquest programa, que no pot ser una altra que la Chevecha, una de les obres més celebrades de l'argentí Palito Ortega, amb la que us deixo, tot convidant-vos a cantar-la també vosaltres i convocant-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb l'amargor. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, comencem temporada i també curs polític aquesta setmana amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya el divendres. Avui, des dels comuns, aboguem per posar sobre la taula la moderació, la defensa del català i allunyar-se de posicions radicals de dreta. Per altra banda, a més dels actes institucionals de l'11 de setembre, també destaquem la prèvia, la vigília, diferents activitats que organitzen entitats de la vila. Avui destaquem l'Ateneu Molei, que fa un sopar popular i cantada, hi haurà una cantada d'havaneres com a acte previ a la Diada Nacional. També destacava en format més breu la trobada d'un cadàver a l'entorn de Can Revella, que el Foment Cultural i Artístic comença aquest cap de setmana la programació de la temporada i també l'inici en aquesta casa. Ràdio Molins de Rei ha començat avui la temporada regular amb alguns canvis i novetats. En esports parlem del Molins de Rei Club de Futbol, que ja fa dies que estan fent entrenaments i també alguns partits de pretemporada de cara a començar la Lliga de segona catalana, categoria a la que han pujat aquesta temporada. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dilluns 7 de setembre. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. Ara mateix uns 34 graus de temperatura, 34 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. I anem a veure com ha d'evolucionar el temps. Aquestes altes temperatures que hem tingut al cap de setmana i encara avui sembla que haurien de començar a baixar. Doncs ara mateix el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, ens explica. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Continuem parlant doncs, del mateix que parlàvem quan vam acabar l'anterior temporada, de sol i de calor aquí a Molins de Rei, altra vegada temperatures de més de 30, 32 o 33 graus a bona part de la nostra comarca, avui dilluns per començar la setmana. I això sí, per sort, les temperatures baixaran a partir de dimecres. Demà baixarà una mica la temperatura, però sempre per damunt de 30 graus, humitat alta, molta xafogó, bastant de sol durant tot el dia, i dimecres el temps canvia, baixaran les temperatures, ja no seran màximes de més de 30 graus, seran una mica menys de 30 graus, 27-28 aproximadament, per tant temperatures normals per l'època de l'any o una mica superiors a les normals, però vaja, un ambient molt més agradable. I això sí, atenció, perquè de cara a dimecres esperem pluges, especialment pluges a partir de mig matí i migdia i de cara a la tarda, que podrien ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya. Per tant, doncs, ara, com dèiem, dos dies doncs això, aguantar aquesta calor bastant insuportable, i a partir de dimecres les temperatures per fi baixaran una mica, però que ningú refiï, encara queda molt setembre per endavant i les temperatures encara podrien tornar a pujar, però de moment, a partir de dimecres respirarem una mica millor.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat informen que la R7 de Rodalies s'ha restablert parcialment el servei entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Hi ha normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. I la farmàcia de guàrdia aquí a la vila avui dilluns és la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Aquesta setmana comença el curs polític amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Com és habitual, hi haurà l'acte institucional aquest divendres amb l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova a la plaça del Palau al migdia. Els grups municipals i les entitats de la vila participaran en la trobada, que culminarà amb una audició i ballada de sardanes que organitza la grupa amb la copla La Principal de Terrassa. Al llarg d'aquesta setmana, aquest serà un dels temes que anirem valorant amb els partits polítics presents a l'Ajuntament. Avui ho hem fet amb Jordi Pedrol, que justament és el candidat de Molins en Comú Podem a les properes eleccions municipals, i ha dit que considera que cal posar sobre quins elements i quins temes cal posar sobre la taula en aquesta diada.
2: Per nosaltres, a la diada del 2026, voldríem afegir una component important de reflexió sobre la situació, diguéssim, política. I, per tant, a la diada nosaltres creiem que hem de fer una reflexió sobre la defensa del catalanisme i allunyar-nos i combatre tot el possible la deriva conservadora i nacional populista que sembla que s'acosta.
0: Doncs aquest divendres 11 de setembre a les 12 del migdia a la plaça del Palau hi haurà aquest acte institucional amb l'ofrena floral, que inclourà com cada any el discurs institucional de l'alcalde i el cant dels segadors, ofrena floral i també, com dèiem, ballada de sardanes. I diferents entitats organitzen la vigília, una marxa de torxes. El dijous, l'Assemblea, Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molell, amb el suport de 22 entitats més de la vila, organitzen una marxa de torxes que sortirà des de la plaça 1 d'octubre a 8:45 del vespre i aniran fins a la plaça del Palau per fer l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. I després, l'Ateneu Molell organitza un sopar i més activitats populars per continuar la festa. Aina Sallaí és de l'Ateneu Molell i ens parla d'aquest sopar.
3: Una mica també aquesta intenció no només d'aglutinar aquest moviment independentista de Molins de Rei, que sovint ha quedat una mica, diguéssim, separat, una mica, diguéssim, que no hi ha gaire unió, que no està gaire visibilitzat, doncs voleu una mica això, que es faci fort, que es visibilitzi, que tinguem aquest espai de trobada. Aquest sopar es farà botifarra amb samfaina, també hi haurà opció vegana, i a més també inclourà beguda pels assistents. I doncs després es farà un concert d'havaneres amb un grup semi-molinenc, podríem dir, que són les havaneres i el peixet de la canya.
0: Els tiquets del sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'Estanc Margarit. Us expliquem que dijous passat es va trobar un cadàver al camí de Can Revella. Segons informen els Mossos d'Esquadra, es va trobar el cos d'una persona en avançat estat de descomposició. El va trobar una persona que estava collint figues i va alertar el 112 del que havia trobat. Segons la policia, de moment és un cadàver sense identificar. Es va trobar en concret a una zona boscosa que hi ha al costat de la Riera de Vallvidrera i a l'entorn de la masia de Can Rebella. Segons informa també a La Vanguardia, podria tractar-se d'un home gran d'edat avançada que va desaparèixer el passat 24 de juliol quan es va declarar un incendi a casa seva, al número 33 del carrer Montserrat, aquí a la vila. L'estat avançat de descomposició dificulta les tasques d'identificació i els Mossos ara estan treballant amb les empremtes digitals per veure si, tal i com es sospita, podria ser l'home que vivia en aquesta casa incendiada i que no es va trobar aquest home quan hi va haver l'incendi de casa seva. Una de les hipòtesis, segons publica també La Vanguardia, és que si aquest home podria haver incendiat deliberadament casa seva, però no es descarta que pogués ser un incendi fortuït. Tampoc se sap com es va produir la mort de l'home i, en principi, es descarta també que fos una mort violenta, podria haver estat accidental o mort natural. La investigació, de moment, continua. I el Foment Cultural i Artístic que comença la temporada. Ahir es va fer la presentació oficial i aquest proper cap de setmana fan dues propostes, programació d'un musical i també d'una comèdia teatral. En paral·lel, estan continuant amb les obres a l'amfiteatre per instal·lar una sortida d'emergència. De fet, fa anys que no es pot fer servir l'amfiteatre per motius de seguretat i ja fa mesos que s'està realitzant aquesta actuació que, quan acabi, no serà el final, perquè haurà de continuar l'estiu que ve, si tenen prou finançament, per fer una nova climatització especial per si hi hagués un incendi. Les obres, però, no afecten la programació d'obres i la realització d'obres i espectacles al teatre. Doncs, per aquest motiu, ja s'ha presentat just ahir diumenge tota la programació de la temporada 2026-2027, que comença just aquest cap de setmana. Hermenegild Sinyol és el president del Foment i ens explica, primer, el musical que faran el dissabte i després la comèdia de diumenge.
4: Aquest cap de setmana és intens, sí, perquè sí. Tenim un musical molt guapo. Va ser nominat als Premis Broadway i World aquí a Espanya. És un musical de la companyia La Roda. És el conte de la Ventafocs, però situat als anys 50. I tot és música una mica pels que són fans de Gris o de Hairspray. Doncs molt bo, molt divertit per anar-ho en família o no. Vull dir, és un musical molt rítmic. És una primera comèdia, que és una idea genial, que va funcionar molt bé al Teatre Comtal a Barcelona, amb quatre magnífics actors. És un vodevil, és una bujarrada. Que els que geraran les comèdies d'embolics, doncs és ideal per passar una bona estona.
0: Doncs aquest dissabte, teatre musical, amb l'obra que presenta, un musical a la música dels 50, es diu La Ventafocs, i diumenge, comèdia teatral amb una idea genial, una obra que podreu veure, com dèiem, el diumenge. Tant dissabte com diumenge, les dues funcions, a les 6 de la tarda, les entrades anticipades ja estan a la venda al web d'Entràpolis. I aquesta casa, Ràdio Molins de Rei, també comença avui la temporada radiofònica. Una de les novetats és el canvi d'horari, justament, d'aquest informatiu, el Molins de Rei al dia, que ara s'emetrà a partir d'avui a la 1 del migdia, en lloc de les 12 del migdia, com havíem fet fins ara. Altres canvis, doncs el divendres a la tarda, per exemple. Fins ara aquesta franja l'ocupava el programa El Divendres Fa Bastendres amb Judit Herrera, i a partir d'aquesta temporada, d'aquest proper divendres, la família García, que fins ara feia reobrir els diumenges al matí, doncs la família García es trasllada les tardes dels divendres amb un programa nou que es dirà Tal com raja, que assumeix part del que ja es feia abans, com per exemple amb la participació dels oients i premis. I la nova temporada incorpora igualment canvis a la franja horària en diversos programes, entre els quals Joc per Randa, L'Última Volta o Quan comença la nit. Entre les novetats s'estrena el magazín No ho entenc, presentat per Sílvia de Pares i Jordi Roca, un espai d'actualitat amb un to proper i referències generacionals millennials. El magazín matinal Bon dia, bona hora, que s'emet de dilluns a divendres, de 8 a 12, incorpora també aquesta temporada noves seccions i nous tertulians i una nova imatge sonora. L'emissora, a més, també estarem fent canvis en l'estratègia a les xarxes socials, especialment a Instagram, que s'aniran materialitzant de manera progressiva les properes setmanes. Un altre dels trets distintius de la temporada, que són les 12 hores de sardanes que es fan coincidint justament amb l'11 de setembre, doncs aquest programa especial manté l'emissió aquest any amb amb una particularitat. Per motius de salut del presentador Pere Païssa, el programa s'ha enregistrat prèviament. Aquest fet comporta que els oients no podran trucar per demanar la seva sardana preferida. Aquest programa especial s'emetrà, com és habitual, de 8 del matí a 8 del vespre, el proper divendres 11 de setembre. En esports, destaquem que el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol es prepara per tornar a jugar a segona catalana després de pujar de categoria. La temporada passada van estar a tercera, van ser líders tota la temporada i van assolir aquest ascens a segona catalana. Estan fent una pretemporada intensa. Van començar els entrenaments el 24 d'agost. Ja han fet 6 jornades d'entrenaments i 3 partits, un amistós i 2 oficials de Copa Catalana. El primer de Copa va ser al camp del Vallirana, van guanyar 4-5 i ahir van fer el segon. Segona ronda de Copa Catalunya contra el Running Football Club, equip de l'Estrimer i Baillano. Es van perdre, en aquest cas, 3-2 en un lluitat partit contra un equip que té jugadors professionals, exjugadors professionals. Van quedar 3-2, però van lluitar, van estar al davant dels gols en algun moment, però finalment van perdre i van quedar eliminats de la Copa. I també van jugar un amistós, com dèiem, contra l'Atlètic Jansusbe, a la seva lliga, que és un equip que jugaran contra ells, de la Lliga de Segona Catalana, i en aquest cas van empatar a 1. Aquesta setmana, ja l'última de la pretemporada, faran 2 entrenaments i 2 partits. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip i fa aquesta valoració de la pretemporada.
5: Creiem que la preparació està sent molt bona, amb els fitxatges que hem tingut, que són 4 jugadors. Estem intentant, doncs, que l'equip agafi les idees a nivell col·lectives del que volem per aquesta temporada, i amb aquesta preparació segurament l'equip farà una molt bona temporada, i el debut a la Lliga Segona Catalana serà el diumenge dia 20 de setembre a les 11:30 hores al camp del Prenedeu.
0: Per tant, l'equip ja en plena forma després d'aquestes jornades d'entrenaments, aquests partits amistosos, i, com deia Alberto Morales, el proper dia 20 de setembre començaran la Lliga de Segona Catalana.

I abans d'acomiadar-nos, només un breu repàs de les activitats de l'agenda per dir-vos que avui, aquesta tarda, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major. És el preludi de la celebració de la Festa Major, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi haurà els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, matussers, les bardansaires, els dimonis, els gegants, el cuc, els diables, l'enxuscat. Hi haurà mostres d'aquestes figures i alguns elements característics d'aquestes colles i de les nostres bèsties de foc. I res més, després de dir-vos aquesta exposició que s'inaugura avui a 6:45 de la tarda, no ens queda res més que acomiadar-nos, en desitjar-vos que passeu un bon dia, el que queda de dilluns, i ja ens retrobem demà a 1:00 del migdia. Recordeu, l'informatiu Molins de Rei al dia, aquesta temporada, a 1:00 del migdia.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
0: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio Molins de Rei. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns, 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat, i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. Ràdio Molins de
3: Rei. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

Benvinguts i benvingudes al primer episodi de la segona temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I estrenem aquesta nova temporada amb un petit canvi en l'hora d'emissió del programa. Ara ens podreu seguir escoltant els dilluns, però de 13:45 a 14:30. La remissió continua sent els dimarts de 9:45 a 22:00. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, i també a les plataformes de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà la primera part de les històries que hi ha darrere d'una fotografia que documenta un instant i que, amb el temps, es va acabar convertint en un símbol. Parlem d'Esmorzar a les Alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, una imatge on veiem a 11 obrers asseguts sobre una viga, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York, menjant i descansant com si estiguessin en un banc qualsevol de Central Park. Darrere d'aquesta fotografia, aparentment espontània, hi ha un seguit d'històries més complexes. La història d'una ciutat castigada per la Gran Depressió, la d'un projecte monumental, la d'una operació publicitària, la dels diversos fotògrafs que podrien ser-ne l'autor i la dels 11 treballadors que hi apareixen. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

aquest primer episodi viatjarem fins al Nova York de l'any 1932, quan els Estats Units encara patien les conseqüències del crac bursari de 1929. Veurem com, enmig de la crisi, els gratacels es van convertir en símbol de progrés, feina i confiança en el futur. Després pujarem fins al pis 69 del RCA Building, al Rockefeller Center. Reconstruirem el moment en què 11 obrers van seure sobre una biga d'acer i van posar davant d'una càmera situada en un dels llocs més perillosos de la ciutat. També explicarem per què aquella escena no va ser exactament improvisada. I finalment, entrarem en el gran misteri de la fotografia. Qui va prémer el disparador? Coneixerem les hipòtesis que han assenyalat el Lewis Hine, Charles Evets, William Lefwich i Thomas Keeley. I dedicarem una atenció especial a les trajectòries de Hines i Evets. Nova York, setembre de 1932. La ciutat continua sent una de les grans capitals industrials i financeres del món, però la seva energia conviu amb una crisi econòmica devastadora. Tres anys després del crac de Wall Street, milions de persones han perdut la feina, els bancs han tancat i la confiança en el futur s'ha enfonsat. La Gran Depressió ha convertit la feina en un bé extraordinàriament preuat. Per a molts treballadors, acceptar una ocupació significa acceptar també unes condicions que avui considerem inimaginables. La seguretat laboral i la protecció davant dels accidents encara eren molt lluny de les normes que coneixem actualment. Però Nova York es continua construint. Els grans projectes d'infraestructures i arquitectura són vistos com una manera de generar ocupació i, alhora, de transmetre un missatge d'optimisme. En aquella ciutat vertical, cada nova planta sembla afirmar que el futur encara és possible. I és en aquest context que apareix el Rockefeller Center, un dels projectes immobiliaris més ambiciosos de la història de Nova York. Un conjunt monumental que acabarà transformant el perfil de Manhattan i que, en plena depressió, també necessita vendre una idea. La idea que Amèrica continua avançant. El Rockefeller Center neix al cor de Manhattan com un enorme complex de 14 edificis. La seva construcció implica milers de treballadors, una quantitat extraordinària d'acer i formigó i una operació d'enginyeria que s'ha de convertir en un símbol de la modernitat americana. El protagonista arquitectònic de la fotografia és el RCA Building, que actualment coneixem com el 30 Rockefeller Plaza. En aquell moment és encara una estructura en construcció, amb les plantes superiors convertint-se dia rere dia en una nova porció del cel de Manhattan. El projecte té també una dimensió propagandística. En una època d'incertesa, les imatges de la construcció poden transmetre activitat, confiança i ocupació. El gratacel és més que un edifici. És una promesa visual de recuperació. Per això, les fotografies dels obrers treballant a les altures tenen un valor especial. No només mostren una obra espectacular, mostren homes capaços de dominar l'acer, el buit i la verticalitat. Els homes que construeixen els gratacels de Nova York són treballadors especialitzats, molts d'ells immigrants o descendents d'immigrants. La seva feina exigeix força física, experiència i, sobretot, una extraordinària confiança en el propi cos. Els Iron Workers, els homes de l'acer, caminen sobre estructures estretes mentre les grues transporten les enormes peces metàl·liques. Treballen a altures que poden superar els 200 metres i ho fan amb sistemes de protecció molt limitats. La fotografia que estudiem avui mostra 11 d'aquests treballadors. Però el que sembla una pausa espontània forma part, en realitat, d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center.
La data en la que es pren la coneguda fotografia és el 20 de setembre de 1932. Els 11 obrers són fotografiats al pis 69 del RCA Building. La viga on estan asseguts es troba aproximadament a 250 o 260 metres sobre els carrers de Manhattan, una distància que fa encara més espectacular la imatge. Els homes seuen en línia. Alguns mengen. Un encén una cigarreta. Un altre mira cap al costat. No hi ha cap gest visible de pànic. L'actitud aparent és de normalitat absoluta. La perspectiva és fonamental. El fotògraf col·loca la càmera de manera que, sota els peus dels obrers, sembla haver-hi un abisme. La ciutat queda molt avall i el cel ocupa gran part de l'escena. La fotografia aconsegueix així una paradoxa perfecta. 11 homes que sembla estar fent una cosa completament quotidiana en un lloc absolutament extraordinari. La fotografia, per tant, no és un instant robat. Les investigacions han establert que els obrers van ser convidats a posar per un reportatge fotogràfic. Aquell mateix dia es van fer altres fotografies. Treballadors jugant a futbol, fent veure que dormien o adoptaven diferents actituds sobre les vigues. Això no significa, necessàriament, que la situació fos falsa. Els homes eren autèntics treballadors de la construcció i estaven acostumats a moure sobre estructures metàl·liques. El que es va construir va ser l'escena fotogràfica. La realitat laboral i el risc eren reals, però el moment concret del dinar va ser una posada en escena. I és precisament aquesta combinació entre realitat i representació la que fa que la fotografia sigui tan fascinant. El reportatge tenia una finalitat promocional. El Rockefeller Center necessitava transmetre una imatge de vitalitat i confiança en un moment en què la societat americana estava sotmesa a una profunda depressió econòmica. La fotografia dels obrers funcionava extraordinàriament bé. Aquells homes representaven força, resistència i capacitat per treballar en condicions extremes. El missatge era senzill. Nova York no s'aturava. Malgrat la crisi, els edificis continuaven pujant i els treballadors continuaven construint. Amb el pas del temps, però, la fotografia va adquirir un significat molt més ampli que aquell que probablement havien imaginat els seus promotors. Va deixar de ser només una imatge publicitària i es va convertir en un símbol de la classe treballadora. La fotografia va ser distribuïda per l'agència Acme News Pictures i va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1932. La publicació, que habitualment es considera la primera, és la del suplement dominical del New York Herald Tribune, el 2 d'octubre de 1932. Hi ha un detall essencial. La fotografia va circular sense una atribució clara al fotògraf. Aquest petit buit documental acabaria convertint-se, amb els anys, en un dels grans misteris de la història de la fotografia. La imatge era massa potent per desaparèixer. Es va reproduir, es va retallar, es va conservar i, finalment, es va convertir en una icona. Però el nom de qui havia estat darrere de la càmera quedava fora de la història. El misteri es va complicar encara més amb la història del negatiu. L'original era una placa de vidre de gran format i amb el pas dels anys va acabar trencant-se en diversos fragments. La còpia que avui coneixem ha estat reproduïda i restaurada moltes vegades. L'original va formar part de l'arxiu Bentman, posteriorment integrat en Corbis, i actualment els drets d'explotació es gestionen internacionalment mitjançant altres estructures d'arxiu. La placa trencada és gairebé una metàfora de la mateixa història. Tenim una imatge extraordinàriament nítida d'un moment concret, però tenim moltes dificultats per reconstruir completament qui la va fer. La fotografia és cristal·lina. La seva autoria, no. Per aconseguir aquella qualitat d'imatge, calia una càmera professional de gran format.
En aquell període s'utilitzaven càmeres de plaques capaces de reproduir negatius molt més grans que els formats habituals. Probablement, la fotografia es va fer amb una càmera Graflex de gran format, amb plaques aproximadament de 13 per 20 centímetres. Això ens permet imaginar la dificultat de la presa. No parlem d'una càmera petita que el fotògraf podia portar còmodament a qualsevol lloc. Parlem d'un equip considerable que exigia experiència i precisió. I, sobretot, calia portar-lo a un lloc on qualsevol error podia tenir conseqüències greus. Durant molts anys, l'autoria d'aquesta icònica fotografia va ser atribuïda a Lewis Hine. La raó era comprensible. Hine era conegut per fotografiar treballadors i, especialment, per les seves imatges dels obrers que participaven en la construcció de l'Empire State Building. Quan l'Empire State Building es va completar el 1931, semblava lògic pensar que Hine podia haver continuat treballant en altres edificis de Nova York. Però hi havia un problema fonamental. La fotografia no correspon a l'Empire State Building. Correspon al RCA Building del Rockefeller Center. I aquesta confusió va contribuir a consolidar durant anys una atribució que finalment no es va poder demostrar. Encara que avui Lewis Hine ja no és considerat l'autor de la fotografia, fem un parèntesis a la història i coneixem una mica més sobre la biografia d'aquest fotògraf, Lewis Hine. Lewis Weeks Hine va néixer el 26 de setembre de 1874 a Oshkosh, Wisconsin. Va formar-se en sociologia i educació i va començar la seva trajectòria com a professor. L'any 1905 va començar a fotografiar els immigrants que arribaven a Ellis Island. Aquella experiència li va mostrar el poder de la fotografia per explicar les vides de persones que sovint eren invisibles per a la societat. Hine no considerava la fotografia simplement una activitat artística. Per a ell podia ser una eina d'investigació i transformació social. La càmera es convertiria així en una forma de denúncia. A partir de 1908 va començar una de les seves grans tasques, documentar el treball infantil als Estats Units per a la National Child Labor Committee. Va visitar fàbriques, mines, camps, carrers i tallers. Fotografiar nens treballant significava mostrar al públic una realitat que molts preferien no veure. Hine investigava les seves fotografies amb rigor. Anotava edats, llocs, ocupacions i condicions laborals. Sovint havia d'aconseguir l'accés als centres de treball mitjançant enganys o estratègies discretes. Les seves imatges van contribuir a crear consciència pública sobre l'explotació infantil i a reforçar el moviment reformista que reclamava canvis legislatius. Hine va entendre que una fotografia podia modificar la percepció d'un problema social. No fotografiava només màquines o edificis. Fotografiava persones. Els seus retrats de nens treballadors els converteixen en individus. Tenen rostre, edat, mirada i dignitat. La seva fotografia documental va demostrar que una imatge podia ser una prova i, alhora, una interpretació de la realitat. Per això, Hine és avui una figura fonamental de la fotografia documental i social. Durant la construcció de l'Empire State Building, Hine va realitzar alguna de les seves imatges més espectaculars d'homes treballant a les altures. Els obrers penjats de les estructures metàl·liques van quedar enregistrats per la seva càmera en unes fotografies que, visualment, poden recordar molt els homes de la biga. Aquesta semblança és una de les raons per les quals la seva autoria va semblar plausible durant tant de temps. Però semblança no és prova, i la recerca posterior ha obligat a separar definitivament Hine de la fotografia del Rockefeller Center. La vida professional de Hine no va acabar amb l'èxit que avui associem al seu nom.
durant els últims anys va patir dificultats econòmiques i va veure com el seu treball perdia interès davant les noves tendències fotogràfiques. El 1936 va ser seleccionat com a fotògraf principal d'un projecte de la Works Progress Administration relacionat amb la indústria i l'ocupació, però el projecte no es va completar. Hein va morir el 3 de novembre de 1940, a l'edat de 66 anys. Paradoxalment, la seva reputació va créixer després de la seva mort. Avui és reconegut com un dels grans fotògrafs socials de la història dels Estats Units. El segon gran nom associat a esmorzar les alçades és Charles Evetts. Nascut el 1905, Evetts va desenvolupar una carrera com a fotògraf i va treballar en diferents àmbits, inclosa la fotografia relacionada amb el món de la construcció. El 1932 va ser nomenat director fotogràfic del Rockefeller Center i va participar en les tasques de promoció visual del projecte. Aquesta dada ha situat directament en l'escenari de la fotografia. Per tant, a diferència de Hein, Evetts sí que encaixa documentalment amb el projecte. I això explica per què la seva candidatura va adquirir tanta força dècades més tard. L'any 1998, Tammy Evetts Hunt, filla de Charles Evetts, va veure un pòster de la fotografia i va pensar que podia ser una imatge del seu pare. La família va aportar fotografies, documentació laboral i altres proves. El 2003, l'agència d'imatges Corbis va investigar la qüestió i va arribar a considerar Evetts com l'autor de la imatge. La seva família fins i tot va organitzar una celebració al mateix edifici del Rockefeller Center, al voltant de la fotografia. Durant un temps, l'atribució a Evetts va semblar gairebé resolta. Però la història no acaba aquí. La investigació posterior va demostrar que Evetts no era l'únic fotògraf present durant aquella sessió. També hi havia Thomas Keeley i William Lefwich, fotògrafs relacionats amb l'operació fotogràfica i publicitària. Això significa que demostrar que Evetts era present no demostra necessàriament que fos ell qui va premar el disparador de la fotografia concreta. La qüestió tornava al punt de partida. La fotografia no tenia una autoria documentalment segura.

Avui, per tant, podem parlar de quatre noms relacionats amb la història de l'autoria: Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley. Hine representa l'atribució antiga, basada sobretot en la seva activitat fotogràfica a les altures. Evetts és la hipòtesi amb més força documental perquè treballava per al projecte. Lewis i Keeley formen part del mateix cercle de fotògrafs presents durant la sessió. Però no hi ha una prova definitiva que permeti afirmar, sense matisos, qui va fer la fotografia. Per això, les fonts actuals tendeixen a considerar-la anònima. I potser aquesta és una de les paradoxes més interessants d'Esmorzar a les alçades. Una fotografia nascuda com una peça de propaganda ha acabat superant completament el seu propòsit inicial. Avui la recordem menys pel Rockefeller Center que pels 11 homes, menys pels Rockefeller que pels treballadors i menys per la publicitat que pel misteri. És una fotografia sobre el risc, però també sobre la confiança, sobre la immigració, sobre el treball i sobre la construcció d'una ciutat. I, sobretot, és una fotografia que ens convida a preguntar-nos qui eren aquells homes que, durant uns minuts, van quedar suspesos sobre Nova York. La fotografia Esmorzar a les alçades va néixer el 20 de setembre de 1932, en plena Gran Depressió, com a part d'una operació destinada a promocionar el Rockefeller Center. 11 treballadors van posar sobre una viga del RCA Building i van convertir una situació extraordinària en una aparent escena quotidiana. La imatge es va publicar el 2 d'octubre de 1932 al New York Herald Tribune i, amb el temps, es va convertir en una de les fotografies més reconeixibles del segle XX. Però l'autor continua sent una incògnita. Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley han aparegut en aquesta història. Però cap atribució ha pogut tancar definitivament el cas.

I fins aquí aquest primer episodi de la segona temporada del Històries de la Fotografia, on avui hem començat a conèixer les històries darrere la fotografia Esmorzar a les alçades, la imatge dels 11 obrers esmorzant asseguts sobre una viga al pis 69 del RCA Building, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. Hem descobert la història d'una fotografia que va néixer com a propaganda i es va acabar convertint en una icona. I també el gran misteri de la seva autoria, tot repassant les hipòtesis que han assenyalat els fotògrafs Lewis Hine, Charles Evetts, William Lefwich i Thomas Keeley. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi de la segona temporada. En el proper, us descobrirem l'enigma més important d'aquesta fotografia. Saber qui eren els homes que apareixen a la viga. I d'entre tots, ens aturarem en la història d'un d'ells. Exactament de l'obrer que ocupa el segon lloc per l'esquerra en la imatge. L'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Seguirem les seves petjades, des de la seva vila natal de Balmaseda, Biscaya, a l'Argentina, del seu pas per Anglaterra navegant per mars i oceans fins al seu establiment a la ciutat de Nova York, on, finalment, va quedar immortalitzat fotogràficament assegut en aquella viga suspesa sobre Manhattan. Tot això us ho explicarem en el proper episodi. Fins llavors, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 10:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3Cat, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació de la ciutat, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellver.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética. Como
6: el músic molinenc, en Ramon Cugat Armengol, acaba de publicar nou disc. No, pues es diu Tot el que no hem plorat.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, amb ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3Cat, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
11: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
12: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
13: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
14: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
16: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs, pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
17: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
16: Més de 3.000 infants i joves de la Vall d'Algès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
19: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
18: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
20: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijo.
21: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
20: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
22: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
20: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
20: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
23: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
20: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
25: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
26: Massa calor. No havia passat mai això.
27: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
28: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
29: No es pot aguantar gaire.
2: No, és bastant insuportable.
25: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
27: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
26: Encara anem passant les nits com podem.
2: El ventilador vaig aguantant bé, sí.
25: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
0: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
5: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
7: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
8: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
7: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament.

0: un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
1: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
0: Després de vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
2: I abans de la informació cultural us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de la Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
4: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot. Perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
3: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
6: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
5: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
7: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça que va guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
8: We need normally a number 9, a real number 9.
9: Això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
8: Also in the midfield, that pitch is good.
9: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
8: Also in the finishing, and this is good.
7: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
10: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana al final. Treballem molt durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
7: El Barça va golejar el Sevilla per 0-1.

0: 4 l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
1: Hem recibit un partit d'un nivell supersuperat a part nostra, no ens hem acabat de trobar mig al camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hem tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
0: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
2: L'etapa de Maica García, l'Astralpol Natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
0: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
0: Doncs això és tot pel que fa als esports.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els seus fills. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, és que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
12: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
13: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
10: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passen d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Veurà unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
10: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
12: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenca, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
10: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
12: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
10: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
15: Tras i taula gran, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de la Mini Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
16: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
11: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
16: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
10: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre el conflicte laboral en el món educatiu. Món.
16: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
17: Tenim un govern que va a remolc. Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
16: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
18: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. No? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva. Però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
16: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
10: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
15: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diu, en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
19: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
10: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
21: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
20: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
10: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
22: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
10: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
23: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
24: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
23: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
10: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la huita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
15: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
25: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
14: La contundència del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
10: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
1: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
4: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
10: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
1: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
10: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
6: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el ball dels gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer una mica abans.
5: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
10: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
1: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
10: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric als barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
1: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
1: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
10: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
3: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
10: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
7: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
9: Una planta que de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
7: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
10: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
23: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
12: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot. Perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
23: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
10: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
1: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
10: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
26: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
13: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
10: El Baix Empordà, el Begú Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
11: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begú Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
16: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
11: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
10: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
15: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
17: We need normally a number 9, a real number 9. So it's
18: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
17: Also in the midfield, Petri's squad.
18: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és bo.
17: Also in the finishing, and this is good.
15: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
19: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
15: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
20: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens havien tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
15: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
21: L'etapa de Maica García, l'estralpó natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i al 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
15: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se la final a l'Sporting Portuguesa per 39 a 34.
10: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
2: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
3: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims 2 anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca del Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, enviada a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu en les 2 línies al carrer.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda, avui dilluns, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major, que és el preludi de la celebració de la festa, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi podreu veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, els matussers, les bardensaires, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, els elements característics de les figures i les colles de la cultura popular molinenca. La inauguració és aquesta tarda a 6:45 a la planta baixa de l'edifici del Molí i es podrà visitar fins al 17 de setembre. També és notícia aquesta setmana les activitats al voltant de la diada de l'11 de setembre. La vigília ja, el dijous dia 10, s'ha convocat una marxa de torxes, l'organitza l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i el Molei. Hi ha 22 entitats adherides i el que faran és el dijous a 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà la marxa de torxes que anirà fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta marxa i ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar popular i una cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar els podeu retirar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional a les 12 del migdia al pati del Palau, ofrena floral del consistori de les entitats de la vila i després audició de sardanes al pati amb la Copla, la principal de Terrassa, una audició que organitza i ballada que organitza com cada any la grupa. I abans d'acabar, recordem també que el proper 15 de setembre és la data final per les inscripcions per celebrar les noces d'or. L'Ajuntament convida les persones que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes a un dinar que es durà a terme el 24 d'octubre. Les inscripcions les podeu fer, com dèiem, fins al 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni, heu de dur la fotocòpia del llibre de família, certificat de matrimoni, i en cas de 50 anys de convivència, un certificat oficial de convivència. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
6: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
5: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
6: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
5: Això sí que és un bon invent.
7: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
5: Ara entenc per què no pares mai per casa.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i ben retrobats. De fet, ja s'han acabat les vacances, desitjo que tothom les hagi pogut gaudir. Això sí, amb molta calor, em penso que ningú s'ha escapat i sobretot si s'han quedat per aquí, no s'han pogut escapar de la calor, però desitjo que s'hagin trobat molt bé i de fet ja encarem una temporada doncs, que ens venen dies macos, dies de festa. Aquesta setmana en tenim un, tenim la Diada, però no oblidem que a final de mes tenim la nostra festa major, que llavors ja el poble es posa, doncs, podríem dir, de gala. Bé, comencem doncs el programa d'avui, que precisament perquè és aquesta setmana que ens trobem amb aquesta festa tan nostra com és la Diada, he fet un programa, com que tenim músiques molt maques i veus molt maques que les canten, doncs he triat un programa, podríem dir, un programa català. Començarem escoltant l'Orfeó Català, que sens dubte és dels orfeons més antics i que té una gran història, i entre ells ha tingut compositors que els han fet músiques per ells, que són grans compositors i músiques molt boniques. Sentirem ara, doncs, com deia l'Orfeó Català, cantant 7 cançons d'Eduard Toldrà, d'aquest gran compositor, director i músic que vam tenir també a casa nostra, que és l'Eduard Toldrà. Aquestes 7 cançons és Matinet em llevo jo, De Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis a la bau i l'última, Ai minyons que aneu pel món. Són cançons curtetes, però que totes elles fan una estona molt agradable de poder escoltar. Sentim doncs l'Orfeó Català sota la direcció de Jordi Casas. És un enregistrament que ja té uns quants anys, però que té aquest valor doncs d'aquestes veus tan maques que sempre es van succeint. Sentim doncs aquestes cançons d'Eduard Toldrà interpretades per l'Orfeó Català.

Bé, ja hem sentit aquestes set cançons, hem començat amb aquestes set cançons d'Eduard Toldrà, que ens ha interpretat l'Orfeó Català, aquestes set cançons, Matinet, me'n llevo jo, de Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis, Alabau, i l'última era aquesta tan alegre, Ai, minyons, que aneu pel món. Deixem l'Orfeó Català i ara anem a buscar un dels, podríem dir, unes de les, dels cors potser més estimats, no perquè cantin millor o no, o senzillament perquè són, podríem dir, tots veus blanques, és a dir, estic parlant de l'Escolania de Montserrat. Són aquestes veus tan estimades. De fet, els cantants duren poc perquè quan canvien la veu doncs també han de deixar l'Escolania, però el seu pas per l'Escolania doncs sempre queda aquest record, sempre queden aquests enregistraments tan bonics que podem anar gaudint, sigui amb disc o sigui en directe. Sentirem ara un parell de cançons per l'Escolania de Montserrat. Són dues cançons, Rosa Vera i Entre lliris. La lletra de les dues cançons són de mossèn Cinto Verdaguer i la música és de Àngel Rodamilans. Àngel Rodamilans va ser un monjo màrtir, dissortadament, però que tenia aquesta delicadesa, tenia aquest punt per fer aquestes músiques tan boniques, tan tendres, i ara escoltarem doncs l'Escolania de Montserrat amb aquestes dues cançons.

Bé, acabem d'escoltar aquesta mena d'oasis de pau que hem sentit amb les veus de l'Escolania de Montserrat, aquests dos cants que va musicar Àngel Rodamilans i que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, Rosa Vera i Entre lliris. I ara anem a passar d'aquesta pau, anem a passar a una mica més d'alegria, perquè el que sentirem ara seran tres cançons que ens les oferirà el cor Líder Càmera, i començarem escoltant l'Areu Riera, Ton pare no té nas i La dama d'Aragó. Sentim-ho.

Hem escoltat aquestes tres cançons, l'Hereu Riera, Ton pare no té nas, i aquesta última, la dama d'Aragó. Ha sigut el cor líder càmera que ens l'ha ofert i encara ens continuarà cantant aquestes cançons tan boniques i tan ben cantades com ells saben fer, i escoltarem encara el Rossinyol i la calma de la mar. Sentim-ho.

Bé, acabem d'escoltar aquesta interpretació que ens ha fet Líder Càmera d'aquestes dues cançons, El Rossinyol i La calma de la mar, aquesta cançó que és, sincerament, és molt bonica, aquesta de La calma de la mar. I parlant de calma, doncs ara haurem de tenir una mica de calma, una mica de comprensió, o no sé com dir-ho, perquè ara me n'he adonat que al preparar aquest programa d'avui, que tot he volgut buscar intèrprets catalans, compositors catalans, tot que no es mogués de diguem-ne, de la nostra terra, de la nostra llengua, i ara me n'he adonat que he programat dues vegades una mateixa cançó. El Rossinyol, precisament, que l'acabem de sentir també encantada per el Líder Càmera, doncs ara la sentirem per una altra de les corals ben conegudes, ben boniques i amb molt de pedigrí, podríem dir, com és la coral Sant Jordi. Escoltarem de la coral Sant Jordi, tal com dic, tornarem a sentir el Rossinyol i després Ai Minyons. El Rossinyol és de Pérez Moya i Ai Minyons és d'Eduard Toldrà. Sentim, doncs, aquestes dues cançons per la coral Sant Jordi.

Bé, podem anar sentint aquests aplaudiments. De fet, va ser un dia en què els aplaudiments... és un enregistrament en directe, com podem comprovar, i va ser aquell dia que s'acomiadava com a director de la Coral Sant Jordi, Oriol Martorell, i és clar, d'aquí ve potser també més entusiasme amb el públic que hi va anar, no precisament perquè s'acomiadava, sinó per l'agraïment que se li deu amb aquest bon senyor que va ser el que va començar aquest coral que després s'ha anat fent tan gran, la Coral Sant Jordi. Bé, i continuem amb la Coral Sant Jordi, i el que ara escoltarem també serà, en primer lloc, la sardana de les monges, i acomiadarem el programa d'avui amb el que ells també es van acomiadar, amb el cant dels segadors. És un cant que aquesta setmana potser s'hi escau bastant, perquè l'11 de setembre, no oblidem, és la diada, però també una cosa que val la pena recordar. Aquesta tradició dels segadors no és precisament de la guerra que va acabar el dia 11 de setembre, sinó que pertany a la commemoració, explicar d'alguna manera la guerra de gairebé un segle anterior. La guerra dels segadors va ser l'any 1640. Bé, sentim doncs ara ja sense més aquesta sardana de les monges i aquest el cant dels segadors que ens oferirà la Coral Sant Jordi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a Lleida Ràdio.
2: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa ha destacat alguns dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
3: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
2: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
1: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós, que acomiada les monges benedictines després de 53 anys, just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: El Foment fa doble programació aquest cap de setmana. El dissabte a la tarda hi ha un musical, La Venta Focs, amb música dels anys 50. Les entrades anticipades valen 10 euros, la general i 7 euros i mig pels socis del Foment. Això el dissabte a la tarda a les 6 i diumenge també a les 6. Teatre amb l'obra Una idea genial, una comèdia dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del Foment. Les entrades en aquest cas valen 24 euros la general i 18 euros pels socis del Foment. I el SEM, que comença aquest diumenge l'activitat, en aquest cas la secció de senderisme, farà una sortida de l'esquirolic Antoni Gros a Osona, faran un recorregut per diferents punts d'aigua, com fonts, diversos salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Faran 13 quilòmetres de recorregut. Una sortida de diumenge, si voleu anar-hi, us hi podeu apuntar passant pel local del SEM a les tardes, des d'avui fins divendres, de 6:45 a 9:15, és l'horari d'atenció al públic i al qual us podeu apuntar aquesta sortida dels senderistes. I diumenge 20 de setembre, dins de la programació de la Festa Major, hi ha la cursa popular de Sant Miquel, amb els 5 recorreguts habituals, la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la cursa infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només un quilòmetre. Les inscripcions continuen obertes al web cursasantmiquel.cat o també podeu anar al poliesportiu de dilluns a divendres de 9 a 2. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Agraïda, el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa és una remissió.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Núria de José Gomar, periodista, consellera delegada de la xarxa audiovisual local de Catalunya. Bueno, i altres coses que ens explicaràs que has fet al llarg de la vida, una vida molt vinculada a una ràdio i amb aquesta ràdio també. Molt bona tarda, primer de tot.
2: Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
1: Estic molt contenta. Ets com la jefa de tot, no? O no?
2: No, de tot,
1: totes
2: no.
1: Les ràdios,
2: no,
1: volia dir.
2: No. Cada ràdio té els seus jefes, les seves jefes i de més.
1: Bueno, això era una broma per explicar una mica què és la XAL, perquè se li diu la XAL, no? Així com una abreviatura, no? La xarxa audiovisual local.
2: Sí, aquest és el nom de l'empresa, la XAL. El seu nom comercial és la xarxa, que és pel que ens coneix més gent. És una societat de la Diputació de Barcelona que el que fa és donar servei a ràdios i televisions locals. Aquest servei es dona aportant los continguts. Aquests continguts no es fan des d'un ens a Barcelona, o es fan en coproducció cadascuna de les ràdios i les televisions, i a més de continguts, doncs, també es faciliten molts serveis de tipus legal, d'assessoraments tècnics i d'altres.
1: Perquè Catalunya és un món amb moltes ràdios petites i moltes teles petites.
2: De fet, les ràdios i televisions locals de Catalunya són un fenomen únic al món. La hiperlocalitat de les ràdios i de les televisions amb el pas a la TDT van canviar una mica i van, algunes d'elles doncs, van ocupar àrees de cobertura una mica més grans, però aquesta hiperlocalitat, i això es veu molt a les ràdios, del seu municipi, del nucli urbà, com deia inicialment la legislació de cadascuna d'elles, és algo que no trobes fora d'aquí. A la resta de l'estat hi ha algun model semblant, però a Europa o en general al món, quan es parla de ràdio local, es parla d'àmbits de cobertura molt més grans. Per tant, jo crec que és un orgull que hem de sentir des de Catalunya fer aquesta aportació al món global de la comunicació, i jo crec que hauríem de reivindicar més i n'estar-ne més orgullosos.
1: I n'explicant una cosa que a mi em passa amb aquest programa, que és que a mi m'escolta tant gent directa des de l'FM com ara, no? Que,
2: sí.
1: I gent molt més propera, perquè és una feina que fa Ràdio Molins de Rei, que és on estem. I després, a la vegada, et permet aquest salt, no?, a través de la web, de la pròpia ràdio i d'altres plataformes, de que t'escoltin des de qualsevol part del món. I això és un target que avui en dia, bueno, el públic que t'escolta, les possibilitats són infinites.
2: Jo tinc la sensació que la tecnologia ha jugat sempre a favor, des de fa molts anys, de les ràdios i de les televisions locals. Amb les televisions es veu molt clar, perquè ara, per exemple, que es fan programes en directe des de molts llocs, això fa 10 anys hauria estat impensable, perquè la tecnologia que necessitaves no estava a l'abast, no? I en el cas de la ràdio, jo crec que un dels salts importantíssims que es va fer, que va anar més o menys paral·lel amb la digitalització, és internet. Perquè al final el que va passar és que les comunitats van deixar de ser allà on arribava les zones de l'antena, no? Uh-huh. Que moltes vegades l'antena estava en el mateix edifici de la ràdio, és a dir, un àmbit de cobertura poc, a ser comunitats que s'unien a través d'un interès, no? En aquest cas, doncs, informació o coses que passin a Molins. I això ja deixava d'estar supeditat a estar més o menys a prop de l'antena, sinó que podia ser comunitats d'abast mundial, no? Que les unia, un mateix fet, un interès per un lloc, un interès per una temàtica.
1: Una temàtica com en aquest cas les dones i les trajectòries de dones, com la teva, que és la que avui explicarem una mica. I però abans d'estar amb tu concretament, volia explicar a les persones que ens escolten que estem a l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei en aquests moments, en l'últim programa de la temporada. Miquel Armengol, que és una persona molt estimada, que va ser l'impulsor d'aquesta casa i que tu vas conèixer.
2: Sí, vaig tenir la sort...
1: Que tenim un llibre damunt de la taula, que després ho penjaré a les xarxes socials perquè el veieu, que es diu Sense presses.
2: Que me'l va dedicar en Miquel l'última vegada que jo havia estat en aquests estudis. Jo vaig coincidir amb ell quan era directora de continguts a Comràdio, i ell feia programes d'avaneres. I just, mira, vaig veure... És que ho dic i se'm posa la pell de gallina, perquè vaig viure molt de prop la seva malaltia i els seus últims moments, i em va impactar molt, perquè és d'aquelles persones que fins l'últim moment va estar fent ràdio, va estar estimant la ràdio i tenia una passió per aquesta ràdio en concret i en general per la ràdio i per les avaneres també, ho he de dir. era admirable. Vull dir, me'n recordo de moltes de les coses que explicava, no? En un moment tan, tan transcendent de la seva vida. Coses que realment t'impacten
1: molt.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Ella et va fer una dedicatòria que vull llegir, perquè això em connecta molt amb la teva trajectòria, no? I et deia, tens un càrrec, perquè llavors eres directora
2: de continguts de Com Ràdio,
1: que era una ràdio que encara hi és.
2: No, ja no hi és.
1: Com Ràdio, no? Jo perdo ja la memòria. De responsabilitat i feina engrescadora, la teva aparença és de dona que va pas a pas, però, com dient, però... No? O sigui, però tens una força darrere que no vegis i, per tant, lluita per canviar les coses. Això, que és de l'any 2008, lluita per canviar les coses. Aquests anys que han passat del 2008 fins ara, quantes coses has canviat, Núria? Creus?
2: Doncs no ho sé, tampoc he percebut mai com una voluntat de canviar les coses, sinó com... Jo no sé si sóc com em descrivia
1: el
2: Miquel, però m'agradaria ser-ho, no? En el sentit de dir, no he tingut mai una obsessió de dir, anem a canviar això, anem a fer... No, és amb el pas a pas, et vas trobant amb coses que creus que poden ser d'una altra manera o que també les circumstàncies van canviant, van fent que els projectes, no?, s'hagin d'anar adequant. I jo ho he viscut més així que no pas amb una voluntat de dir, oh, ara farem... No, més tranquil·la.
1: Has anat fent. Ets tranquil·la, Núria.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Sí. Líder i tranquil·la. Líder vull dir perquè ets la consellera delegada. No hi ha moltes dones directives al món audiovisual, perquè de dones que han fet periodisme sí que hi ha moltíssimes, però dones directives... Després en parlarem, d'aquest projecte en xarxades que vas impulsar.
2: Sí.
1: Però primer vull començar per explicar d'on ets i qui ets, no? La Núria de José Gomar, periodista, va néixer i vius a Montgat. No? A la comarca del Maresme.
2: Estem allà entre Maresme i Barcelonès, però oficialment som Maresme.
1: Molt a prop del mar, que veus...
2: Costat, davant del mar.
1: Davant del mar, que veus aquestes sortides de sol meravelloses, que donen energia, no?, una mica.
2: Moltíssima.
1: I la Núria, de petita, ets la petita de dos germans, això deu fer caràcter una mica, o no? Ser la petita de tres i més de dos nois.
2: Ens portem molts anys. Jo em porto 15 i 11 anys amb els meus germans. Val. I per tant doncs, ha sigut també una relació peculiar, no? com a germans, perquè sí que ho són, però és veritat que convivència a casa tots junts i de més poqueta, perquè quan jo vaig néixer ells ja eren molt grans,
1: eren grans.
2: I de seguida van fer la seva vida independent, no?
1: I d'on ve això de fer periodisme o del món de la ràdio?
2: Doncs jo no puc dir que sigui d'aquelles persones que ho tenia clar des de feia molt de temps. No, jo de fet volia estudiar polítiques. M'agradava molt, m'interessava. Sempre m'han interessat molt les relacions internacionals i era un àmbit que m'atreia molt. En aquell moment, ciències polítiques, per fer-la des de primer, te n'havies d'anar a Madrid i a casa meva no era una situació plantejable. I per tant, la veritat és que treia bones notes. Mira, vaig estar dubtant fins a l'últim moment també amb graduat social perquè també m'agradava l'àmbit administratiu. O sigui, són mons molt diferents, com pots veure.
1: Sí.
2: I finalment vaig pensar, doncs mira, periodisme, una miqueta de tot i no sé, i vaig entrar pensant que em dedicaria als diaris, no? Que llavors era el que més visualitzaves. I quan estava acabant primer vaig començar a col·laborar primer en un diari, però de seguida em va sortir l'oportunitat de col·laborar en una ràdio i molt, molt, molt ràpidament amb una televisió. I els meus primers anys d'exercici van ser televisió, o sigui que...
1: Però llavors a casa no hi havia ningú que vingués del sector.
2: No.
1: I la Lola, que és ta mare...
2: Sí.
1: Era ta mare. Què et va dir?
2: Ah, ella m'ha apoyat sempre.
1: És que m'agrada parlar de les mares.
2: Sí. Bueno, la meva mare és una persona que jo crec que va néixer en un moment equivocat. Perquè si hagués nascut quan jo vaig néixer... la seva vida segur que hauria estat molt diferent i segur que ella hauria pogut estudiar. Era una de les seves coses que sempre li han quedat d'haver volgut estudiar, li anava bé, però abans doncs no es podia, o sigui, en determinat edat, molt joveneta, li van dir, doncs t'has de posar a treballar, i per tant doncs no va poder seguir, i va ser una de les coses que li va quedar, i sempre m'animar a estudiar i a partir d'aquí les decisions que he pres, jo crec que algunes les he entès més i altres menys, però sempre m'ha fet costat, tenint vides doncs, a priori molt diferents, no?
1: I en què et reconeixes d'ella ara, avui?
2: Potser en una visió pragmàtica de la vida, de no... Sí. No cal encaparrar-se en coses que no pots canviar, ni que ni les circumstàncies ni tu podràs fer res per canviar-les. Per tant, és millor doncs, veure-hi la part positiva, acceptar-les i tirar endavant. És una persona superoptimista i... I jo crec que en això m'hi assemblo una mica. Jo m'assemblo més al meu pare, però sí.
1: Jo sempre dic, que a vegades em diuen les convidades, és que mon pare m'ha dit que no he parlat d'ell. Jo dic, ja, però li has d'explicar que en aquest programa parlem de les dones que han influït a la nostra vida.
2: Sí,
1: no
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: els pares
2: sí, sí.
1: no ho hagin fet, eh? Llavors...
2: Sí. La meva mare és un exemple de voluntat, també és una persona molt, molt treballadora i molt voluntariosa, molt detallista, i jo crec que això ens ho ha traspassat en general a tots. Per exemple, la meva mare, és inconcebible que sigui el sant d'algú, l'aniversari d'algú, i abans de les 9 del matí no l'hagi felicitat, no? I són tonteries, però que al final és veritat que et demostren un estar pels altres, no? O sigui...
1: Una mirada cap allà. Per tant, ta mare et va encoratjar, tu vas tirar cap aquí, de seguida vas trobar feina, llavors allò de polítiques ho vas deixar una mica...
2: Sí, era allò de... Quan sigui... Bé, per llavors a quarta, a l'autònoma podies... A quarta i cinquè podies fer el doble cicle i ja no vaig ser mai.
1: Ja no vas anar. I llavors vas començar a treballar, me deies, amb, a Ràdio Premià, no? Ah, no, abans.
2: Primer vas estar de
1: periodisme esportiu.
2: Sí.
1: Això també t'ho volia preguntar. Perquè, clar, a veure, que estem molt joves i estupendes, tu més que jo, perquè jo sóc més gran, però, clar, en aquella època, fa uns quants anys, del periodisme esportiu, moltes no hi devia haver.
2: Però també va ser una casualitat, és que jo tinc la sensació que he triat poc a la vida, vull dir que a la vida sí, he anat per la vida, no? I et van sorgint coses. I mira, ja et dic, estava en aquest diari, el Mar Diari, és un diari que va sortir al Maresme, va durar un mes i mig o així, va durar molt poc, però ens seguim reunint cada any i fem un sopar, que és una cosa molt divertida. Jo era de les més jovenetes, eh? De fet, jo col·laborava, no hi treballava al Mar Diari. Però d'allà va sortir l'oportunitat de Televisió de Mataró, arrencaven un programa d'esports i em van dir, vols venir? I mira, m'hi vaig apuntar. Jo soc d'un lloc on el bàsquet és molt, molt important, tota la zona, Badalona ho és, però Montgat també i de més, i tota la vida hem estat al voltant del bàsquet, i encara que hagi jugat més o menys domines de... Bueno, més o menys saps com va, i em va sorgir això, l'oportunitat de ocupar-me de temes de bàsquet, en aquest cas en el Mataró Esportiu, presentava el programa i feia el seguiment dels equips de bàsquet de la ciutat. Eren dos equips masculins, dos primers equips masculins i un equip de primera B femení. I mira, gràcies a això vaig volar per primera vegada.
1: Què em dius?
2: Sí. El meu primer viatge amb avió va ser per anar a cobrir un partit de bàsquet al Cúdia amb el sènior llavors era la Unió Esportiva Mataró. I el club em va convidar perquè anàvem fent el seguiment de la temporada i t'havies de buscar una mica la vida, no? Que si no tenies cotxe, doncs que algun jugador et portés o algun entrenador, com podies. Llavors va arribar un dia que anàvem al Cúdia, allà no hi havia cotxes. I va ser molt bonic perquè el club em va pagar el viatge, perquè llavors Televisió de Mataró no s'hauria pogut permetre. I va ser la primera vegada que vaig agafar un avió.
1: Mira,
2: 18
1: anys. I te'n recordes?
2: Sí, me'n recordo sobretot de no separar-me de la resta de jugadors. Eren 4 o 5 jugadors. De no separar-me pensava, no, jo em perdré. Jo no sabia què s'havia de fer.
1: D'allà vas saltar a Ràdio Premià.
2: Sí.
1: I aquí és on hi ha una altra dona que influeix en la teva vida de forma...

0: Electoral, ens hem quedat xerrant molta estona i bé, jo la coneixia, una senyora molt, bueno, molt, molt maca. Era una senyora d'uns 50 i pico d'anys, vídua, molt sorgida de moviments veïnals, d'associacions de veïns i de més, que havia arribat doncs, a ser candidata a l'alcaldia. I van haver-hi les eleccions i va guanyar. I al cap d'uns dies em truca, em fan el seu despatx i em diu que si volia ser directora de la ràdio. I jo li vaig dir que no. Perquè no, perquè és el que dèiem, o sigui, jo em veia, bueno, fent de periodista, ja està, ja havia canviat els diaris per la tele i la ràdio i demés, però no sé, no em veia capacitada, sincerament. 23 anys, és que sí, ara sí, també sí. Penso, Déu-n'hi-do. I li vaig dir que no, em va dir, pensa tu, vaig tornar un altre dia, i llavors em va dir, mira, fem una cosa, fem una prova, fem... no sé, si em va dir 3 o 6 mesos i si no, doncs escolta, no passa res i tal i mira, hi va anar bé
1: i et vas quedar 12 anys
0: 12 anys, sí
1: 12 anys. I què recordes d'aquella primera època com a responsable ja de, o sigui, com a, dèiem abans, hi ha poques dones responsables de mitjans, mm-hmm. dones que estiguin al capdavant de mitjans. En aquella època encara menys.
0: Hi havia molt poques dones fins i tot a les municipals, sí, jo recordo
1: bueno, i dones alcaldesses de... també, molt poques.
0: Molt sí. poques, sí. Primer és això, o sigui, la sensació de no seré capaç, que és una sensació que he tingut en altres ocasions, de dir, això, jo no estic preparada per fer-ho, no m'he format per això, totes aquelles pors que tenim, no?, totes. Bueno, em fa l'efecte, sí. Perquè després he descobert que són moltes les
1: bueno,
0: que ens passa això.
1: Bueno, és el que se li diu al síndrome de la impostora,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Sí, però clar, en aquell moment no ho saps, i... Però també era un moment d'una il·lusió tremenda. O sigui, vaig coincidir, a vegades ens reunim gent d'aquella època, encara ens seguim reunint un cop a l'any per fer també un sopar, per la Festa Major de Premià. I va, saps a vegades quan estàs en un lloc envoltada amb un grup de gent molt especial, que fa que les coses siguin especials? També érem molt joves, hi havia molta il·lusió... podíem dedicar totes les hores del món que volguéssim perquè no teníem lligams
1: i càrregues.
0: Sí, i sobretot molta creativitat i molta il·lusió, no? I va ser una època molt bonica.
1: I què recordes d'aprenentatge d'aquella època, així, més que després t'ha servit a la vida? Creus?
0: Que mira, una de les coses que tenia més clara és que més enllà dels recursos, més enllà de les aptituds de les persones i de més, que són importants, tot això és important, però sobretot és l'actitud. L'actitud amb les que es fan les coses poden fer coses increïbles. En aquella època d'allà van sortir els Premis Butaca, per exemple. Mm-hmm. I clar, els primers cops era la il·lusió. Era la il·lusió de dir, anem a fer uns premis de votació popular i anàvem a repartir amb els companys hi ha un programa que es deia Des de la Butaca, que es feia allà. I anàvem a portar les urnes als teatres de Barcelona, es van a recollir, el dia de la gala anàvem a posar les taules, a treure les taules. Hi havia il·lusió. I llavors, quan les coses es fan amb il·lusió i amb molt d'esforç i amb hores, veus que hi ha coses que es fan grans, no? I que algú s'hi fixa, algú potencia, algú... Però lo fonamental per arrencar les coses, sobretot, és l'actitud, no?
1: I havies de demanar gent més jove, més gran que tu?
0: Sí.
1: Sí? I això com ho vas fer?
0: No ho sé. No ho sé. Sí que tenia un avantatge. És veritat que era la més jove. En alguns casos era molt més jove. Però jo havia estudiat periodisme. Que això, al final, sí que és veritat que hi va haver un intercanvi de coneixements importants, no? Jo podia, recolzada amb gent que també doncs, estudiava, venia a col·laborar i demés, aportar alguns coneixements més de mètode, alguns coneixements més teòrics de l'ofici, i la gent més gran aportava doncs, l'experiència, i jo crec que al final hi va haver una bona entesa.
1: Bueno, i ho recordes amb un somriure, amb la qual cosa vol dir que com a mínim...
0: Sí, és que va ser un moment molt, molt important, professional i vital també, jo allà vaig conèixer el meu marit. O sigui que, saps? O sigui, sí, no sé, va ser un moment professional i vital molt intens.
1: Fins que vas passar cap a Comràdio?
0: Sí.
1: Comràdio, aquest projecte que ja no hi és, no? Que també era una emissora... I abans ja vas dir, m'he enamorat de la ràdio, o això va ser la vida que et va portar?
0: No, també, la vida que em va portar.
1: No t'hagués agradat fer televisió o algun altre projecte o paper, que m'ho deies abans?
0: No m'ho vaig plantejar, la veritat. Em van oferir la possibilitat d'anar com ràdio, d'anar de coordinadora de programes. Era un moment que, com ràdio, al final, com ràdio està en el germen del que és ara la Xal, és a dir, al final la Xal va ser la fusió de com ràdio
1: i la gent que no

0: la història,
1: sí, locals. És el que anava a explicar, la gent que no sap molt la història de, dels uh-huh. mitjans a Catalunya, això que sí. estaves explicant, no? Que
2: és... I va estar bé perquè era intentar, hi havia un director que era en Francesc Triola, que va ser el que m'ha donat aquesta oportunitat, i ell volia entroncar més amb les emissores municipals, que la programació de Com Ràdio, que anava dirigida també a, que era finalista, però anava dirigida també al suport de les emissores municipals, s'empaltés de programes, de sensibilitat de les emissores locals, no? I aquí va ser on va aparèixer una mica el meu perfil. I la veritat és que vam fer coses que jo no estic molt contenta. Algunes han tingut continuïtat a altres emissores, alguns programes encara que van arrencar allà encara estan ara en antena a ICAT especialment, però sobretot això, no? Tenir l'oportunitat de fer continguts que anessin a tot Catalunya i anessin competint amb una GM. Uh-huh. Competir no seria la paraula més...
1: Que la gent que ens escolta que mesurats... no sap d'aquestes coses és la, l'organisme que mesura, no?, l'impacte d'audiència que té una ràdio, no? Sí. Que es diu EGM.
2: Sí. I que estiguessin fets des d'emissores municipals per mirar un repte i la veritat és que n'estic molt contenta, de veritat. Fèiem de 5 a 7 del matí un programa des de Mataró Ràdio, però després és que n'hi havia múltiples, eh? Potser els més emblemàtics va ser el Cel Obert del Lluís Gavaldà, que el feia des de Constantí Ràdio, que és una emissora, suposo, sí, que la coneixes, molt petita.
1: Petiteta, sí.
2: O el Miqui Puig des de Ràdio Granollers. Aquests potser són les cases més visibles, no? Però hi havia programes de la Susana Carmona amb el Jazz FM des de Terrassa. Hi havia molts programes fets des d'emissores municipals, i la veritat és que va ser un repte engegar algunes d'aquestes coses, però era molt agraït.
1: Hi ha algú al món de la ràdio a Catalunya que no coneguis?
2: Moltíssima gent, sí, no, de veritat, moltíssima gent, sí, segur, sí.
1: No, ho dic perquè Déu-n'hi-do, vull dir que aquesta feina que vas fer, entenc que vas a més tenir un coneixement del territori i dels professionals que hi havia en aquell moment.
2: De les emissores municipals.
1: De les emissores, sí.
2: De les emissores municipals. En aquell moment vam fer un estudi i vaig anar a visitar 30 emissores municipals, així de sac, a fer una enquesta, una d'elles aquí, amb el Miquel, i és una cosa que intento seguir fent els dimecres, si no hi ha res, que sempre hi ha alguna cosa, però si no hi ha res, anem amb el company que porta la relació amb les entitats a visitar ràdios i televisions, perquè és vitamina. Sí. És on passen de veritat les coses, és una passada el contacte amb el que feu aquí cada dia és brutal, té una força brutal.
1: Ha canviat molt de quan vas començar a la Com, per exemple, a ara, tot i que no és la Com, però que segueixes visitant emissores. Ha canviat molt el món de la ràdio, creus?
2: De la ràdio local?
1: Sí.
2: Ha canviat. Sí, ha canviat. Jo crec que ara hi ha moltes oportunitats, però a vegades trobo faltar un pèl d'aquella il·lusió. No tot, no és generalitzable, però crec que el que dèiem abans, som una cosa única i crec que ens ha d'enorgullir i hem de donar-li més força entre tots. Podem jugar un paper, la ràdio municipal pot jugar un paper espectacular en aquest moment que estem vivint de desinformació. Pot jugar un paper fonamental en la vida de les persones i crec que ho hem de potenciar.
1: Ho hem de potenciar. I aquí és on entra el salt cap a la xarxa audiovisual local. Com a mínim, sempre la com ara la xarxa mantenen com a mínim aquesta ajuda, no? Uh-huh. Que també és important, uh-huh. Entenc, no? Aquí vas entrar com a cap de projectes, si no ho tinc mal entès.
2: No, jo estava de directora de continguts i després...
1: A la xal, canvi... vas canviar.
2: Sí, vale. Després en el moment en què canvia es constitueix aquesta nova empresa a partir de uh-huh. les dues, jo surto de la direcció de continguts i estic una època fent gestió. Vaig estar a projectes, vaig estar fent formació, vaig estar fent...
1: Sí, de periodista a periodista fa molts anys que no fas, diguem-ne, de buscar...
2: No,
1: de, sí.
2: No, perquè després d'anar a cobrir rodes de premsa,
1: no,
2: d'anar
1: no,
2: a buscar notícies...
1: Dir, no,
2: sí, això sí, no. Faig, que no faig. Sí.
1: O sigui, t'has dedicat més a la gestió,
2: sí.
1: Diguem-ne.
2: Sí.
1: Vale.
2: Sí, sí, sí. El que passa és que, de fet, des del 2019 fins al 2024 vaig estar portant l'àrea d'actualitat, que això al final no estàs cobrint... Però estàs bé, algun informatiu també havia fet en aquella època. I, a més, tapant forats, però, que és... A mi m'encanta.
1: O sigui, anava realment... de preguntar-te si enyoraves el micro.
2: Sí, molt. Sí. Molt, molt, molt. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, mai
2: i la informació, bé. Més que és el meu àmbit. És... Sí, sí.
1: Entres a la xal, estàvem explicant, i segueixes... Bueno, entres més amb el món de la gestió. Mm-hmm. Aquí és tot molt més gran que no Ràdio
2: no.
1: Premià.
2: Ah, no, no, més vull gran
1: dir,
2: que com ràdio, no.
1: Tu dèiem... Ah, bueno, clar, com ràdio és el primer salt que ja és molt gran. Mm-hmm. Sí. Llavors, aquest... Vull que m'expliquis una mica en què consideres... és a dir, si tu fossis mentora d'una noia jove de 23 anys que li ofereixen dirigir una ràdio local, des de la teva posició actual, quins consells li donaries? Tu, com a responsable, com a dona, que estàs en una posició de gestió i que estàs liderant equips i que estàs... què creus que és el més important, més enllà de la il·lusió que ja ho has explicat?
2: Que confiï en ella mateixa. Perquè sempre tens aquesta sensació, no?, de no estar, de que allò no et toca, que tu estàs en un lloc que no et toca, i això perds molta força. Perds molta força. Mentre estàs pensant això, t'estàs perdent moltíssimes coses. No cal ser un cap verd, un cap boig, ja ho he dit abans, que jo l'ho d'anar pas a pas, i a més em sembla molt bé. Però sí que és veritat que a vegades aquests dubtes fan que perdis oportunitats de fer coses. Per tant, confiança. Si algú ha pensat que eres la persona idònia per estar allà, no et boicotegis a tu mateixa, no? Que a vegades ens passa.
1: I en el dia a dia? En la gestió del dia a dia?
2: Doncs que això, il·lusió i treball, vull dir, al final són posicions que requereixen hores, òbviament s'ha d'intentar conciliar, has de saber quines són les coses prioritàries a la vida, intentar no perdre-te-les, però al final és que si poses passió, tampoc és un esforç molt gran, no?, dedicar-hi, si ha d'estar a sobre, si amb els... Jo crec, mira, una de les coses que vaig aprendre molt a l'època de televisió de Mataró és que la persona que tens al davant marca una mica la guia de tot, que si el teu cap tira més que tu tires, però si no
1: t'adaptes, diguem-ne, al ritme.
2: Sí. Sí.
1: T'adaptes al ritme. El que passa que avui en dia jo crec que les generacions noves han canviat una mica.
2: Sí.
1: No? I en la perspectiva de... Parlo també des de en tots els sectors, eh? De la perspectiva aquesta de l'equilibri, no?, amb la conciliació, el teletreball, aquest tipus de coses, és una altra mirada, això és una opinió
2: sí,
1: meva.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: No sí, és una altra mirada i segurament és millor, eh? No ho sé. No ho sé, jo també tinc... També és veritat que ja t'he dit, jo no tenia clar des de... Que, pràcticament fins a COU no vaig decidir ser periodista, però vaig trobar la meva vocació. I jo sóc feliç dedicant-me a això i dedicant-me a la comunicació, no? I per tant, cadascú mira al final, no?
1: Ets tan feliç que, a més, no només te dediques a la feina, sinó que t'impliques amb els òrgans, bueno, amb el Col·legi de Periodistes, en concret, no?, que va ser vicedegana. Uh-huh. Ara no trobaré la dada dels anys, però, bueno, tampoc és massa important. Quants anys vas estar?
2: Va ser... Al col·legi vaig estar molts anys. Vaig començar a col·laborar quan estava el Josep Maria Martí de degà. Mm-hmm. Perquè em va demanar...
1: Però estaves ja de vicedegana, allà?
2: No,
1: ah, no, això volia preguntar. Sí.
2: No, és que he fet moltes coses al col·legi. El Josep Maria em va demanar de col·laborar amb la biblioteca.
1: Josep Maria Martí, de la cadena Ser.
2: Sí. Ell era va ser degà. Una persona per mi molt, molt reveladora.
1: Bueno,
2: en
1: del grup
2: moment.
1: PRI, s'hauríem de dir, no?
2: Sí,
1: de la cadena Ser.
2: De la cadena Ser,
1: sí,
2: a Catalunya. Sí. És una persona molt interessant, del meu punt de vista, molt interessant, perquè ha tocat moltes tecles, ha estat a molts llocs. A vegades admiro, no?, aquesta capacitat de saber delegar i poder estar a molts llocs, perquè aporten una mirada molt global de les coses, no?, molt 360 graus. I és necessari que hi hagi persones així, perquè a més aporten una mirada estratègica que en el moment que ell va ser degà al col·legi, jo crec que va ser fonamental per la continuïtat de la institució. I el Josep Maria em va demanar de... Vaig anar amb les llistes electorals amb ell, però eren llistes obertes, no vaig sortir. Llavors em va demanar de col·laborar amb el centre de documentació. El Col·legi de Periodistes té un centre de documentació que és una perla, és una joieta. Sí, sí. I allà vaig conèixer la Carme Teixeiro, que era la documentalista, una persona encantadora. I mira, em vaig endinsar, vaig aprendre molt del món de la documentació que no coneixia. Vam fer una cosa molt bonica, que va ser digitalitzar dues publicacions històriques, els Anals del Periodisme a Catalunya, que hi ha un període dels anys 30, preguerra civil, i després un període dels anys 80 que porta una pila d'informació de l'ofici de l'època, i vam aconseguir digitalitzar-ho, i després vam aconseguir digitalitzar la Hoja del Lunes, que al final ens feia patir el fet que allò estava en paper allà, qualsevol cosa ho podíem malmetre, i ara està digitalitzat i accessible des de online, que era una forma també de preservar-ho, no? I d'allà la Neus Bonet em va proposar d'anar amb ella a la quan ella es va presentar com a degana. Vaig ser vocal, vaig ser secretària, i al final, que també va ser un aprenentatge interessant, el tema de portar la secretaria d'una institució així. I després, quan la Neus va plegar, el Joan Maria Morros, que és l'actual degà, em va demanar ser vicedegana, i la veritat és que va ser un honor bestial i una època molt intensa. Això va passar a finals del 2019, i al març vam tenir una pandèmia, amb la qual cosa gestionar va ser una època complicada per al col·legi, econòmicament, i va ser molt interessant.
1: I com veus la professió, i especialment les dones de la professió?
2: A veure, la professió és complicada. És complicada, jo amb això tinc una visió molt, molt particular, però crec que... A veure, estem gestionant un bé que és un dret fonamental de les persones, que és el dret a la informació. A vegades no li donem importància, però és un dret essencial, és el que ens garantitza la llibertat com a ciutadans. Si tu al final no tens informació veraç sobre el que passa, tu quan has de, per exemple, anar a votar, uh-huh, estàs votant condicionat, per tant no ets lliure. Uh-huh. I això jo crec que tothom ha d'entendre que és una cosa molt, molt important. La salut és molt important, l'educació és molt important, però ser lliures és molt important. Per tant, estem gestionant un dret essencial de les persones. I jo crec que ningú deixaria la seva defensa en mans de qualsevol persona que passés per allà, ni la seva salut, no? Per tant, jo crec...
1: En algú que no fos metge, volies
2: fos metge,
1: dir això.
2: Sí, en l'educació dels seus fills, en algú que no fos mestre. Per tant, crec que com a professió hem de deixar de ser, no ho qualificaré, però hem de fer que l'accés a aquesta professió estigui regulat. És una posició que no comparteix la majoria de la professió, jo en soc conscient, però crec que al final, si vols exigir responsabilitats, has de regular qui
1: pot ser exerceix, qui és periodista qui no, realment,
2: exacte,
1: i qui no.
2: Sí. Perquè si no, al final, és una mica impossible, no? Jo me'n recordo l'època que estava al col·legi, que jo em desesperava quan a les xarxes socials passava qualsevol cosa que algú publicava, qualsevol bajanada, i la gent deia, el col·legi, com no el sanciona, com no l'expulsa? Dius, però si no està col·legiat, si no és una col·legiació obligatòria. Cuidado, jo crec que hem d'obrir, és un debat que s'ha d'obrir en el si de la professió i decidir realment. Sempre hi ha hagut molta por a la regulació, i jo ho puc entendre, perquè al final el dret a la informació està molt arran amb el dret a la llibertat d'expressió, i per tant és un altre dret importantíssim que s'ha de preservar, però no tot s'hi val. Uh-huh. I per tant...
1: I no tothom és periodista.
2: I no tothom és periodista.
1: Això està claríssim.
2: I no tothom... És que ser periodista no vol dir escriure bé, no. Sí, sí. I al final hi ha una expertesa en la gestió de la informació. I per tant...
1: I hi ha un codi deontològic, que són unes normes ètiques que t'obliguen, no?
2: Sí. Però t'obliguen èticament o voluntàriament.
1: Sí, sí, vull dir això. Però qui entén la professió... en aquest sentit que dèiem, no? De ser capaç d'interpretar l'actualitat per tercers, però d'una manera ètica i no sé si neutral o objectiva, que això sempre és difícil de dir, però com a mínim per donar context de forma honesta, diguem-ho així, això sí que això requereix una formació i una expertesa, estic d'acord. No és qualsevol que agafa una càmera o agafa un micro.
2: No, no, no, és que el més important no és això, el més important és, la, és com gestiones la informació, que la contrastis, que la tractis amb criteris ètics, no? Però si al final és igual, doncs...
1: Això és complexa. I què és això d'enxarxades? Explica'm una mica, perquè això surt del col·legi?
2: No.
1: Ah, això surt de la xal.
2: De la xal, sí.
1: Això surt de la xal. Això m'agrada molt.
2: Sí, sí, sí.
1: Explica aquest projecte, que em sembla molt interessant.
2: Quan jo vaig accedir a la conselleria delegada, la veritat és que hi va una persona que em va insistir molt en fer alguna cosa, i li agraeixo molt, que és la Marta Insua, la cap dels serveis jurídics de la xarxa.
1: Doncs com tens moltes dones que t'acompanyen en moments claus.
2: Sí, sí. Doncs la Marta és molt guerrera amb aquests temes i hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa. I llavors el primer 8 de març vam decidir convocar a la xal a totes les dones directives de ràdios i televisions locals. Directives, no vull dir directores generals només, sinó caps informatius, caps esports, caps tècniques i de més. I vam convidar la presidenta de la Diputació i a la Maria Eugènia Gay, que és la presidenta de la xal, i vam simplement fer, vam fer una, primer una formació amb lideratge femení, amb lideratge, i després vam fer aquesta trobada amb elles. I simplement vam parlar, però va ser espectacular, o sigui, el nivell de sororitat, de compartir, al final érem dones de mons molt diversos, no? Però que compartíem, no? Doncs totes havíem tingut aquesta sensació, jo no he d'estar aquí, el síndrome de la impostora, 100.000 coses, no? La veritat és que va ser molt bonic i vam dir, home, això hem de donar-li continuïtat, no? I el que vam fer va ser crear un grup de WhatsApp on estem totes, i la veritat és que és poc actiu, però ja estem, igual hi ha algú. I sobretot, el més important és que vam organitzar dues formacions virtuals en matèria de gènere, que fem durant l'any, en la que poden participar totes les enxarxades virtuals, i després una presencial, coincidint més o menys amb el 8 de març, que és tota una jornada sobre temes de gènere. La formació en gènere, jo la veritat és que no la coneixia, i va ser molt la Marta qui em va impulsar, i després vam fer un curs juntes i de més. Jo no ho coneixia i he descobert un món, perquè és veritat que et fa donar, o sigui, encara estem en la fase que hi ha molts micromasclismes o moltes situacions de les que no som conscients. I moltes vegades, almenys en el meu cas, no ser-ne conscient el que t'acaba provocant és inseguretat, perquè penses que ets tu. Com el que et deia abans de que em va passar al principi, no? Amb el síndrome de la impostora, sóc jo, que jo aquí no. I quan a vegades identificar aquestes coses i poder-les sociabilitzar ajuden endavant. I petits gestos que són molt importants, no? A vegades, jo t'he de dir que des de que ocupo aquesta posició, possiblement és quan més he notat el masclisme.
1: Què em dius?
2: Sí.
1: I en què concretament?
2: En actituds involuntàries. Però a vegades et trobes que... I això me'n va fer donar... Un d'ells me'n va fer donar un company de feina. Un company que en aquest cas ocupava una posició inferior. Vam anar a una reunió amb un senyor i quan vam acabar el meu company em va dir: m'ho he passat molt malament, perquè és que no et mirava. Em mirava a mi. Clar, al final és una tonteria, però el que t'acaba provocant és inseguretat. Quan algú, si estem aquí tres parlant i dos es miren, però tu no hi ets, al final acabes pensant: soc jo, que no?
1: Sí.
2: Aquest soc jo, soc jo. Que al final el que t'acaba generant són inseguretats i acaba, doncs, això, no? Que moltes vegades tu mateixa et boicotegis, no?
1: Sí.
2: I com aquesta diverses, però sí que t'adones que a vegades es parla molt de que les dones arribin a posicions de lideratge, però és que no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, perquè ets conscient que te n'adones això de moltes coses. Aquesta que he posat és un exemple molt molt
1: no n'hi ha
2: molt
1: prou,
2: senzill,
1: què vol dir? Que hem de fer més, llavors.
2: Sí, sí, sí. Sí, i jo crec que entre nosaltres ens podem ajudar. És
1: anava
2: això, dir-te, per exemple,
1: aquest en aquests
2: mes, cursos
1: t'ajuden
2: això, no? De dir, doncs, escolta, quantes dones no els hi ha passat que acabes de dir una idea en una reunió, ningú t'ha fet cas, però llavors va un company teu i diu la idea i tothom diu: oh, que bé, no? Doncs això passa.
1: Sí.
2: I hem de ser capaços d'identificar-ho, perquè si som capaços d'identificar-ho, jo ara, per exemple, una cosa que em van ensenyar i que és molt, molt tonto, però que és important saber-ho, és quan hi hagi una companya que ha dit alguna cosa, intenta ajudar-la a resaltar aquella idea, intenta, no? Doncs, perquè no és són micromasclismes volguts ni amb mala fe, no. És que estan impregnats a la nostra societat. I que no hi hagi mala fe no vol dir que
1: no existeixin.
2: Que no existeixin. i que no et condicionin a tu a l'hora, sí, del teu desenvolupament, no? Jo ja et dic, ara potser per, no sé, de veritat que o en sóc més conscient o m'he trobat en més casos, però és així, de veritat.
1: Pues,
2: ara ho noto molt.
1: Molta sort i molta força amb aquesta xarxa, perquè jo, aquest, ja veuràs al final del programa, sempre ho dic, que estem al segle de les dones, però que queda molta feina a fer i que hem de seguir fent xarxa, perquè si no aquesta feina costa molt d'anar avançant i d'anar fent visible. I aquest cas que estàs explicant, de lo de la mirada, no és la primera vegada que m'ho explica una convidada d'altre sector. O sigui, recordo ara mateix una empresària que va venir amb aquest programa, que té una empresa de temes de ciment, bueno, de coses d'aquestes que són molt, diguem-ne, que no és un sector, que és un sector molt masculinitzat, uh-huh, i que li passa molt sovint això. I acaba, sí, sí, dient, no, és que la jefa sóc jo. Sí, mira'm a mi, quan va negociar. Això li costa. Vull dir que no és exclusiu. Veig que és una cosa genèrica. Bueno, això, que jo m'enrotllo molt i anem a parlar de tu. Ai, m'has de dir? D'on venen els teus cognoms? Que no t'ho he preguntat i m'ha semblat com molt curiós. Núria de José Gomar. D'on venen? O no ho saps? O és molt llarg. Si és molt llarg, no cal, eh?
2: Mira, el José no ho sé. Ve de Vilanova i la Geltrú, però no ho sé.
1: Ah.
2: La meva besàvia va tenir el meu avi sent mare soltera.
1: Ah.
2: I no li van posar el seu cognom i no sabem d'on ve el José. Vull dir que si algú aprofito de Vilanova i la Geltrú que em pugui explicar.
1: Hosti, doncs la teva àvia devia ser una heroïna tremenda.
2: Era
1: besàvia,
2: una heroïna tremenda. Mira, àvia, és una història superbonica. Besàvia. A l'any dels negats de Vilanova i la Geltrú, que hi va haver un naufragi molt important i de més, va ser, ella es va tirar al mar i va ser l'única dona que van condecorar per haver-ho fet. Hi ha un llibre que vaig recuperar a través de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que ho explica i surt al final de les persones que havien reconegut. Sí, sí, havia de ser una dona peculiar i valenta, molt valenta. És una història que sempre s'ha explicat a casa, però el cognom no ho sabem, o sigui, no ho sabem, no porta els seus cognoms i no sabem, és un d'aquells temes que sempre penso, quan tingui temps m'he de dedicar a anar a Vilanova però en tot cas era de Vilanova i la Geltrú. El meu avi va néixer a Vilanova i la Geltrú, i el Gomar ve del Coi. El meu altre avi, el meu avi era del Coi.
1: Del Coi, mira, sí, que maco, el Coi és un lloc molt bonic. Sí. Molt bonic. Doncs això era per curiositat, perquè m'han semblat que eren dos cognoms interessants. Ens dona peu a passar a la secció de Dones amb Història. Dones amb Història, que ens portes una dona que ha estat en aquesta taula abans que tu i que va ser Premi Comunicació Molins de Rei, Miquel Armengol, que és la Neus Bonet Bagan, una de les grans veus del periodisme radiofònic català, que estimem molt, des d'aquí la saludem si ens escolta, amb més de 4 dècades de trajectòria, i que va ser la primera dona a dirigir i presentar al matí de Catalunya Ràdio, no només amb aquest magazín en concret, sinó amb un magazín d'aquest estil, a Catalunya segur, no, uh-huh, sé si amb el... no, a Catalunya segur,
2: sí, jo crec que sí,
1: per tant una absoluta pionera, a més de degana del col·legi, en una època també difícil, que ja ho va explicar en aquest programa, ja posarem,
2: sí, molt difícil, és,
1: sí,
2: veritat,
1: molt, uh-huh, difícil, molt difícil. Premi Margarita Riviera al rigor periodístic amb visió de gènere l'any 21, també Premi Ofici de Periodista 2024, que és la màxima distinció que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per què has triat a la Neus?
2: Perquè és una persona molt especial a la meva vida, perquè per això, perquè la seva... jo me recordo al principi de conèixer el col·legi, que és d'aquelles persones que et mires amb una certa distància, no? D'un cert... moltíssima admiració, no? Al final, mira, jo quan vaig començar a ser directora de continguts de Comràdio, amb aquesta dèria de... no en sé prou, vaig començar a comprar llibres de programació radiofònica i no n'hi havia de dones, no? I la Neus va ser una de les primeres dones a assumir la direcció de programes d'emissores importants a Catalunya. Ha liderat moltíssims equips. La seva època davant dels matins de Catalunya Ràdio va ser molt complicada i sempre ha estat al costat, no? de d'ajudar les dones periodistes des d'àmbits molt, molt diferents. Jo vaig tenir la sort de coincidir amb ella amb el col·legi. És una persona que es fa estimar. Jo crec que tothom que hi ha estat a prop l'estima. És que és veritat, és així. Hi ha persones que es fan estimar. I és una persona hiperdetallista, és una persona que sempre et fa sentir bé. Això és una característica que coincideixen molt amb el Josep Maria Martí, no? Que gent que tu has conegut, ells ja sent grans professionals del teu àmbit, de la ràdio, mai m'han fet sentir com ni xulejar de la seva diferència, que era abismal, òbviament. Jo penso que al final això és un tret característic de persones sàvies, no? Al final tenen aquest coneixement, però saben fer estar bé la gent que tenen al voltant. Penso que és una qualitat molt admirable. I la Neus és una persona tremendament generosa, tremendament generosa. Amb tot, amb el seu temps. A mi em va ensenyar a fer una cosa, que és a vegades quan quedava amb ella, després m'enviava un WhatsApp i em deia moltes gràcies pel teu temps, moltes gràcies per... Clar, jo després ho he procurat fer perquè penso, és veritat, no? Quin... Et fa, no? O sigui, no és gent que passa per la vida de qualsevol manera, sí, sinó que assaboreix els moments de la vida, no? I les persones que hi ha al voltant. I me l'estimo molt. I mira, no sé si s'enfadarà amb això de dones amb història. O sigui, amb història no vol dir... Bueno, no té connotacions de passat,
1: a veure,
2: amb història,
1: no sé,
2: vol dir que té molta història.
1: Hem parlat de Rosalía en aquest programa, com a dona amb història.
2: Jo, no se l'ha reconegut prou.
1: Vols dir? Sí?
2: Sí.
1: Doncs escolta'm, hem de fer alguna cosa, perquè la reconeguem, no? Vull dir, jo crec que molta gent la reconeix, és veritat, però potser com el sector en general, vols dir, no? Que no se la coneix,
2: sí,
1: però... Tot i que ara presideix un projecte xulíssim, que és Ràdio Associació de Catalunya, que també connecta molt, estan recuperant també molts temes històrics, no?
2: Uh-huh.
1: I més fan els premis.
2: Sí, sí.
1: Que això fa comunitat, ella.
2: Sí, fa comunitat i és molt formigueta. És aquestes persones,
1: sí,
2: que va fent
1: sí,
2: i va canviant les coses, no? Però va fent.
1: M'agrada perquè, a més, és un referent en el sentit... Ella ha dit molt, molt, molt, a moltes entrevistes, que jo crec que això ens connecta amb el que estàvem dient abans, no? Que el rigor, l'ètica i la responsabilitat són irrenunciables amb el periodisme. Com en un moment tan difícil, no?, amb les fake news. I després que ha treballat molt, com deies, des de comprometre's amb les dones de la professió, no?
2: Uh-huh.
1: No només com a mestra. Jo la gent que connecta a Catalunya Ràdio li té molt de carinyo, i que han treballat amb ella.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És el que et dic, és que li jo no he trobat ningú que me'n parli malament, no?
1: Li té molt de carinyo. Neus, un petó des d'aquí. I hem de fer això, com diu la Núria. Ens costa, no?, de reconèixer a vegades. O creus que costa més de que es reconegui la tasca de les dones? En aquest cas no sé si és que hi ha algú que faci història de la comunicació. Ho he de mirar en femení. Sí que es recuperen històries de dones concretes, però la part aquesta de reconeixement de les pioneres en coses, no sé si...
2: S'han fet coses, la veritat és que sí que s'ha fet coses,
1: bueno,
2: no?
1: Però el premi del col·legi és el més important, això està clar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, òbviament, sí, sí. No, no, i sí que ha tingut reconeixements, però jo a vegades trobo a faltar això, no? Que a vegades hi ha coses grosses que al final queden solapades, no? Amb el dia a dia, segur que l'esforç que ella li va suposar això, no? Determinades èpoques de la seva vida,
1: sí,
2: no té visibilitat, no?
1: Bueno, en tot cas, nosaltres la reconeixem i l'estimem. I amb això entrem a... Mira, ens queden 5 minuts perquè ja amb l'últim fragment, que serien ja aquelles coses que jo li pregunto a la convidada, que és més enllà de la feina, no?, en el teu cas, perquè ja ho has dit abans, que la teva feina... Sí, exacte, és que buscava la sintonia dels tocs finals. Molt bé, David, moltes gràcies. Arribem als tocs finals, aquests últims 5 minutets que em queden. He començat explicant que vivies davant del mar, que això és un privilegi estupendo. I em deies, tu ets més matinera.
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: I que em deies això de veure el sortir el sol, i que ho fas gairebé cada dia?
2: No, ara no, ara no, ara no. Hi ha hagut èpoques que sí, que ho he fet pràcticament cada dia, però ara no, perquè vaig molt cansada, i determinades èpoques de l'any, com ara, per exemple, és un esforç molt gran perquè el sol surt més d'hora. Però és d'aquelles coses que quan ho veus dius, però com és que això no està plegat de gent mirant això? Si això és una passada, no? Vull dir, és veritat, és una cosa que és gratuïta, la tenim a tocar, i la gent, doncs, no... És espectacular, l'energia que dona.
1: I què més li agrada a la Núria de José Gomar, a banda de veure sortir el sol?
2: M'agrada molt llegir, per exemple. Ara també tinc poc temps. M'agrada molt viatjar, moltíssim. molt, molt, de les coses que més m'agraden.
1: Estàs poc al despatx, llavors, com a filosofia de... Ho deies abans, que els dimecres anaves a veure emissores,
2: sí.
1: No sé què...
2: Sí.
1: Estàs a mil actes...
2: Sí, però no sé, m'agradaria ser per viatges, plaer.
1: No,
2: però també m'agrada, També m'agrada, i tant.
1: T'agrada la
2: gent? M'agrada molt la gent, sí.
1: T'agrada la gent, això és guai. I on has viatjat que t'ha agradat més i on no has viatjat encara que t'agradaria anar?
2: On no he viatjat i que m'agradaria anar és Argentina. Mira, avui, precisament.
1: Un gran país.
2: I el lloc que m'ha agradat més... Jo soc... M'encanten, a mi, al meu marit i al meu fill, ens encanten els països nòrdics. I el lloc més especial on he estat és a les Illes Svalbard, que són, jo crec que és el lloc habitat més amunt que es pot anar. I fascinant, fascinant. Perquè t'adones que hi ha altres maneres de viure i que, no? I que a vegades, quan en condicions molt extremes, es prioritzen molt les coses realment essencials de la vida. Em va encantar, em va fascinar. És un lloc que hi tornaria mil vegades.
1: Tens un fill, això vol dir... Tens un marit o parella, això no m'hi vull posar. El que sí que m'hi vull posar és que sempre ens demanen a les dones que... Bueno, a les dones en general i a les dones directives encara més, com conciliem o com t'organitzes. Perquè a vegades és el que diuen, és que les dones, no hi ha més dones directives perquè la conciliació és difícil. I això tens un minut per contestar, o sigui que... Bueno, un minut i mig.
2: Intentant fer el que es pot. O sigui, en aquest cas, doncs mira, que compartim totalment amb el meu marit, amb els meus pares també ajudant-nos i després una llista molt llarga de primeres i segones opcions a cangurs que vagin a buscar el nen a l'escola i sobretot estan en els moments que s'ha d'estar. Això per mi és l'essencial. O sigui, has de tenir clar quan no pots fallar.
1: I tu creus que liderar i conciliar és possible?
2: Sí, clar.
1: Per tothom. Jo sempre dic, no només per les noies, per les noies i
2: Ho hem de fer nosaltres, o sigui, no?
1: Sí. Doncs que queden 3 minuts, pensava que aniríem com a més ràpid, o sigui que encara em queden preguntes per fer-te d'aquestes que m'agraden a mi. Què ets més, de cafè o de te?
2: De cafè.
1: De cafè. I el primer que fas quan t'aixeques?
2: Obrir la finestra però al mar.
1: Això ja m'ho has dit abans. I l'última cosa que fas al final del dia?
2: Jo m'adormo de seguida. O sigui, puc estar fent qualsevol cosa i adormir-me.
1: Estàs molt enganxada al mòbil o no?
2: Més del que voldria, sí.
1: Però per feina o per...
2: Per feina, i al final acabes mirant tot a les xarxes socials i tot. Sí, més del que voldria.
1: I quina és l'eina que més utilitzes per organitzar-te la vida? O que t'ajuda més, per exemple?
2: Ara mateix el calendar.
1: Amb
2: mòbil, sí. Jo soc molt d'apuntar-me tot i tenir-ho tot controladet.
1: Sí?
2: Sí.
1: Ets molt organitzada. L'organització és una eina important?
2: Sí.
1: Per poder arribar a totes les pistes?
2: Sí. L'organització és fonamental. I a vegades no arribo del tot, però...
1: I si poguessis fer un programa de ràdio, de quin tema el faries?
2: Jo faria informatius. Jo seria molt feliç fent cada migdia l'informatiu del migdia.
1: El del migdia?
2: Sí. Jo soc més de matí. Sí.
1: Bueno, clar, ja ho has dit. Si la Neus, mira, va fer el de la nit molts anys. Un programa
2: no,
1: de nit.
2: El matinal, perdona. El cap de setmana.
1: No, és que ara he confós. Sí. Em va dir que matinava molt clar. És que clar, havia de matinar molt el cap de setmana. Sí. Que això és molt difícil. Doncs molt bé, Núria. Núria, molt contenta que ens ajudis a tancar aquest programa. Núria de José Gomar, periodista i consellera delegada de la xarxa audiovisual local, la XAL, mare de la xarxa, i per aquest amor per la ràdio i per l'impuls a les dones de la ràdio i a les dones en general del periodisme, que és molt important. Com sempre dic, us esperem al setembre. Podeu recuperar el programa, com sempre, a les plataformes de podcast i a Ràdio Molins de Rei a la seva web. Gràcies, David, per la part tècnica. I aquí seguirem a la temporada vinent, perquè estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida a l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
2: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloenda del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies, tot el govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents aragonès Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Català. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu, que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó: ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració en informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta. Però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisant que els canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda, avui dilluns, s'inaugura Vincles, una exposició de cultura popular de Festa Major, que és el preludi de la celebració de la festa, que es durà a terme del 18 al 29 de setembre. A l'exposició hi podreu veure els elements característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, els grallers, els bastoners, els matossers, les bardansaires, els dimonis, el cuc, els diables, l'enxuscat, els elements característics de les figures i les colles de la cultura popular molinenca. La inauguració és aquesta tarda a 6:45 a la planta baixa de l'edifici del Molí i es podrà visitar fins al 17 de setembre. També és notícia aquesta setmana les activitats al voltant de la diada de l'11 de setembre. La vigília ja, el dijous dia 10, s'ha convocat una marxa de torxes, l'organitza l'Assemblea Òmnium al Consell de la República i el Molell. Hi ha 22 entitats adherides i el que faran és el dijous a 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà la marxa de torxes que anirà fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena floral al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta marxa i ofrena, l'Ateneu Molell organitza un sopar popular i una cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar els podeu retirar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional a les 12 del migdia al pati del Palau, ofrena floral del consistori de les entitats de la vila i després audició de sardanes al pati amb la Copla, la principal de Terrassa, una audició que organitza i ballada que organitza com cada any l'Agrupa. I abans d'acabar, recordem també que el proper 15 de setembre és la data final per les inscripcions per celebrar les noces d'or. L'Ajuntament convida les persones que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes a un dinar que es durà a terme el 24 d'octubre. Les inscripcions les podeu fer, com dèiem, fins al 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur la fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni i en cas de 50 anys de convivència, un certificat oficial de convivència. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano, que és al carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, matusseres, matussers, molinencs, molinenques, catculer i a tota la gent de la comarca i del món casteller que ens està escoltant. Som no una tarda més, una temporada més aquí a Ràdio Molins de Rei, el programa El Mirant al Cel, el millor programa de tota la parrilla de Ràdio Molins de Rei, no?
1: Claríssimament.
0: Molt bé, i com ja heu pogut escoltar, aquí seguim una miqueta la mateixa parròquia de sempre, no?
1: Sí.
0: Un any més,
1: bueno,
0: mateixa parròquia.
1: Sí. Mateixa parròquia, més junt, que sempre també seguirà passant, això.
0: De moment, com ens podeu escoltar, de moment estem aquí la Lola i jo.
1: Bueno, tenim públic.
0: Tenim públic.
1: I tenim una convidada venint.
0: I tenim, exacte. Una cosa que veig que de moment no ha canviat respecte a la temporada passada és la impuntualitat. La manca de puntualitat. Això,
1: sí.
0: Ni la gent que ha de parlar, ni la gent que ve de convidada segueixen sent puntuals. Està, cosa que està fantàsticament bé.
1: Sí, bueno,
0: doncs aprofitarem i saludarem aquí a la Carla, que com sempre la tenim de públic.
1: I però, ens fa gol amb la mà.
0: Però mai vol venir a parlar.
1: Bueno, deixeu-la.
0: Hi ha literalment 8 micròfons.
1: Deixeu-la.
0: No. Un dia parlaràs, no passa res. Evidentment, també el podeu estar escoltant per aquí. Saludem el David a les vies de so, el millor tècnic de so de totes les ràdios, vides i por haver. Ni intel·ligències artificials ni hòsties. Aquí el David. Com estàs, David? Tot bé? El David ens diu que tot bé, tot i que no el pugueu escoltar. Doncs molt bé, poca cosa més, no, Lola?
1: Marxem ja?
0: Marxem ja.
1: Ah, doncs
0: sí,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: Ja saps d'aquí 20 minuts, vull dir...
1: Sí, això és veritat.
0: Adéu, ja està. Hola i adéu. I ara ja podem dir nou... Un dia més, benvinguts i benvingudes, tanquem pinya i comencem...

0: Ja està, Adri, ja pots parlar.
1: Ja està, no? Ja hem acabat amb el nacional molinanquisme.
0: No, i que sempre t'hem d'explicar que quan la llum està vermella es pot parlar i t'escolta la gent. Exacte. Quan no hi ha llum encesa, pots parlar i la gent
1: sigut,
0: no t'escolta.
1: Han sigut dos mesos. El meu cervell...
0: per això jo t'ho repeteixo.
1: El meu cervell s'ha oblidat ja de les vacances, però està ja fregit de feina. Per tant, dóna'm una miqueta de treu amb el tema de les llums.
0: Sí, jo no m'explico per recordar-t'ho.
1: Molt bé, Lola, què tal l'estiu?
0: Diria que curt, però estaria molt lleig.
1: Però tu ets exacte, evidentment.
0: No diré curt, no diré curt.
1: Per
0: cur,
1: la gent
0: no,
1: que treballem
0: bé.
1: De veritat.
0: Ha anat molt bé. Mira, m'han faltat algunes cosetes, com per exemple un amor de verano. Perquè el més a prop que he tingut d'amor de verano ha sigut que vaig anar a l'Ikea amb el Pepe, el màxim.
1: No.
0: Però...
1: És un gran pla,
0: eh, l'Ikea? Ai, sí, pobre, que s'ha de esperar. Vaig estar més de 15 minuts per triar un coixí. O sigui, per triar si em comprava o no un coixí. El coixí ja estava triat. Però vaig tenir conflictes. No, però he fet molta piscina, he fet molt de poble.
1: Fer
0: molt
1: poble
0: verd,
1: és molt d'estiu,
0: eh?
1: Uf. Anar al poble és molt d'estiu.
0: I molt meravellós. I, de fet, la meva anècdota de l'estiu està situada allà.
1: S'ha relacionat amb el poble. Molt bé. Sí. Li preguntaríem també a Cristian com era l'estiu, però, evidentment, no. Així que, Carla, com era l'estiu al Cristian? Sí?
0: Bueno, que ens expliqui ell perquè una mica més i no ho explica.
1: Bueno, que ens ho expliqui. De moment no ho està explicant perquè no està
0: aquí.
1: No ho
0: pot explicar, però la seva anècdota és curiosa també.
1: Molt bé, llavors, Lola, abans que comencem una miqueta, alguna cosa, hi ha coses que canvien, coses que no canvien, nosaltres tres seguirem aquí els dilluns explicant cosetes.
0: O no,
1: no saber. De moment sí. Alguna novetat, Lola, que ens puguis explicar de cara a aquesta temporada?
0: Us puc explicar la novetat.
1: La novetat, eh?
0: Bueno, de moment, la primera.
1: Serà més novetat que quan el Cristian i jo ens vam proposar fer un rànquing de matosins, a veure qui era, saps, per donar punts, i va durar un programa i mig?
0: No, va durar bastant més, però no va arribar mai a resoldre's.
1: Veus?
0: Jo no sé si vaig guanyar o no vaig guanyar.
1: Hem fet moltes preguntes, però no hem fet mai el rànquing
0: perquè
1: de punts.
0: No, perquè la constància no seria tampoc el nostre.
1: Exacte. Llavors,
0: ni la puntualitat ni la constància.
1: Hi ha
0: però
1: una novetat
0: se fa el que se pot.
1: Que hagi de durar més que aquella novetat?
0: Sí, jo crec que aquesta vegada passarà, funcionarà i serà xulíssim. La novetat d'aquesta nova temporada que estrenem a Mirant al Cel...
1: Redoble de tambors.
0: Molt bé, jo he fet turr. És que farem un concurs, que
1: Epa.
0: Serà el concurs de la vostra vida.
1: El concurs de castells?
0: No.
1: No, aquest ja l'organitza algú altre.
0: És més divertit i més
1: el
0: fàcil.
1: El concurset? Ri el concurset.
0: Ri el concurset,
1: no,
0: tampoc.
1: No, tampoc.
0: Tampoc
1: l'organitzem tot tard.
0: No, aquest és encara millor. És un concurs de participació.
1: De menjar que ho fots.
0: No. Ei. De participació.
1: De participació.
0: De participació al programa de Mirant al Cel.
1: És una cosa que en aquesta colla...
0: Ens costa. Ens costa bastant. Llavors, com que sabem que tenim oients molt fidels, tenim públic molt fidel també, i tenim gent que sempre està disposada a col·laborar sempre quan els hi vagi darrere jo, demanant-los coses, hem decidit que aquest any anirem premiant les accions que es vagin efectuant en el programa. És a dir, si demanem un àudio, com havíem demanat per aquest programa, que ha tingut un èxit absolut.
1: Bueno.
0: Agafarem aquestes persones que ens han enviat un àudio individualment, res de famílies, individualment,
1: val.
0: I els hi posarem un punt.
1: És a dir, a una família li posarem un punt a cada un dels membres?
0: Exacte,
1: molt bé.
0: Perquè al final han participat tots. Que la setmana que ve demanem que alguns vingui a ajudar el dilluns a la ràdio a explicar
1: nudes.
0: O...
1: No, nudes no es demanen des
0: no,
1: d'aquest programa.
0: Nudes no.
1: Si rebeu...
0: Que és horari friendly,
1: si rebeu
0: friendly,
1: Adri. Des d'aquest programa és phishing, per tant no respongueu. Vull dir,
0: això és
1: veritat. Està bé, l'ha avisat la gent.
0: De moment no ens han fet cap Instagram fake d'aquests que va demanar números de compte, però ojo, que no se m'acudeix a mi.
1: Si us demanen el número de compte per fer una transferència, tampoc som vosaltres.
0: Soc jo que estic a tu.
1: Llavors això és la Lola.
0: Sí.
1: Això dona molts punts, llavors.
0: Exacte, moltíssims. Dona tants punts però com el més allunyat que m'ho pugui anar jo amb els vostres diners. No, això.
1: Participació.
0: Participació.
1: Per el que estaves dient, Lola. Perdó, sí. Reparem el fil.
0: Això, doncs farem un rànquing i a final de temporada donarem un premi, o sí, dos, o tres.
1: Final
0: depèn.
1: De temporada és el juny?
0: És quan s'acaba l'any, que és el juny, quan s'acaben els col·les.
1: L'any s'acaba el desembre.
0: No, l'any s'acaba el juny.
1: L'any s'acaba el desembre.
0: Dame la razón. La Carla em dona la raó. Tota la vida, l'any comença a setembre, així que faré gent nou, Adri. Faré gent nou, Carla. I faré gent nou, Cristian, que no estàs arribant, no. Però no passa res. La nostra convidada està aparcada, per ser, ja està arribant.
1: Bueno.
0: Estan arribant. Apa. Vale? Una pista aquí, d'aquí és la convidada. Total, que això, que farem aquest rànquing. Que això, que volem participació de presenciar el programa? Doncs tal. Que volem que ens envieu respostes a l'Instagram perquè ficarem una caixa de preguntes? També ho puntuarem, ho puntuarem tot.
1: Que veniu al programa?
0: Pues, també.
1: Molts punts té.
0: Evidentment. O sigui, això serà una mica com Harry Potter, no? Que Gryffindor 100 puntos, pues això serà una mica el mateix.
1: Vale, també el podem amanyar. A mi m'agrada molt amanyar coses.
0: No, perdona.
1: No amanyarem coses.
0: Dumbledore no amanya, vale?
1: Vale. Vale. És una opinió tan respectable com qualsevol altra.
0: Vale. Llavors, bueno, això, que sapigueu que hi haurà premis. I que sapigueu també que aquest concurs ha aparegut fa 11 minuts.
1: Bueno, està molt bé.
0: A la meva...
1: A tot això, Lola, ja, sí. Perdona que et talli, però aquest programa és una d'elit, diguem-ne, de les lluites socials, per tant, les mencions de Harry Potter fins aquí. No farem promoció de,
0: no, okay, vale, del producte. No, ok, vale, però que sapigueu que el primer capítol serà 25 de desembre.
1: Transfuga, no.
0: Se m'acaba d'ocórrer una cosa. També puntuarà les trucades que ens feu vosaltres a la ràdio.
1: O si ens envieu un WhatsApp al 691-438-847.
0: El telèfon fix és el 93-668-6161, veritat? Perquè l'he dit de memòria.
1: Sí, sí, vale. Sí. Doncs
0: pues això, WhatsApps i... O que ens envieu nosaltres també els WhatsApps, o això pot ser un cau de l'hòstia, perquè jo m'escriuen molt.
1: Volem participació. El tema és, volem participació.
0: Sí, a tope. I a voleu tope. Que ens escolteu. I volem que ens seguiu a l'Instagram, perquè necessitem 1.000 followers per poder transmetre en directe. Que la Júlia no li agrada que ho fem per Matusers.
1: Val.
0: Llavors ho hem de fer.
1: Llavors,
0: per...
1: Llavors, deures, de moment, els deures són clars. Ens heu de seguir a Instagram,
0: sí.
1: Si no ho feu ja, i heu de participar quan us demanem ajuda a la participació.
0: No,
1: val?
0: Que està agafant aigua, el Cristian.
1: Bueno, no passa res.
0: Està agafant aigua. Sí, queden 5 minuts de programa.
1: Mademoiselle pot agafar-se amb la seva velocitat.
0: S'ha de venir de casa amb l'ampolla d'aigua, Adri.
1: S'ha de venir a casa pixat,
0: cagat
1: i
0: plorat. Ah, begut.
1: I plorat també. Molt bé, doncs és una bona novetat.
0: Sí.
1: A veure, igual anunciarem més novetats en algun
0: sí,
1: moment.
0: Segurament.
1: Si és que les hi ha.
0: Segurament.
1: Però de moment aquesta. I confirmem, tenim ja l'entrada...
0: L'entrada sorollosa que ha fet el Cristian.
1: Exacte. Hola, Cristian. Bueno, ja et saludarem quan estiguis aquí. Molt bé.
0: Va
1: doncs...
0: de minyons, va de minyons.
1: Va de minyons, eh?
2: Hola.
1: Hola, Cristian. Què tal? Bueno, espera, deixem a presentar-te... Seu. Llavors, primer programa de temporada, però ja venim amb agenda carregada.
0: Sí.
1: Venim amb una agenda quasi tan carregada com el calendari de Matusers de setembre.
0: Exacte, és que no, setembre és un mes que ens mola molt.
1: Sí. Jo, mira, crec que vaig fer el calendari, o sigui, em vaig posar a maquetar-lo el dia abans de tornar a la feina i només de maquetar el programa ja vaig... O sigui, el calendari ja vaig... a entrar a la feina estressat, saps?
0: Clar,
1: de tot el que
0: tota
1: venia al setembre.
0: Tota la feina que ve ara, Déu-n'hi-do.
1: Per tant, ara en parlarem, però abans, ara sí, rebem la tercera pota d'aquest...
0: la més gran, la pota més gran.
1: La pota més gran d'aquest tamboret, allò de no li busqueu tres potes al gat, doncs, Cristian, benvinguda a tercera pota del gat.
2: Bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Com ha anat l'estiu?
2: Bueno, curt.
1: Curt?
2: Sempre, l'estiu és sempre curt.
0: Sí.
1: Segur que aquest dissabte vaig estar en un dinar amb vari gent, vam estar repassant convenis reguladors laborals i la gent del món de l'educació sou literalment l'última gent que es pot queixar de que l'estiu és curt. Sou el conveni amb menys hores...
0: Perdona que digui una cosa, Adri.
1: Jo estic en el conveni amb més hores a vides i per haver.
0: Més avorrit. Vull dir, en un dinar amb amics et poses a revisar convenis?
1: Sí,
2: exacte.
1: Sí.
0: Has revisat el del lleure perquè és el pitjor conveni que existeix, també t'ho dic.
1: Bueno, no, però l'he patit alguns anys, per tant...
0: Jo encara el segueixo patint.
1: És un conveni infernal. Però bueno...
0: No és conveni.
2: I no tinc temps de mirar convenis perquè tinc moltes coses a fer.
0: Ah, ja.
2: Ara no, perquè no hem començat, però sí.
1: Però per dir, a més, demà, Cristian reivindica. Aquest programa
2: demà
1: és un altaveu.
2: Ah, demà comencem amb vaga.
1: I estem molt a favor de les reivindicacions.
2: A les 7 hem quedat per esmorzar a Sabadell. Jo arribaré més tard.
1: Ets un sindicalista de gambes, a les mariscades.
2: A les 7 no m'he despertat jo, encara.
0: A les mariscades.
2: Mare meva. Hola, David.
0: Hola, vinga. La teva dona també està aquí.
2: Sí.
0: La teva dona. Mira que fa 8 anys que estan casats i sóc incapaç encara de que em soni bé dir-li la teva dona.
2: Mi mujer.
1: Doncs ho és.
0: Esposa.
2: Mi esposa.
1: Treu't el cinturó i fes flus.
0: Ai, no.
1: A ella no, en general. O sigui, a l'aire. Pam.
0: Que és un programa pet friendly. Pet friendly i què?
1: I J.K. Rowling en contra. Estem molt en contra d'aquesta senyora.
0: Bueno, abans del racisme, òbviament.
1: Que abans m'ha sortit la paraula transfuga, però que no seria la paraula per descriure-la, però bueno.
0: No, és transmòfuga. No.
1: Sí, però...
0: Si l'altre dia vaig haver de conjugar-la també jo aquesta.
2: Transfuga és imatge de Carallots.
1: Exacte.
0: Ui. No direm noms.
1: Bueno,
0: jo potser marxo a Horta, eh?
2: Sí, home.
0: Us ho he dit que assagen al meu col·le, que està literalment a 10 minuts caminant de casa meva.
1: Però llavors no podries venir al Mirant al Cel?
0: Sí, podria.
1: No podries. Perquè ja hauria...
0: No voldríeu.
1: No, evidentment, però evidentment que
0: però
1: no.
0: Però sí, que teníem el Miquel, que era col·laborador, que era de Sant Feliu i Minyons.
1: I on està?
2: Sant Feliu?
0: Sí, era de Sant Feliu i Minyons.
2: Ah, el Miquel...
0: No, el Miquel Martínez, no. El Miquel Martínez ha sigut també d'Aires de Baó. I ha estat... No, i ha sigut
2: era
0: el jefe d'aquí.
2: Era Comodín.
1: On està?
2: El Miquel Arribas.
1: Sí. On estan tots aquests que dieu?
0: Bueno, el Miquel de Perpinyà, no que ens escolta a vegades. Miquel, una abraçada. Jo trobo molt a faltar. Aquests dos em peguen.
1: Per tant?
0: I em fan bullying.
1: Per tant?
0: Per tant, seguim amb el programa.
1: Exacte, molt bé.
2: Què
0: podem seguir? No, anem a explicar les anècdotes, perquè ja, i si vols després posem els àudios de
1: reflexió. Explica anècdotes, no sé.
0: Xulíssim. Que... Vos començat amb la teva, Cristian, és molt forta.
2: Si voleu, començo jo.
0: És molt fort. Que llavors tota la resta serà una castanya. La teva està bé?
1: La meva què?
0: No tens anècdota.
1: Jo no tinc absolutament cap anècdota de l'estiu. Ha sigut un estiu molt plàcid.
0: Has acabat de ficar el parquet?
1: Vaig acabar de ficar el parquet a l'abril. Però sí, ha sigut un abril molt plàstic, gràcies. Ha sigut una... la meva única anècdota és que les meves vacances han estat planificades per gent de la colla. O sigui, jo vaig ajuntar un consell de savis format pel Mitchell, l'Adriana i la Belén.
2: Els
1: vaig dir que anava a Galícia de tal dia a tal dia i m'han muntat...
0: Què més vols?
2: S'ha d'aprofitar.
1: Tinc un WhatsApp que val milers d'euros, amb recomanacions de restaurants, que anar, a quina hora anar a cada lloc...
0: Però això què rulli, Adri?
1: Ja, sí, ja t'ho dic, val milers d'euros. Fes-me un WhatsApp, una transferència. I ja està. I fins aquí la meva anècdota de l'estiu.
0: La meva és una mica més xuli.
1: I ai. Brasil, decime que se siente. Ayer campeona tu papá.
0: Han arribat les nostres convidades, de les quals només parlarà una, l'entrada triomfal. Veus? Ella ha sigut silenciosa. Ara ja no. Ara ja no, perquè ha pegat portada. Tanca fort. És que un moment, no estem gravant això. No estem gravant això.
2: Vaig parlant jo, eh?
1: Ves parlant, Cristian.
0: No, la meva primer.
2: Però que estem en directe, eh?
0: Ja, perdó. La meva és ràpida. Bàsicament és que el meu poble, que és... És un poble que té... No, bueno, al costat. És un poble que té 15 habitants empadronats, dels quals 10 són cabres.
2: El teu poble no és el Carmel, no? El teu poble no és el Carmel.
0: No és el Carmel. Tu has estat al meu poble.
1: No és el
0: Carmel. Jo estava... Eren festes, hi havia la barra muntada. I jo portava la meva samarreta a l'Europa. Aupa Europa, muerte a la huesa. Llavors, un noi em va parar i em va dir hòstia, a l'Europa, força Europa, no sé què. I me'l vaig quedar mirant i li dic hola, excuse me. Em diu, no, jo soc del Nàstic. I dic, vale, però coneix l'Europa.
1: Saps qui també és del Nàstic?
0: Ai.
1: El nostre arqueòleg
0: sí. Ui, però el nostre arqueòleg... Mira quina rima has fet, que ens està escoltant l'Albert segur. Walter, el nostre arqueòleg fantàstic, que és del Nàstic. És meravellós.
1: Pues, Walter, t'he de dir que he seguit... Crec que ets la persona de qui més he seguit.
0: Les històries de l'estiu. És que estan molt bé, Walter.
1: En plan, hi havia gent que anava a Maldives i jo pensava, jo no estic a Maldives, per tant passo. En plan, no hi
0: vaig a veure què fa el Walter.
1: Però aquelles m'han flipat molt, la veritat.
0: No, és que a més tu, un dijous random d'octubre, obres l'Instagram i ella està a Uzbekistan.
2: Sí, o a Burkina Faso.
1: Qual cosa està molt bé. Perdó, Lola, no volia...
0: Ja està, total. El noi aquest després m'atén a la barra, no? I no sé com va la cosa, em diu, no, sí, sou del Nàstic, perquè he vist que a Valls. I jo, home, a Valls, i que trobem els castells, em diu, sí, diu, era cotxador de la vella, jo. El meu poble, que recordem que té 15 habitants, i està a Teruel.
1: Però fa molts anys, això.
0: Sí, bueno, el noi deu tenir uns 20 i pico.
1: Entenc que no molaria un acotxador d'ara allà servint. Sí.
0: Però fortíssim. Em va dir, sí, vaig acotxador del 5 de 9. I jo,

0: perdó. Pensava que... que
1: no, no, jo no estava entenent.
0: Ha incorporat mitja de l'anècdota.
2: I ells han enterrat piràmides.
1: Molt bé, s'ha autopresentat la nostra convidada. Tenim aquí la Laura Bosch.
3: Hola!
4: Laura.
1: I
4: Laura,
1: bona acompanyant.
4: Tens un punt a la...
1: Laura Bosch i acompanyant.
4: Tens un punt?
2: I acompanyant, más uno. Mm,
4: molt bé. Tens un punt al rànquing de participació?
1: Ah, sí? Ui, tres, no, sí, perquè, perquè tres? Jo crec que presencialment seran tres.
4: Molt bé.
1: No?
4: Llavors vas liderant el rànquing de participació.
1: Això, jo, trucada dos...
4: temporada
1: presencialment 2020. 3. Jo ho veig així.
4: Haureu d'escoltar el programa des de principi per entendre una
1: sí.
4: miqueta el tema.
2: Però ah, ja d'acord.
1: I a poc a poc. Vinga, l'Eli un punt també. Hola, no, 3, 3 perquè està aquí presencialment. Ai, ai,
0: que no cridis tant.
1: Una histèrica, perdó, perdó, perdó.
4: És que ja estem, estem molt emocionats
1: estic
4: avui.
1: Estic molt emocionada.
2: És que tornem de vacances.
0: Bé, amb molta energia.
4: Laura Bosch, què tal?
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Molt contenta.
4: No tan bé com tu, la veritat.
0: Home. Home.
2: Bueno, vinc una mica suant, perquè veure, entrar
1: sí,
2: a Molins ha sigut una odissea.
1: Sí, hi havia el cotxe
2: per
1: sort,
2: el cotxe
1: parat.
2: Però al mig, sí, sí. com el dijous,
1: sí, sí.
2: no s'ha dignat ni apartar-se una miqueta.
1: Menjat,
2: si tocava
1: jo.
2: La ratlla del mig. No sí, la sí. de fora, és la del cotxe. Mig. Estava molt parat al mig. Però bé, bé, un cop he entrat he aparcat ràpid.
4: Super. Fantàstic.
2: Raro, a Molins, però...
1: No, a veure, està bé. Està bé
2: a vegades passa.
1: A vegades passa. Un dilluns està bé.
2: Bé, bé, bé. Què tal? Que bé, teniu moltes ganes de venir, en veritat.
4: Sí?
1: Perquè ens has d'explicar una anècdota. Una anècdota,
4: perquè, una anècdota no.
2: L'ha d'explicar el Cristi, el primer, hombre.
4: Sí.
1: I és que la seva encara mola més, clar.
0: Quina?
1: La seva.
0: La seva mola, vamos.
1: Mola per mi.
4: Jo no, que us dic que ens haguéssiu avisat i la Lola i jo haguéssim vingut uniformats, perquè tenim aquí a l'Helena de les Tres Bessones, el mussol de la Bruixa Avorrida,
1: i
4: la Lola
1: i
4: jo venim aquí de calle.
2: M'encanta que siguis el mussol de la Bruixa
1: Avorrida. Sí, sí que és l'Helena.
4: No, perquè la Bruixa Avorrida anava de gris i el mussol era lila.
2: La 3, em
4: sembla. Però tu vas amb tot de lila, tu vas com el mussol.
1: Jo vull que sigui la Bruixa Avorrida més aviat.
4: A més, amb el cabell així grisós...
1: La que té riure de bruixa és la Laura.
4: Però és l'Helena total, no?
1: Sí, 100% és l'Helena.
4: És l'Helena total, amb aquest outfit.
2: Vaig de tres bessones avui.
1: D'una. Una i mitja.
4: Una i loading.
2: Una i un tros.
4: Reprenem la història, perdó.
2: Mare meva, quin programa és, ara això? Bueno, promet,
0: Berta,
2: promet.
0: Fotrà una bronca.
1: Jo després vull explicar una cosa.
2: Hola, Berta.
1: Hola, Berta.
4: Clar, no, espera, no. El punt no es dona
1: Berta, no.
4: Si no surt a l'antena.
1: No, ja, a veure, vale, sí, bueno, a veure, això
0: home,
1: ho
0: a veure, si parlem nosaltres tant que no podem fer...
1: No, però sí que és veritat que hem vist la Laia Rosell pel carrer, he cridat des de l'altra banda, la seva amiga m'ha mirat rara, en plan, esta senyora que hace saludando a la nada, i la Laia no s'ha dignat a girar-se i a mirar-me, així que Laia, Laia Rosell...
2: Menys un,
1: ho sàpigues.
2: Menys un punt.
4: Sí, sí, m'agrada molt posar negatius.
1: També podeu tenir negatius, que ho sapigueu.
2: M'encanta.
1: I un més vermells. Cristian, procede.
4: Sí, ara que sí. Hi hem presentat a la Laura.
1: Sí. Bueno, una mica d'aquella manera.
4: Llavors sabem que la història anava a submarinisme.
1: Sí.
0: Sí.
2: Encantat. Jo he fet submarinisme.
0: Vam fer submarinisme aquest estiu.
4: Molt bé.
0: I
4: a on?
1: A Lloret.
0: Sota l'aigua.
1: A Lloret.
0: Sota l'aigua. A Maldives. Hem anat a Maldives.
4: Sí, sí.
1: Una altra vegada.
4: No he anat a les medes,
0: una
4: bandido.
0: Vegada.
2: Bandido.
1: Que maco.
0: I a part que el nostre instructor abraça peixos, això és una altra història.
4: Lo sí. raro seria que abracés, jo què sé, elefants a sota l'aigua.
0: Bueno, però no s'abracen els peixos.
1: Que els abraçava en sèrio.
0: Sí, abraçats.
1: Que abraçava un peix en concret.
2: Però sentida, una abraçada sentida.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però pel peix també.
2: Ulls tancats.
1: Sí, sí.
2: Que bonic, no? Sí.
4: I el peix plorava? Com plora sota l'aigua?
1: Els peixos no ploren.
2: Em sembla molt fort que abracin... Sí, sí.
0: Com...
1: Un peix molt gran.
0: Un peix
1: que era com un
0: peix Napoleó.
4: Carla, si vols parlar, tens tres micròfons.
0: Si algú vol buscar, peix Napoleó és molt gran.
2: Uau.
0: Llavors, en una d'aquestes immersions, portàvem uns 7 minuts sota l'aigua, estàvem a uns 13-15 metres. De cop, el meu regulador va decidir no donar-me més aire. I
4: jo ja vaig dir que estàs en Cristian, deixa aquí l'història.
1: No, jo aquesta història vaig tenir problemes.
0: I llavors,
1: després,
0: va haver-hi un moment crític. Quan fas submarinisme, normalment vas... en fila, l'instructor davant, una persona i l'altra persona. Jo era la persona del final. Doncs sense posar ni intermitent ni res, vaig avançar a la Carla i li vaig ensenyar el manòmetre a l'instructor i l'agulla anava fent...
1: Loco.
4: Tot això sense poder?
0: Sense poder dir res.
2: Anava a dir, tota aquesta estona sense...
1: Ah, ja, ja, ja, m'angoixa.
2: Molt bé, molt bé. Que bé.
0: Sí, sí. I res, ell molt tranquil va tocar la rodeta de la bombona i es veu que estava a mig obrir. La bombona. No per culpa meva, eh?
4: Coses que no passen si vas a fer submarinisme a les medes.
0: Bueno, això pot passar a qualsevol lloc.
1: Està molt bé.
0: I ja està. Quasi m'hi quedo, però al final he tornat.
1: Però està aquí.
0: Estic aquí.
1: Ha arribat tard perquè des de llavors va encara més lent a la vida.
4: Sí. És un bon lloc, en plan...
1: Per morir. Llocs,
0: sí, hi havia una samarreta que posava el procés del submarinisme, que era aixecar-te, esmorzar, preparar-te, fer submarinisme...
1: I

0: Morir.
1: Sobreviure. Llavors hi havia dues opcions, sí o no. Si posava sí, posava dormir, dormir i tornar a començar. I si posava no, posava morir feliç.
0: Morir feliç.
2: Ja, exacte. Exacte. I et converses en menjar.
1: Ara m'està a punt de comprar-la.
2: Bones vibres.
1: Sí, sí.
3: T'he de dir que m'he imaginat el Cristian adelantant la Carla com els dibuixos animats, les aletes que els hi donen la volta.
1: Sí, sí, sí,
3: que a més, els braços i les cames els hi fa...
1: Jo la imatge que va veure la Carla deuria ser una mica...
3: T'he de dir que et vas arriscar perquè nedant ràpid gastes més oxigen,
1: també. Sí, clar, però si no tenia, vull dir, havia fet alguna cosa.
3: Estaves a menjar com algú d'aquí del programa.
0: Sí. Laia Rosell. Que és que, a més, el Cristian, el que es diu nedar, nedar... No saps,
2: ja
0: bueno,
2: començo,
0: bueno,
2: eh?
0: Estamos
2: ja
0: ahí trabajando en ello, ara, però...
1: Ja, faig submarinisme, però no sé
3: nada. No saps nada?
1: No.
0: La Laura t'ensenya.
3: L'anècdota hauria d'haver sigut aquesta.
2: Home,
3: saber
2: nedar no,
3: no
2: és un requisit per fer submarinisme.
0: No cal, és veritat.
3: Home,
0: per fer
2: surf,
0: sí.
2: Perquè, literalment te'n passa baix, vull dir, no has de saber flotar.
3: Per fer surf, sí. Però has d'avançar, no?
0: Vull dir... Bueno, va avançar molt.
3: Bueno, va avançar la Carla.
0: Va avançar la Carla.
2: La qual cosa igual parla molt malament de la Carla.
0: Ui. No, que la Carla
2: donant per suposat que és una sirena.
0: Escolta, la Carla al final et pagarà.
2: Perquè
0: perquè portes ja tres increpamentes cap a ella i no ha fet res.
3: No vindrà més.
0: Deixa-la tranquil·la, que
1: està molt guapa. Que cada persona ha vingut
0: sí.
1: I no ha parlat.
3: Carla.
0: Bueno, és que és l'única persona que ha vingut i no ha parlat, crec.
2: Laura, tu has dit que has desenterrat piràmides?
3: No, era broma.
2: Jo què sé, era molt bon plan.
3: Per què em preneu en sèrio?
2: Era un molt bon plan, la veritat.
3: És que m'ha fet gràcia el submarinisme i he pensat, digues alguna cosa que estigui a l'alçada. He desenterrat piràmides. No, he desenterrat piràmides. Aquest estiu feina he tingut a mantenir-me jo...
2: A flote.
3: A flote.
2: No com el Cristian.
3: He de dir que ara floto bastant. Si em pinto la panxa de color groc, sóc com una boia.
0: La boia que li donen al Cristian per nedar?
3: Em podries... Podria ser jo... Saps? Jo sempre he vist els submarinistes que porten un flotador, no? Perquè els vegin i no els atropei. Puc ser jo? Vols lligar-me una corda i floto per tu?
2: Literalment?
0: Imatge,
2: no has de fer res, tu estàs allà.
3: És increïble. No, és increïble. No em puc ni enfonsar, és increïble.
1: Podem donar el context, no? Perquè anem parlant i...
3: Ah, sí. Bé, jo aquest estiu he tingut feina perquè... I tenia moltes ganes de tornar. Espera.
2: No et sentis pressionada,
3: tenia
2: Laura?
3: Tenia moltes ganes de tornar perquè, a més, feia molt que no tornava a fer castells. L'altre dia vaig anar a una diada perquè feia molt que no venia, no anava als assajos. I és que s'està coent aquí dintre una matussera! Estic embarassada i tindrem matussera nova d'aquí uns mesos.
0: I el pare és l'Adri.
2: Som Lola?
3: Sou tiets.
1: Aquest Adri no.
3: I el pare és el Quinyi.
0: Clar, és que li he fet un àudio i li dic, bueno, dic, l'Adri com està content? I dic, bueno, dic, el pare és el Quinyi. Dic, a veure,
3: t'imagines? Si plot twist.
0: Però que t'acabes, que t'acabes, no seria el primer canvi de parelles que hi ha matussers, també et dic, eh?
3: És el Quinyi, i per això sóc una boia, ara. I he descobert aquest estiu, no és broma, eh? He descobert que... A mi m'agrada molt jugar al... Ho faig de molt petita, a la piscina, allò de passar per sota les cames.
2: Sí.
0: Ara mai.
2: Vale, pues, ara quedes allà encallada.
3: Sí, ara tenia un punt de... No passo. I l'Adrià tirant-me cap avall. I jo, és que floto, no puc passar.
2: I se t'acabava l'oxigen, eh?
3: Era terrible.
0: Mira.
3: Quedava encallada, és terrible, terrible. Llavors vaig decidir panxa amunt i flotar.
2: I deixar de jugar.
0: Jugar a cebolla.
3: I jugar a cebolla. Sí,
0: està xulíssim.
3: Sí.
2: És un bon joc.
0: Jo he de dir que vaig donar una imatge el diumenge a la diada. I diumenge no, perquè va ser dissabte.
1: Vale.
0: De la Laura, amb un mocador... És que la primera per a mi s'adentro vaig riure perquè vaig pensar, ai, quan neixi la criatura. Portava un mocador aquí penjant a la Laura i va fer... Aquest mocador qui me l'ha penjat i de qui és? I jo pensava, aquesta dona serà mare. És possible que s'abandoni la criatura en algun lloc perquè se li ha oblidat?
3: No. Sí. Jo pateixo, he de dir que se m'ha mort un cactus aquest estiu. No vull dir res.
0: Bueno, normal,
3: però estem intentant sobreviure, de moment ho portem bé.
1: El Quinyi no sé si pateix més perquè tindrem una filla.
3: El Quinyi pateix o per perquè... si surt com jo.
2: L'Adri, o sigui, només néixer, li enxufarà un AirTag, li mecanitzarà alguna, un GP, un satèl·lit només per tenir localitzada la nena.
3: Sí.
2: Hombre, claríssim.
3: Com ho saps, 100%. Com ho saps.
2: Un equip d'espia?
3: Sí, em va passar, a més recordo el moment exacte.
0: Però és que jo vaig veure com des de fora i dic, ve que la Laura tot mirant-se el mocador dient...
3: En la meva defensa he de dir que totes les canalles, absolutament totes, quan s'enfaixen, em pengen els mocadors. Llavors, jo va haver un moment que portava un mocador i vaig dir, no és meu, però tampoc sabia qui me l'havia penjat. Llavors,
0: que bueno, vaig
3: un moment de drama de... Em sembla que era de la Martina.
0: Mira.
3: Hola, Martina, si ens escoltes.
2: Pot ser,
3: quasi et robo el mocador.
2: Bueno. Podem preguntar d'aquí... d'aquí menys dos minuts, perquè recordem que ara mateix està ben diassat. Per tant, sí, si esteu escoltant això i sou de Matusers, hauríeu d'estar al Castellòdrom.
0: Bueno, però...
2: que gràcies que ens escolteu,
0: sí,
2: però tiro cap al Castellòdrom.
0: També.
2: Banda de vagos.
0: El que podem fer és escoltar algunes de les vacances que han tingut els,
2: sí,
0: nostres companys i companyes.
2: Sí, perquè hem estat aquí comentant el nostre estiu, però també estaria bé una mica...
0: Donar l'enhorabona a la Laura, que no li he dit. I al Quinyi, per la part que ha fet també. Però sobretot a la,
2: sí,
0: Laura.
2: Sí, la part que li tocava.
0: Sobretot a la Laura, que és el forn, vale?
2: Bueno, bueno, a veure, i aquí hi ha una religió bastant important que s'ha assentat en base a una senyora embarassant-se sola. Laura, vull dir que hauria la possibilitat que la Laura fundés una nova religió.
3: No, no,
2: ara no, perquè sabem que és el Quinyi.
3: Hi ha un comentari però... que no el puc dir perquè estem en horari infantil, eh?
0: Bueno, l'Adri abans ha dit,
2: sí,
0: nudes.
2: Que no ens enviïn nudes perquè
3: això
2: serà un
3: fixi. Això va entre gotes i sortirà quilos. Jo no vull dir res, però ui, patirem. Ui.
0: Com surti com el gat del Quinyi.
3: Com surti com el Quinyi.
0: Com surti com el Quinyi,
3: ja podem córrer tots plegats.
0: Ok.
2: Dit això,
0: podem passar els àudios.
2: Estaria bé, no? A veure, què hem fet, Lola, per començar a fer engagement amb la...
0: Ah, bueno, vam demanar per difusió que la gent ens enviés àudios de les seves vacances. Sí que és
2: gràcies
0: que...
2: pels zero àudios que ens heu enviat, arran del missatge.
0: Sí, arran del missatge ha sigut zero total, però arran de la Lola aquest matí, que ha anat a... i crepant a la gent, a una dels quals els l'he amenaçat, de fet, no direm qui. Però han enviat àudios.
2: Molt bé. Doncs
0: llavors
2: comencem...
0: tindran premi, encara que hagin sigut una mica suggestionats.
2: Anem a tirar-li, a veure què ha fet la gent.
0: A veure
2: què ha fet la gent de la colla. Comencem amb el primer àudio que ens envia... dona-hi el play, David. I
0: què vagin sonant?
2: Échale.
4: Pues el meu estiu és superguai. He estat a Cádiz, a San Fernando concretament. Maquíssim. Gent maquíssima. Una temperatura increïble, perquè recordem que estem a l'Atlàntic. I a la nit feia fresqueta. I la veritat que molt guai, molta festa, molta fèria. Menjar increïble, la veritat, home, estàs a Andalusia. I la veritat que molt bé, ens va pillar ja la final del Mundial, que la vam veure i la vam gaudir moltíssim, en una plaça allà a San Fernando, que eren 1000 i pico persones, i amb una pantalla gegant i tal, i super, super guai. I després, doncs res, d'allà vam anar a Mojácar, anava jo amb tres amics més i vam anar a Mojácar i aquest viatge va ser més, bueno, més tranquil·let, més de platxeta, més de cacaris també, no? Però sí que és veritat que ja anàvem més de poder de festa i tal. I a Mojácar, creient que un dia vam sortir a festa, els altres va ser més tranquil, més anar... pues a la platxeta, passar el dia i tal, i després el xiringuito i això. I després res, pues vaig estar a Castellón, que eren just les festes d'un poble que es diu La Serratella, i cada dia havien events durant tot el dia, i un ritme increïble, la veritat, estava rebentat. I...
2: molt bé, bàsicament hem vist molta platja, molta festa... i molta bona vida.
1: Pepe, amb l'energia que tens sempre, i aquest àudio, o sigui, anava a menys dos.
0: Pobre, no, a veure, no. Però una vegada
3: s'esforça. Sabeu el flash de Zootropia?
2: Val?
0: És el Cristian, en realitat.
3: S'ha llevat
0: no,
3: de la mitjana.
0: No, però per una vegada que parla lentament i
1: gràcies,
0: perquè
1: Pepe, gràcies.
0: Tingui, pobre meu.
1: No molinenc, per cert.
3: Sempre va estressar.
0: No molinenc, correcte.
2: També jo m'anava mirant els seus stories, també, així, conjuntament amb el Kazajistán, eso, i m'anava pensant, vaya bona vida, que el xaval, eh? Sí, no, sí. Per a la sortida de festa, xiringuitos... molt.
1: S'ha tallat el cabell, eh?
2: Molt bé, Pepe.
0: Sí, pobre.
2: Molt
3: trobo
2: vida.
3: Que s'ho ha muntat bé.
0: Sí, no està mal, no està mal.
2: Sí, és un molt bon estiu. Anem a veure què més tenim. On the list.
1: Andalusia sempre és una bona opció.
2: Sí,
0: sempre.
5: Vale, us faig un resum així ràpid del que ha sigut el meu estiu. Les primeres setmanes de juliol no vaig fer res. Llavors, el 13 vam marxar cap a Galícia, com 4 dies, per veure els abuelos i tota la família. I després, el 18, vaig 19, vaig marxar a campaments fins al 27, que vam anar com cap a França, cap al Canigó. Vam estar fent una ruta per allà i vam pujar al Canigó. I després vam tornar... o sigui, va estar molt bé. Estava a l'Arlet Torres també, perquè no em juntes al cau. I després vaig estar per aquí 4 dies i a l'1 anàvem com tota la família cap a Tarragona, a la Mora, que és com... on passem tot l'agost. Llavors jo vaig passar el dia allà i vaig tornar amb ma mare perquè el 2 agafava... Bueno, vaig agafar l'avió per anar a Irlanda, que anava com amb la companyia de Rosa dels Vents. És com que teníem una monitora nosaltres com que ens acompanyava ja fins a Irlanda i estava sempre amb nosaltres. Érem com un grupet de catalans que sortíem com des d'aquí per anar allà. I llavors vam arribar allà i és... O sigui, jo vaig com estar dormint a una residència com amb moltíssims estudiants tipo francesos, italians, alemanys i de bastantes nacionalitats. I també hi havia més espanyols allà. I, bueno, molt bé, vaig fer molts amics. O sigui, jo compartia habitació. El primer dia, la veritat, és que se'm van caure bastant les expectatives, perquè, jo tenia molta il·lusió d'anar allà, però em van començar a dir que ens treien el mòbil, que no sé què, que plovia un monton i que igualment si estava plovent aniríem a fer les activitats, que... perquè hi havia la residència, però després on fèiem classes i on menjàvem era un altre lloc i també havíem d'anar caminant fins allà, no sé què. Però molt bé, la veritat. M'ho vaig passar superbé.
2: Berta, hem decidit que... No, m'ha deixat
0: que ens feia massa enveja el teu estiu.
2: Fins que has dit que un dels grans problemes que t'ha tremat a treure el mòbil. Quan això és el millor que pot passar.
0: Ara venia el millor que és que quan explica que va fer surf.
3: El drama adolescent.
0: Home, a veure, sí.
3: Qualsevol adolescent.
1: Molt bon estiu de la Berta, eh?
2: Jo m'he estressat. Jo amb aquest estiu ja m'he estressat.
0: La vida de la Berta és així.
2: Cada dia hi havia moltes coses.
0: El dilluns tinc anglès, el dimarts tinc natació, el dimecres tinc música. La vida de la Berta.
2: Hem vist Irlanda, hem vist muntanya, hem vist família.
0: Els abuelos.
1: Jo m'he estressat.
3: No, no, no, ha fet de tot aquesta noia.
0: Passem al següent?
2: Molt bé. I com podem saber, Berta, ja t'ho preguntem després, com anar al surf? En plan...
0: Jo crec que li va agradar molt, perquè m'ha dit... Sí? Va ser bueno, és que... Com que li agrada molt.
2: Vas fitxant la gent, pel club. Home. De surf a Castelldefels?
0: Surferos.
2: No cal marxar a Maldives, no, per fer surf?
0: No cal, anem a Castelldefels.
3: Ai, sí, Cristian, per sobre l'aigua, així no t'ofegues.
0: No, que no, això sí que... Per surfejar sí que cal nedar.
3: Ai...
0: Però pots tenir la boia al costat.
3: Jo et dic... un surf tàndem? Un tàndem de surf? Com els tàndems de bicicletes, saps què vull dir? Ah, vale, vale. Li estava dient en sèrio.
0: Perdó. Soc tan fan de la Laura.
3: Soc molt dispersa, eh?
0: No.
3: No.
0: Què va?
3: Gens.
2: Però ens agrada, ens agrada.
0: Sí, molta enveja.
2: Anem a veure més gent de la colla. Què tenim? Què més? Què més tenim?
0: Dispara.
6: Pues aquest estiu me l'he passat com els últims dos estius, treballant a tope, sense tenir gaire temps lliure, però bueno, els pocs temps que trobava per fer coses, pues m'he anat amb la meva parella, la Marina, a Montenegro, que va estar molt bé. Bueno, vam estar veient diferents ciutats de la costa, Budva, Podgorica, vam veure també la capital, Kotor, molt xulo tot, ens va encantar. I també pues, he anat a aprofitar que a fer el que més m'agrada, que és anar a escalar la muntanya, etc. Vaig anar a fer el Pedraforca Sol, que era una fita i un objectiu que tenia pendent des de feia temps i la veritat que vaig disfrutar molt, tot i que vaig patir una mica, perquè, bueno, va ser força exigent. I això ja em va portar pues, a ficar-me diferents objectius, no? Ara em vaig plantejar aquest estiu de començar a fer el repte dels 100 cims, que vull començar a fer. Em vaig motivar també per començar a fer alpinisme i tal, llavors pues, estic estalviant tot el possible per comprar-me material, etc. I he fet també d'altres coses com més... Bueno, potser no tan significatives per mi per aquest estiu, no? Que no, potser no recordaré tant. Però...
2: Molt bé, tenim un estiu de moment de fiestes, playas, xiringuitos, un estiu molt ocupat, i un estiu de muntanyeta, sí. Bé xil, viatjar...
3: I la feina, que ha dit que ha treballat, també.
0: Sí, pobre,
3: feina,
0: el 112, però... que és un servei molt especial. Mm-hmm.
2: Arreu, benvingut al Club dels Matussers, que hem pujat
1: tocarà...
2: a la Forca.
1: És el que li tocarà a Berta d'aquí 3 estius.
3: Jo sí, però fa temps.
2: Has pujat
3: temps.
2: Pedraforca?
0: Ara no pujaries.
2: Tu quasi?
0: Ara,
2: clar, ens vam quedar...
0: No ens va deixar el Pedraforca pujar nosaltres.
2: És veritat. Jo el vaig pujar després amb la Carlota. Mm.
3: Per mal temps?
0: Sí, per pedragar.
2: Va començar a pedragar.
3: És que és difícil,
2: al Coll de Bernet.
3: Jo vaig patir,
0: I la Isa portava una capelina negra que semblava un dementor.
3: És que clar, i que se n'anés sola a fer-lo, ojo, eh?
0: Bueno, l'Arnau és així,
3: Ja, sí.
0: L'Arnau és així, estupendo.
3: Molt bé. I diu que ha fet escalada, també.
0: Sí, li agrada molt.
3: Estupendo, això no.
2: Molt bé. Tenim aquí estius per tots els gustos,
0: Sí, la veritat és que sí. Ens queda l'últim.
2: Anem a tirar l'últim. Vale,
0: que són dos àudios, però ficarem només un.
2: Sí, ficarem el segon àudio directament, que és l'àudio resum familiar, no? De moment hem tingut àudios d'individual contributors, sí. Anem a mirar un àudio familiar.
7: Família Picó Joventeny, i dir-vos que aquest estiu hem estat de vacances al nord, al País Basc i a Cantàbria. Al País Basc hem estat a Mundaka, un lloc per fer surf que estava molt xulo, poble molt maco, i sobretot hem pujat perquè tenim un amic, el Rubén, que té una escola de surf a Santonya, que es diu Berria Surf Camp. I jo, el pare, el Lluís Picó, volia fer surf perquè hem pujat junt amb la Lídia, hem pujat moltes vegades, però com que estava lesionat, que m'havia trencat el menís, no he pogut fer. Però els que sí que han fet surf han sigut els nens. Hola. La Valèria i l'Isaac.
8: Hola.
7: I que us expliquin ells si els ha agradat o no. Bueno, ja havíem provat una coseta aquí, però clar, Cantàbric és el Cantàbric. I Valèria, com has vist tu aquesta experiència?
8: Jo he viscut el surf com una cosa que m'agrada bastant. Pel poc temps que he estat, jo he vist que he anat progressant de poc a poc. I la veritat és que ha sigut una cosa que m'ha impactat. No m'esperava que m'agradés tant i que m'enganxés.
7: Sí, és que, bueno, el mar, el Rubén també, que ens ho va transmetre amb aquesta passió. El puesto és molt bonic. I tu, Isaac, què? Com ho has vist?
9: M'ha agradat molt el surf perquè és estar en contacte amb el mar i de poder estar molt de rato amb el mar i de surfejar.
7: Sí, la veritat que es van passar pipa. Jo no m'esperava. Bueno, ni jo ni la Lídia ens esperàvem que els agradés tant i ara ja ens estan demanant, bueno, que quan pugem. I bueno, veurem a veure si per Setmana Santa o a l'estiu segur. La Valeria ha dit que pujarà una setmana, no?
9: Sí.
7: I bueno, pujarem nosaltres també.
2: Lola, vas fitxant...
0: Has vist o no? Has vist o no? La manipulació del surf.
1: 50% d'àudios de surf.
2: De surf, eh? Sí, sí. Doncs mira, igual pots engegar la teva iniciativa d'anar a fer surf.
0: Sí, anirem.
2: A algun lloc?
3: Una sortida matussera, anar a fer surf, a mi em semblaria meravellós, com a event social.
0: És que és xulíssim, perquè a més, on vaig a fer surf jo, perquè soc surfera, recordem que soc surfera, on vaig a fer surf jo, hi ha un xiringuito, maquíssim.
2: Pel Pepe?
0: I a més hi ha platja, eh?
2: Pel Pepe?
0: És veritat, però no, bueno, sí, no, però no veu, però és igual, es pren les seves coses sense alcohol, però que hi ha platja xulíssima i que està superbé aquell puesto, i llavors qui no vulgui fer surf, està a la platja tranquil·lament xil, jugant a pales o el que sigui, i els que vulguin fer surf fan surf, que a més em van dir que em farien preu. A l'escola de surf catalana del surf, per tant, jo no sé què estem
3: doncs,
0: fent.
3: Doncs poca broma, eh? Jo llenço proposta de sortida social matussera a fer surf.
0: Vinga, una més.
2: Anem a buscar data.
0: Més, una i...
1: Com no tenim...
2: Anem a buscar data.
1: El setembre.
2: I per buscar data...
0: Necessitem repassar el calendari.
2: Anem a parlar exacte de què ve cap aquí, no?
3: Segon tram de temporada.
0: Tan, tan, bueno, anem a parlar dels propers 15 dies. Primer, perdó.
3: Perdó.
0: Primers 15 dies, primer.
2: I si vols, Lola, anem a fer un encara més complicat. Anem a separar els propers 15 dies festa majonencs dels propers 15 dies sense festa major.
0: Vale. Comencem pels festa majonencs.
2: Que sí, que són
0: festa majonins.
2: Són els very, very important.
0: Perquè són els primers, bàsicament. Clar. Avui comencem amb l'assaig. Avui sí. A 8:15, que ja ha començat.
2: Avui fa un quart d'hora.
3: La canalla ja hi és.
2: Ja hi és?
0: I els canalles, també.
3: Diria que sí.
0: Dimecres, que tenim assaig normal, a 7:45. Aquest divendres és festa, per tant, no tenim assaig, per això fem assaig.
1: Arnau Puig, no hi ha assaig divendres.
0: Ai, meu, que sempre vas... Em truquen, em diu, Lola, no hi ha ningú. Ai, és que me l'explico tant.
1: Es presenta a finals de juliol, allà. En fi.
0: Però que jo havia parlat amb ella aquell dia, és que va ser molt fort. Bueno, la qüestió, que després passem al dilluns 14, que torna a haver-hi assaig general, i a més hi ha assaig
2: dilluns,
0: especial...
2: Eh?
0: Dilluns 14,
2: sí, sí.
0: Després de la ràdio,
2: clar,
0: durant la ràdio també.
3: És el meu aniversari.
0: És que a més és l'aniversari de la Laura. I el dia següent és el teu.
3: Tenim cosetes.
2: Sí!
3: És veritat!
0: I el 26 és el de la Sabela. El de la Isabel. El de la Sabela va ser el 17 de març.
3: Per tant, tothom assaig el dia 14.
0: Correcte. A foc de garro i esmorza.
3: Sí, portaré cosetes.
2: Ah,
0: és més de la que ja portes.
2: Més una mica. Sí, dilluns que ve... Ojo, Loli, això és very important, sí. Avui i dimecres assagem al Castellòdrum.
0: Sí.
2: Dilluns que ve comencem a les escales del mercat i després ens traslladarem cap al Castellòdrum.
0: Exacte. I el dia 16, que és dimecres...
2: Perdó, no ens traslladarem al Castellòdrum, ens traslladarem al pati de la Federació Obrera.
0: Ah, sí.
2: Per tant, és una miqueta d'assaig així, amb visos d'assaig públic.
0: Per que no plogui. Molt bé. I després tenim el dia 16, que és dimecres, que tenim una altra vegada assaig normal al Castellà.
2: Molt bé. Per tant, dilluns, dimecres.
0: I aquí, això és els assajos.
3: Així és fàcil de recordar.
2: I exacte.
3: Perquè si tinguéssim dues setmanes diferents, així són dues setmanes iguals.
2: Exacte.
3: Són dues setmanes que es canvia el divendres pel dilluns.
2: Exacte.
0: Correcte.
2: Dilluns, dimecres.
0: Després tenim el dia 23.
2: Què passa el diumenge 20?
0: Vale, és que clar, estàvem parlant d'assajos. Ok, anem en ordre. El primer tenim la crida. El divendres.
2: Divendres 18.
0: I a la crida, l'hora no la sé, el lloc és el pas d'Ajuntament, suposo.
2: Serà cap a les 8, com sempre. Si vale. Ens ho hem de confirmar.
0: I esperem que siguem els primers, si us plau, gràcies. I el diumenge 20
2: tenim la...
0: Diada de Festa Major.
1: Diadot.
2: Diadote.
0: Ot.
1: Que ve Poble Sec.
0: Molt bé.
1: Ve
2: Esparreguera.
1: Esparreguera.
0: Sempre tenim uns problemes amb aquesta diada. I... Castelldefels.
2: Mira com hem estat parlant l'altre dia a 50 hores,
1: Castelldefels, no? No, Castelldefels
0: no. No, és a Diada. Hi ha una tercera, quarta colla.
2: Sí. Mira com està mirant.
0: Foix?
1: No. Bueno, ara ho diem, eh?
0: És que tenim uns conflictes en les dues dies que ens queden a Molins que no sabem caçar quines colles venen a cada diada.
3: I diada. I s'assemblen, clar.
0: Bueno, que ens liem.
3: On fem l'actuació de Festa Major?
0: Perquè Lluçanès ve diada.
2: Badalona.
0: Jo sabia que anaven grocs, veus?
1: Valla Ferreguera, Badalona i Pol la Sec.
0: Molt bé.
1: Molt bona diada, eh?
3: Sí. I colles amb molt bon rotllo.
1: I nosaltres.
3: No? I nosaltres.
2: Sí. Nosaltres podíem la sèrie, eh? En plan,
1: sí, podríem fer ells l'expressió. I nosaltres...
3: Cop i volta tots fent surf.
0: Però és un molt bon dia perquè tothom se l'ha guardat. Jo ho veig.
3: No. Tothom. Diada, Festa Major.
0: Arnau Puig, diumenge 20.
3: Diumenge 20, diada.
2: Jo estic 90% segur que és el pati del Palau.
0: Em sona que també.
2: Ho acabarem de confirmar.
0: Sí. Som el vostre mitjà d'informació i de desinformació.
2: Poc fiable, però som el vostre mitjà.
0: I de desinformació també.
1: Dilluns que ve ho direm.
0: Sí. Després ja passem al dia... Bueno, el dilluns hi haurà Vine al cel normal, suposo, no? Dia 21. I el 23, que és dimecres, tenim una altra vegada assaig a les escales. I després sembla ser que no tenim més assaig, perquè només posa escales.
1: Perquè el 25 és...
0: Dic el mateix dimecres, no ens movem d'allà, només les escales. Ah. Llavors, aquí ja m'ho de donar un cop de mà, perquè
2: ja comencem, llavors ja entrem al cap de setmana de Festa Major. Divendres, dissabte i el dilluns seran les tres nits de festa, per tant són les tres nits a les que entrem que tindrem barra, però entre les barres, i just després de les barres, passen cosites. I és que si fem assajos
1: a les escales,
2: és per fer el pilar
0: del
2: petit camell el dissabte 26.
0: Molt bé,
2: però no acaba aquí la cosa dels pilars. No. Perquè, clar, com que aquest any el Miquel de l'any, el Michel de l'any,
0: és
2: un Miquel, és un honorable Miquel de la colla,
0: hem estat convidats
2: i convidades i convidadis a fer un pilar el dia 29, el dia de Sant Miquel. Per tant...
3: Increïble.
2: És molta tralla.
0: Ens espera una festa major més xula que mai.
2: Resumint. Avui aquest dimecres d'assaig, dilluns que ve i dimecres que ve assajos, divendres que ve el pilar de la crida, diumenge que ve dia 20 la diada de la Festa Major, 21-23 assajos, el dissabte 26 el pilar del Petit Camell...
0: 21 no l'escolteu.
2: Ah, no, 23. 21 mirant al cel.
3: El 23.
0: Estàvem dient bé.
2: I en tot cas, això, el dimarts 29, el Pilar dels Miquels.
0: Bueno, no està malament, espero que és bastant important, eh?
2: Perquè això a sobre no és només tot el que tenim, sinó que també tenim altres cosetes no santmiquelenques.
0: Què és el Pilar del dia 11?
1: Aquest divendres, que és dia 11, és la Diada Nacional de Catalunya, i com l'any passat...
0: Fas por, Adri.
1: Com l'any passat anirem a
0: Cervelló a
1: fer un pilar... convidats per l'Ajuntament de...
0: Bueno, convidats.
1: Convidats? Cobrant. Sí. Però convidats.
2: És un bolo.
1: Convidats a
0: fer un pilar. Quan et conviden a una boda i has de pagar.
2: No, però és important també, i també donar-li les gràcies a l'Ajuntament de Cervelló, no, per un any més seguir.
1: Ja vam anar-hi l'any passat i aquest any doncs repetim i estem encantats de tornar-hi.
0: Sí,
2: i diumenge?
1: I diumenge 13 ens van convidar també els companys de Caldes, també ens van convidar de la mateixa manera.
0: M'agraden aquesta
1: bona manera. Ja
0: és la millor.
1: A Caldes a fer actuació amb els companys.
2: Més? Amb els fillols de Lluçanès?
1: Sí.
0: Correcte, perquè també som padrins.
1: Sagrada Família?
2: Sagrada Família. Epochible.
1: Sí, crec que era Sagrada Família.
0: Molt bé.
3: Quin setembre, eh?
2: No, és...
1: Sí.
3: Carregat.
2: Perquè a més, diumenge o dissabte ja vam... El que parlàvem abans, no hem parlat avui molt de la diada, jo crec que igual ho podem deixar per dilluns que ve i fem un tàndem amb la de Caldes. Però aquest dissabte ja vam començar temporada, això vol dir que ja veníem també de parell de setmanes d'assajos.
1: Sí. Ja vam fer doblete el dissabte.
0: Sí,
2: és veritat.
0: Sí.
1: Matí tarda.
0: També, cobrant. Sí. Depèn dels que sé que no tenim diners.
3: A l'octubre ens avorrirem.
1: No,
0: que també hi ha cosetes. Farem surf.
3: Farem surf.
0: Claro, és el moment.
3: Jo abans del gener he de fer surf, perquè si no, no floto, eh? No us aviso. Deixaré de flotar.
0: Però si no, hauràs de fer surf portejant, que serà una mica raro, també et dic.
3: Serà raríssim.
0: Ara seràs mare, per tant, ho podràs tot. Cap problema. Sempre i quan no deixis de la criatura en algun súper o en algun lloc en vale. Mans d'alguna altra persona que no és
3: la
0: família seva.
3: Que l'ombro com els mocadors i així no me l'oblido.
0: Correcte.
3: Perfecte.
2: Perquè em miro tots a mi.
0: Perquè no ets el jefe del programa.
2: No soc el jefe del programa. No, és que ja m'he tornat a estressar només de... Veus? És que tinc la xuleta del setembre davant i només de llegir-la ja m'equivoco. Vull dir, està ja...
0: El setembre serà una miqueta el que és la vida de la Berta.
2: Està very busy, sí. Eh? Sí, sí, sí.
0: Que sí?
2: És una miqueta el que són les vacances de la Berta.
0: Les vacances, però és que la seva vida és així també, eh?
3: Sí, una mica.
0: El dilluns té anglès, el dimarts té música, el dimecres té no sé què. És pobra meva, és... L'estressen.
2: Teniu ganes de festa major?
0: Sí. Sí, o sigui, sempre fa una miqueta de mandra perquè la barra està molt guai, però també és molt cansada. Mm. Esperem que aquest any hi hagi moltes mans i hi hagi molts torns i vingui molta gent. M'estàs mirant amb una cara, Cristian, que em fa una mica de por. A més, estan preparant cosetes per la barra, que no sé jo,
2: sí,
0: que n'hi ha llegat.
2: Que, de fet, parlant de la barra, igual podem fer aquí també... Seguim amb la participació. Jo crec que podíem llançar... És que ja està havent-hi un debat sobre si hem de fer... Bueno, sobre si hem de fer no, perquè està clar que sí.
0: Ara va dir.
2: Volem fer samarreta de la barra de Sant Miquel 2026. El que encara estem allà una miqueta en debat és, i a més hi ha dos sectors clarament diferenciats, perquè a més som quatre persones, per tant és 2-2, estem en empat perpetu, sobre si hem de seguir amb el mateix color i intentar com crear, diguem-ne, ja tendent amb aquest color, o si cada any hem de fer un color diferent. Jo crec, abans de demanar-vos la nostra opinió, que podíem obrir pregunta per l'Instagram del Mirant al Cel i que la gent voti.
0: La pujarem.
2: A veure què. Vosaltres què creieu? Hauríem de seguir amb aquest color?
1: A mi és que aquest color m'agrada molt.
3: Jo no, com el Cristian. A mi m'agrada, o sigui, moltíssim. Trobo que va en línia amb el marró de matossers i no és com el marró de les samarretes que tenim, que totes són diferents, aquestes totes són iguals, llavors va molt en la línia. I a mi m'agrada perquè és claret i surts una mica d'aquella foscor.
1: Combina bé.
2: No sé, m'agrada molt perquè de moment, fins ara l'Ola...
3: És fàcil de combinar, sí. Jo me l'he posat molt.
1: Amb texans, amb pantalons clars, combina bé.
2: És de conya.
3: La veritat que va molt bé per combinar.
0: Jo amb els fashions.
2: Tu, Lola, anaves la teva opinió per aquesta línia
0: no?
2: Pues ja, no cal que la teva opinió, llavors no ens interessa.
3: Tu canviaries massa.
0: És que he vist el disseny i quedaria molt ben blanc.
3: Ai, blanc no, que s'embruta molt ràpid.
0: Bueno, sí, un blanc cru, que no sigui tan cru com aquest. Ah. Una mica més clar.
3: Bueno.
0: Jo l'únic que vull és que ens facin més negres ja, por Dios.
2: No,
0: que
2: negres...
0: Estic farta de martes negres de matossers. Ui, otro que llama racista.
2: No vas anar diumenge i vas llegir els cartells que ficava per allà a Sant Salvador? Exacte, doncs pues ja està.
0: Vaig quedar molt loca, perquè va ser el primer que vaig veure quan vaig arribar. I dic, por Dios, sí que van forts aquí.
3: Ah, clar, pels mons negres.
2: Per tant, la vostra opinió va en la línia de mantenir color, eh?
0: No.
1: Sí,
0: canviar.
1: Som dos contra
3: un. No,
2: a mi m'agrada
3: sí.
2: Molt. Jo, a la gent que ho he anat preguntant, també m'han dit que mateix color. Però, evidentment, hi ha certa persona que és més tuerca que una mula que
0: comença per I i acaba per Bet?
2: No, comença per Jota i acaba Mulia.
0: Ah, vale. Ui, mira, avui surt aquí calent, Adri.
2: Sí, tu has dit una altra de les seves cosines i tu no t'has mirat, per tant...
0: Perquè la que comença per Jota i acaba per Ulia és... La favorita.
2: És més tuerca.
0: Sí, ara l'he liat. Ara jo pillaré també.
2: Doncs això, si esteu escoltant...
0: Però s'ha escoltat la Carla.
2: Seran 24 hores d'enquesta, vull dir, no dura massa més, per tant, a votar.
0: Sí. Ai, que em pega.
2: Sí, funciona.
10: Completament mentida. Cosines meves, us estimo amb tota la meva ànima i el meu cor.
0: Però he aconseguit que parli la Carla al micro. Això em mereix un punt o alguna
1: cosa,
0: no?
1: I aplaudeixi al David i tot.
3: Aplauso.
2: És a dir, només havíem de faltar respecte a alguna de les quatre
0: gais. No, no he faltat respecte a ningú, perdona, un moment. No està enfadada. No estem faltant respecte a ningú.
2: Sí, els has dit menys estimades.
0: No, he dit que era favorit. Doncs
2: pues les altres llavors són menys favorites. És que són les dues cares de la
1: manera. Així té mania.
3: No, jo no descarto d'aquí un temps que hi hagi canvis de colors, però de moment...
0: Anava dient entre les cosines.
2: Una cosa, escolteu el seny.
0: Sí.
3: Vull dir que no descarto.
0: A veure, un moment, dir que la Laura Bosch és el seny és una mica...
3: És veritat!
2: Laura!
0: És d'una mica estrany. És com a que no casa, saps?
2: Sí, casa,
0: no,
2: sí, casa. No.
0: És com parlar de... No.
2: Com a persona, l'opinió de la qual va en la línia amb la meva té tota la veracitat. Laura, fes el teu speech.
0: El micro és teu, Laura.
3: Gràcies, Adri. No, que potser d'aquí uns anys canviar de color estarà bé, però de moment jo crec que aquest no l'hem cremat.
2: Quan haguem desaparegut i siguem castellers de Sant Feliu, llavors podem canviar el color.
3: Ah, un any de cada. Mira, tampoc ho trobo una mala opció.
0: Intercalem.
2: Que no.
3: Ara ja sí que hem de fer. Perdó, Adri.
0: Un moment. El que sí que hem de fer aquest any és... portar el mocador lligat al coll, sisplau, que fa molta patxoca.
3: Això és veritat.
0: Queda molt patxoca, xulo. I els bascos ho fan així. Que el Cristian a Carlelló ho vam veure, i la Júlia ho vam veure l'any passat, i quedava molt
3: el
0: xulo.
3: El mocador amb l'escut matusser, sí. No ens posem ara creatius, tampoc. No, que és que hi ha gent que té 55.000 mocadors de diferents coses.
0: Sí, clar.
2: Castellers de Melbourne.
3: I llavors te'l poses seria i de cop i volta fas...
0: Que una colla és aquesta?
3: Pit i ovaris, vale, d'acord, però bueno. Amb l'escut matusser i tots iguals, sí. Queda xulo.
0: Si no el teniu, compreu-lo.
2: Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt fer enquestes i que la gent em doni la raó. O sigui, està molt bé.
0: Ara enmig d'un app, que de l'últim moment ha canviat la Laura.
2: No, la Laura...
3: Jo vindré a fer barra, ara no prometo res.
0: Vindràs a fer tu de barra, vols dir?
2: Arribaràs i faràs...
3: Apoyeu els gots, vinga.
0: Pues, és molt útil, eh?
2: A tot de gots amb gel.
3: Poca broma.
0: I llavors anirem servint. Serà taula camilla, saps? Allò.
3: No, no, és que l'any passat ens va ser que van cometre l'error de posar-me a la cuina amb la Lola i quasi es desquicia fora.
0: Bueno, és que... És veritat. La meva gastro va acabar plena de ganivets allí, perquè tallava el pa i rascava la gastro nova. Bé, no passa res. Acabava que la miro me recorda la Laura. Ja està.
2: Fins aquí hem arribat al primer dia,
0: sí.
2: Perquè hem de marxar al Castellòdrom, que tenim assaig.
0: Correcte.
2: Lola, Cristian, Laura, moltíssimes gràcies. Carla,
3: a vosaltres. No.
2: Moltíssimes gràcies per ser aquí el primer dia.
1: A tu, Adri.
0: A tu, Adri.
2: No hem desviat tant com podíem
0: haver
2: desviat.
0: No, està bastant bé.
2: Ara, també... Està bastant bé, David. Pues, evidentment, David, moltíssimes gràcies també a tu, a la teva paciència i suport, com sempre. I si us ha agradat, doncs deixeu-nos un like. Recordeu
1: si anar també, eh?
2: A respondre la història de l'Instagram de Matilda.
0: Del color.
2: Del color. I ja està. I si no us ha agradat, doncs també ens deixeu un like, igualment.
1: Vale? Avui, assaig. Dimecres, avui, assaig. Divendres, Pilar Cervelló. I diumenge, cap a Caldes. I dilluns que ve, doncs, seguim mirant el cel.
2: Seguim i seguirem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores de l'arrencada del curs atípica amb una vaga convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert la mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: I quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat del Llobregat. Perdó. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. Els fets han tingut lloc al número 32 de l'Avinguda de les Garrigues en un polígon industrial. El cos d'emergència ha establert un perímetre de 500 metres entorn del camió i ha limitat els accessos al polígon. I els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc avui en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat el cos, cap a 3:15 del migdia s'ha tingut coneixement d'una possible mort i s'han adreçat patrulles a l'indret. El cos estava situat prou d'una carretera. Les causes de la mort no s'han revelat encara, l'espera que les determini l'autòpsia. A l'àmbit judicial, l'advocat de Begoña Gómez ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado ajornar l'audiència preliminar prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència. Els termòmetres han tocat sostre aquests darrers dies, amb més de 40 graus de màxima ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir l'artista.
3: Informació local.
4: El Foment fa doble programació aquest cap de setmana. El dissabte a la tarda hi ha un musical, La Ventafocs, amb música dels anys 50. Les entrades anticipades valen 10 euros, la general i 7 euros i mig pels socis del Foment. Això el dissabte a la tarda a les 6 i diumenge també a les 6, teatre, amb l'obra Una idea genial, una comèdia dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del Foment. Les entrades en aquest cas valen 24 euros la general i 18 euros pels socis del Foment. I el SEM, que comença aquest diumenge l'activitat, en aquest cas la secció de senderisme farà una sortida de l'Esquiroli Cantoni Gros a Osona, faran un recorregut per diferents punts d'aigua com fonts, diversos salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Faran 13 quilòmetres de recorregut. Una sortida de diumenge, si voleu anar-hi us hi podeu apuntar passant pel local del SEM a les tardes, des d'avui i fins divendres de 6:45 a 8:45 l'horari d'atenció al públic i al qual us podeu apuntar aquesta sortida dels senderistes. I diumenge 20 de setembre, dins de la programació de la Festa Major, hi ha la cursa popular de Sant Miquel, amb els 5 recorreguts habituals, la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la cursa infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només un quilòmetre. Les inscripcions continuen obertes al web cursasantmiquel.cat o també podeu anar al poliesportiu de dilluns a divendres de 9 a 2. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
9: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
8: Ah, sí?
9: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
8: Així tot va més de pressa.
9: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
8: Molt bé.
10: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Ja sabeu, els dilluns a aquesta hora a Ràdio Molins de Rei parlem de teatre, tota classe de teatre. Avui comencem temporada 26-27 i ho fem amb música de musicals. Doncs en aquests moments estem a la presentació de Catalunya Aixeca el Taló i hem triat per obrir temporada el musical Juliet. Juliet, amb lletres i música de Max Martin i lloret de David West Reed, es va estrenar mundialment a la ciutat de Manchester el 10 de setembre fins al 12 d'octubre de 2019. El 20 de novembre d'aquest mateix any s'estrenà al Shaftesbury Theatre del West End de Londres. El mateix repartiment de la seva estrena a Manchester es presentà a Londres. En l'edició dels Premis Olivier de 2020, Juliet va estar nominada a 9 premis, guanyant-ne 3. Millor actriu principal a un musical per Miriam Teich Lee pel seu paper de Juliet. Millor actor de repartiment a un musical pel paper de Lance del David Vedella. Millor actriu de repartiment a un musical pel seu paper de April Cassidy Jensen. La producció del West End de Londres es va tancar el 25 de març del 2023. Però, si passeu aviat per Nova York, podeu gaudir de Juliet a l'Stephen Sondheim Theatre del carrer 43. Amics tots, amants dels musicals, us deixo amb Juliet.

0: Bé, fins aquí el repàs al musical Juliet, estrenat l'any 2019 i encara podeu gaudir-ho a Broadway. Ens retrobem el proper dilluns aquí a Ràdio Molins de Rei, a Tot Teatre. Fins aleshores, porteu-se bé. Bona nit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Ho ha decidit la jutgessa de l'Audiència, Maria Tardón, que s'ha declarat competent per investigar-ho. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. També vol investigar les actuacions que van tenir lloc en territori espanyol, en concret l'articulació dels mitjans adequats de resposta davant la informació i alertes sobre una possible entrada massiva. Justament demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta aquestes darreres setmanes. I avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric que uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron a Barcelona. Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
3: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
2: I anem a Constantí, perquè ha acollit aquest dilluns la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'IRTA, ubicada al centre Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat. No busca un benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic. Rosalti Vicent és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
4: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
2: El Moviment Popular de Manresa i l'Iniciativa de Seguretat Comunitària a la Guaita han reclamat una estratègia de prevenció integral després de l'apunyalament mortal d'un veí de 45 anys, presumptament a mans de dos menors. Les entitats han fet una compareixença pública per presentar una bateria de mesures per abordar una situació que consideren, diuen, no representativa de la violència que hi ha en aquest cas en aquesta ciutat.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
3: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
2: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
3: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
2: Això sí que és un bon invent.
4: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
2: Ara entenc per què no pares mai per casa.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
7: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
6: A la nostra edat estem fets ostequis.
8: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Comencem nova temporada!
1: Toma ya, vamos!
0: Increïble que la ràdio nostra, la ràdio que més vull, la ràdio Bofarull, gairebé podríem dir, ens obri les portes una temporada més. Quantes en portem? Qui m'ho sap dir ràpid?
2: 10 més una.
3: Dotzena.
0: Dotzena,
2: depèn
0: com, depèn
2: com es compti.
0: Contem les que no hem fet, també? Perquè això és un debat que no hem fet mai.
2: Aquí vull anar.
0: No ho sé, jo crec que potser podríem dir temporada dotzena, tot i que realment hem fet menys. Però, qui ho sap, nosaltres?
2: Endavant.
0: Ja, des d'ara, els oients. Escolteu, avui és dia de novetats, perquè si comença la temporada hi ha moltes novetats.
2: Bo.
0: La primera,
2: canvi de director.
0: Espera, que això és un dels temes que durarà bastants minuts aquest programa,
2: val.
0: Perquè això és important parlar-ho, però deixem-me fer primer una d'aquestes d'informacions bàsiques. Si ens escolteu a Ràdio Molins de Rei, ho heu de fer aquest any cada dilluns a les 9 de la nit. Molt important, no a les 10 de la nit, no a les 4 de la tarda i no a qualsevol horari estrany que us hagueu inventat vosaltres. A les 9 de la nit, els dilluns, a Ràdio Molins de Rei.
3: Prime time,
0: Comencem a l'estiu, perquè avui és estiu, a la tardor, a l'hivern, a la primavera i acabarem a l'estiu. És a dir,
2: fantàstic.
0: 5 estacions, totes consecutives, és una sola temporada.
2: Fantàstic.
0: Ho havíeu pensat mai, això?
3: 5 estacions.
0: És brutal, eh? No parem, no descansem. Aquest estiu heu tingut alguns podcasts especials,
3: sí,
0: fets fora de la ràdio. Deixeu-me dir, com agraïm tornar a estar a Ràdio Molins de Rei per no patir tants fent
2: això,
0: coses estranyes.
2: Això és així.
0: Ja us ho dic ara.
2: Això és així.
0: Dit això, més novetats. El Marc n'ha dit una molt important.
2: Sí.
0: Comencem la temporada. I clar, potser hauríem d'haver fet així música trista. Eli, busca una música així més tristoia mentre ara fem anar allargant les coses. Però és veritat, tenim una baixa.
2: Sí.
0: No sé si heu notat que aquest cap de setmana, als perfils de l'Etapa Reina, hi ha hagut un noi de Bèlgica que ha guanyat 2 etapes en una gran volta i no n'hem dit res. No sé si heu notat això.
2: Canvi de guió.
0: Si no hem dit res, potser és perquè hem expulsat algú del programa.
3: Està desaparegut.
0: Hem fet fora el director d'aquest programa. O sigui, això, a aquesta hora de la nit, ho podem anunciar ja. Lluís Àries i Zarco, per fi, per la tranquil·litat de tots els oients, deixa l'Etapa Reina. Llavors, si vols posar una música que sembli trista, però que no sigui el tot, Eli. O sigui, que la gent entengui que està bé, m'agrada. M'agrada perquè la gent pot entendre que sí que hi ha un intent de fer veure que és tristesa, quan aquí el que hi ha és eufòria, no?, a la taula. Sergi, Marc...
2: Aquesta
3: era molt pesada.
2: Aquesta dictadura de...
0: Durava des de feia
2: de temps. De Wout van Aert.
3: El xiulet, aquells xiulets.
0: Els xiulets.
2: La sirena aquella que anava sonant de tant en tant a mig programa.
0: Les bogeries. Per fi un programa d'ordre. Per fi un programa de calma. Llavors, què passa a partir d'avui? Que obrim vacant. Ni el Sergi, ni el Marc, ni servidor tenim cap ganes de ser director d'un programa.
3: No.
0: Llavors, des d'ara fins dilluns vinent, fem un procés de candidatures obert a nou director de l'Etapa Reina o directora.
2: Molt bé.
3: Democràtic.
0: Només demanen 3 coses. Una, que sàpiga posar ordre, que sàpiga fer escaletes, és a dir, que ens sàpiga dir a quina hora comença el programa i a quina hora acabem, que això no ho sabem mai nosaltres i, per tant, algú necessitem que ens ho digui. La segona cosa, que sàpiga parlar molt bé el català. Això es demana.
2: Això és important.
0: Això és un requisit.
2: Això és important.
3: C2.
0: I la tercera, que vingui a la ràdio. Amb això en tenim prou.
2: Clar,
0: no
2: si
0: cal
2: no.
0: Ni coneixements ciclistes.
2: Ah, no, home, no.
0: Ni passió per res.
2: No.
0: O sigui, pot ser una persona neutra, grisa, sense cap to, cap amunt o cap avall, mentre ens faci una escaleta bé, sàpiga parlar el català i vingui a la ràdio, en tenim prou. Per tant, candidatures obertes, podeu enviar-les a l.etapa.reina@gmail.com.
2: Allà estarem.
0: Durant la setmana ens mirarem les candidatures i dilluns que ve us presentarem el nou director o directora d'aquest programa. Us sembla bé?
2: Jo crec que és just. És just a...
0: Bé, hem estat fent reunions aquests dies per parlar-ho.
2: Sí,
0: que crec que...
2: Bueno, ho transmetem i que la gent, en sigui conscient de que té aquesta opció.
0: Sí, sí. No és una opció laboral, és una opció vital. Una opció de vida.
3: Et canviarà la vida.
0: Bueno, i si algú ens fa una oferta, encara pagaríem alguna cosa, si ho fa bé.
2: Sí.
0: O sigui, per què tenim un director que faci aquestes coses...
2: Nosaltres perdem diners fent això, però si cridem que vingui algú, no li farem pagar.
0: No
2: li farem pagar.
3: Barretes. Barretes ètics.
2: tant en tant per berenar alguna barreta.
0: Amb espècies.
2: Alguna barreta.
0: Feta les novetats de la temporada, no n'hi ha més de novetats, no hem canviat sintonies, no hem fet res especial, no en aquest sentit, Marc, algun any sí que...
2: Sí, de tant en
0: tant. Inquietuds, aquest any no està clar.
2: No, a veure, tampoc anirem canviant, cada any canviant la sintonia de la meva, com a mínim, de la meva secció.
0: És que quan un programa dura 3 anys, clar, cada any vol fer coses noves, però quan en dura més de 10... Escolta, la inèrcia funciona.
2: També pensa que les coses que funcionen, millor no tocar-les.
0: Ah, exacte.
2: I a mi m'arriben constantment feedbacks del mercat que encanta.
0: Que encanta.
2: Que és la secció més seguida del programa.
0: Però no és la primera. La primera és l'emmascarat. Des de fa uns quants anys... I mira, farem una cosa. Posem la sintonia de l'emmascarat i el Sergi que ens expliqui per on van els trets aquesta temporada.

0: Mireu que bé que sona això, perquè si hi ha novetats, molt bé, però hi ha una cosa que no ha canviat, que és que l'Eli Arjona està al control de so, pujant i baixant palanques, tirant les sintonies quan toca i on toca. Ah, increïble, eh? Increïble, l'Eli aquí. És que l'Eli sí que és una peça imprescindible.
1: És la veritable.
0: No la faríem mai fora.
2: L'autèntic valor d'aquest programa.
0: Sí, sí. Podríem parlar de qualsevol altra cosa. O sigui, podríem fer una temporada parlant d'altres temes, però només si hi hagués l'Eli. Si no, jo no ho faria tampoc. Bé, Mascarat, Sergi, sí. Vols fer novetats, canvis, tens idees noves,
1: sí,
0: inquietuds que fins ara havien estat una mica allò enclaustrades perquè el director no et deixava tirar per aquí.
1: Exacte.
2: Avui és el dia, de tirar coses noves.
1: Direu, enguany, la Mascarat canvia. Canvia, doncs, això, no? La història que hi ha al darrere, una miqueta, allò que hem de descobrir, que hem de desemmascarar. Hem passat al llarg de la història recent del programa, no?
0: Per intentar
1: descobrir ciclistes.
0: Descobrir
1: un port, un coll.
2: Un port, un cim, un coll, un mur.
1: Segurament aquesta és la que va tenir més èxit, eh? Tothom se'n recorda. Un equip ciclista.
0: Sí.
1: Però aquesta temporada el que haurem d'intentar esbrinar
0: és... Tant de bo sigui el nom d'un jutge UCI. Alguna cosa així.
2: La temperatura mitjana de l'etapa que es corre el dia d'avui.
1: Intentarem esbrinar una cursa d'un sol dia.
0: És a dir, un format de clàssica, sigui clàssica, sempre
1: una
0: clàssica, digui com vulguis, però cursa d'un dia.
2: Cursa d'un dia.
0: I haurem d'encertar el nom, amb unes pistes que tu ens donaràs.
1: Exacte, haurem d'encertar de quina cursa es tracta. I bé, amb unes pistes que us donaré.
0: Quantes pistes hi haurà? Perquè això m'interessa directament.
1: Cinc,
0: eh? Sis d'any de camí... Val, o sigui, de dinar amb aigua natural, no freda... Val.
1: I la darrera pista sí que serà... intentant que sigui la més decisiva o una mica la que acabi...
2: Aquella pista comodi, aquella dada...
1: Una miqueta, no sé, si tens allò dos
2: especial.
1: O tres al cap, hòstia, va, aquesta...
0: La que remata, crec,
1: Sí. N'has de saber una mica, o no, o pel que sigui.
2: Curses que són vigents o poden estar desaparegudes?
1: En principi, vigents. He mirat el calendari i n'hi ha suficients per tots els programes. Per tant, que siguin vigents. Més antigues, més actuals, però sí, i de menys importància a més importància. Intentarem que siguin totes professionals 1.1 en amunt.
0: Val.
1: I res més.
0: Això. Molt bé,
2: m'agrada.
1: La setmana vinent.
0: Vols començar amb les pistes o avui...
1: No, avui he dit
0: avui
1: això.
0: Només anuncio.
1: Que l'última pista és la més decisiva. Ja la setmana que ve ja veurem.
2: Tampoc volem...
1: S'ha de crear una mica de hype.
0: Pot ser que aquest estiu no hagis tingut temps de fer res, diguéssim?
1: No, està tot pensat.
0: Està tot pensat.
1: Realment no tinc cap cursa preparada encara, però les pistes estan al meu cap.
2: Clar,
1: i
2: són. Però són l'estiu, entrenant amunt i avall, no?
0: És que
2: em volies anar, no?
0: La primera secció del programa serà com estem. Ara ho parlarem. Avui el programa del ciclisme ens importa poc. Sergi, sobre aquesta secció fantàstica...
2: Hi ha una Vuelta a Espanya, eh?
0: Audiovisual o no?
1: No
0: hi ha audiovisual. Per tant, la gent que ens sigui a YouTube, podeu no mirar-nos. Si podeu sentir-ho de fons...
1: Exacte, és el que fa la gent que es posa a YouTube, perquè em consta que la gent s'ho posa a YouTube per algun motiu i no estan mirant els nostres caretos tota l'estona, perquè realment seria molt avorrit.
0: Només faltaria.
2: L'any passat vam fer això per consolidar a YouTube.
0: Sí,
2: ara, com que ja el tenim consolidat, ara anem a buscar un altre espai de difusió.
1: Haurem de fer alguna altra cosa.
0: Molt bé, doncs ha fet el nom Mascarat, però sí la presentació de com funciona la Mascarat aquesta temporada. Anem a fer el primer tema del dia, que és com ens han anat els nostres estius. Endavant.

0: A veure, comencem perquè... O sigui, és important.
1: És com el primer dia d'escola, aquest, una mica.
0: Sí, avui si hi ha algun oient interessat en ciclisme, que es posi un altre programa. Parlarem de ciclisme, també us ho dic, però d'aquí una estona, que de moment estem parlant de les nostres coses.
1: Tenim 5 estacions per parlar.
0: O sigui, siguem honestos, realment no ens veiem des de feia molts dies, i ja que ens retrobem i no hem tingut temps de fer-ho abans, ens ho fem aquí en directe. Sergi, necessito saber quants ports de muntanya, colls, cims, murs, etc., has fet aquest estiu, ho saps?
2: Quants?
0: En bicicleta, perquè a peu sé que en fas més, però en bicicleta?
2: En bicicleta.
0: És a dir, quants havies fet fins a la teva vida i quants has fet aquest estiu?
1: Aquesta és la bona pregunta. Aquesta és la dada.
3: Clar, n'he fet bastants, la veritat és que n'he fet bastants. No n'havia fet masses, però clar, per exemple, quan hem anat a Flandes, quan hem anat a l'Amstel, sí que, per exemple, hem fet molts
0: bergs.
3: Sí, i llavors, clar, allà sí que ja... Hòstia, en un dia te n'ha fotut uns quants.
0: Treu els de l'equació, els que hem viscut junts?
3: Val.
0: Has passat de 0 a 100?
3: No, perquè ja...
0: Literalment?
3: No, perquè ja em portava uns quants dels darrers anys, que sí que a l'estiu doncs agafàvem alguna bici i havíem fet algun port.
1: Alguna bici?
3: Bueno, la bici de carretera, però vull dir que jugada. Però aquest any que ja ens vam, diguem, vam adquirir unes de propietat, doncs li hem donat més ús. I llavors, no ho sé, jo diria que doncs, més de 20 ports, segurament.
0: Més de 20 ports, però no ports, amb tot el respecte per casa nostra, Santa Creu d'Olorda.
3: No.
0: Que jo l'he pogut pujar unes quantes vegades. I sí.
3: Ports,
0: diguem
3: ports que... més que Santa Creu d'Olorda i...
0: Tots 20,
3: fins a arribar, per exemple, al més dur que he fet, que és un port català, eh?
0: Sí? Quin és?
1: Quin és el port més dur que
3: Coll de Jou.
1: Coll de Jou.
0: Ah, sí, que te'l vas destacar, és veritat.
3: Des d'Ogassa. Des de Sant Joan de les Abadeses.
0: Que et vas dir que si el posessin en un recorregut ho rebentaria, eh?
3: No, sí que és veritat que hi ha hagut un parell desllavisades, llavors, bueno, amb la bici vam haver de fer el gas.
1: Clar, si un cop el coll es desaltaga, hi ha un moment, no? És aquell coll.
3: 200 metres.
1: És al costat, no? Vull dir, és que has posat pràcticament el taga amb bici.
3: Sí, sí. No, i és criminal, o sigui, rampes del 19% bastantes i sostingudes, 17. Reconec que el terreny està molt malament i llavors reconec que vaig haver de posar peu a terra dues vegades.
1: Bueno,
0: no però... passa res, Sergi. No,
1: computa igual.
3: Sí. Un port increïble. I per l'altra banda, és a dir, que ja baixes fins a Ribes,
0: sí.
3: És molt dur també. Però està millor l'asfalt i jo crec que es pot fer millor. Me'l va recomanar l'Albert, el nostre Albert González.
1: Molt bé.
3: I res, he fet Superbanyeres, també, per exemple.
1: Home, molt bé, aquest el coneixem.
0: Aquest l'hem fet tots quatre.
1: Aquest ja. El coneixem.
3: Bé, es fa bé, és dur, però vas fent. Valter 2000.
0: Valter 2000, un gran port, també.
1: Aquest l'hem fet el Lluís i jo.
0: Sí, jo no.
1: A la ciclovolta.
0: Jo l'he fet amb cotxe, eh? Que bueno, el seu mèrit.
3: Bé, hem fet alguns així, aquests potser són els més durs.
0: La pregunta és per què, Sergi? O sigui, per què de cop i volta?
3: Perquè s'ha amortitzat
0: la bici. La persona, diguem-ne... que més habitava els ports de muntanya i que buscava doncs, turbogrimpades ràpides i explosives, ha decidit anar a fer ports llargs.
3: Per fer base.
0: Base, eh?
3: Base aeròbica i intentant anar a zona 2, tot i que és difícil, i llavors a fer aquest treball de base sense impacte per cuidar les articulacions.
0: I on vols arribar amb això? Tens algun objectiu?
3: Bueno, bàsicament...
1: A destrossar-nos a la propera sortida conjunta que fem.
3: Hi ha un repte per allà que bueno, no sé, que està sobre la taula. Que no sé realment què es farà, ni quan, ni on, ni...
0: Tinc propostes, per cert, sobre això, però això sí que no
3: hi ha aquest repte, i per tant dic que ha d'estar preparat.
0: Molt bé. Marc, passem de l'home dels ports a l'home que ha fet sortides superinteressants a llocs molt guapos, no? O sigui, has trobat moments de descobrir llocs macos, eh?
3: Sí, una estadística. Del Marc.
0: Ep. A veure,
3: 200 quilòmetres
0: sí?
3: Aquest estiu...
1: Amb bicicleta, eh? Molts em semblen, et diré.
3: No, 200 quilòmetres i...
1: Quan comença l'estiu?
3: 400... juliol-agost. Estic fent juliol-agost.
1: Ah, bueno, sí.
3: I 400... Sí. I 4.500 positius, eh?
1: Això sí.
3: Molt bé, eh?
1: Bueno, és que... Com... És que...
0: A veure, tries zones que són una mica escarpades.
1: Sí, no... A mi m'agradaria, fer més quilòmetre i més pla... Però diguem que la gent amb qui surto li agrada més la muntanya. Llavors jo m'hi adapto. També és veritat que on visc jo, ho sabeu, visc a Terrassa, la sortida bàsica sempre és ja començar amb Estanalles o Bac, per tant, vulguis o no, te'n vas ràpid als 1.000 metres amb una sortida tonta, o als 700-800 llargs, i la sortida així més gran que he fet, que ha sigut un parell de dies que vaig anar a Tuixent,
0: sí.
1: Doncs també allò queda enclotat, està envoltat de ports, i també doncs, allà em van sortir 1000 i pico desnivell un dia i l'altre també, bueno, 1000, vull dir... Bé, però m'hagués agradat sortir més, eh? Normalment hi ha estius que surto més, sobretot a juny-juliol. Aquest any potser no he sortit tant, però tot es preveu que a partir de ja...
0: A partir d'avui mateix?
1: A partir d'avui mateix potser sí. No, hi ha una raó. Hi ha una raó. Ep. Que és que em canvio la bicicleta.
3: Hola! Però,
2: i el ferro aquest que faràs?
0: Això és veritat?
1: Això és veritat.
0: O sigui, ja no són brometes.
1: No són brometes.
3: I ja saps quina t'agafes?
1: I, bueno, i cert antic director, sé que també està...
0: Ho sé del
1: cert,
0: sé la història.
1: és bona la història.
0: És bona la història.
1: Si algun dia ve com a convidat, doncs ho expliquem en directe, sí. Que fa gràcia.
0: Sí. Molt bé, doncs a veure, aquesta bici tinc ganes de veure-la. Arriba ja, està al caure...
1: Mira, avui vaig a fer un... Vaig a provar.
0: Ah, sí,
1: no tinc clar si és amb la definitiva o amb una molt semblant, perquè no sé si ha arribat encara. Però en tot cas és bastant imminent.
0: Bé, i la vella...
1: La vella li ficaré uns pedalets d'aquests d'anar per la ciutat i la faré servir per anar amunt i avall.
0: Ah, si no la puc... Vaja, jo pensava que la podíem regalar com a taparrina als oients.
3: Oh, és estant.
0: Fer un sorteig...
1: Me l'estimo massa.
0: Pensa tu, Marc.
1: Me l'estimo massa. És que
0: l'oient t'apreciaria una miqueta més. Especialment el que li toqui.
1: Saps què passa? És una bici que no crec que tingui cap interès més enllà del mínim romanticisme que li pugui donar jo.
0: Sí?
1: És una bici que té 20 anys.
0: Bueno.
1: És un ferro. Pesa 14 o 15 quilos.
0: O sigui, ara volaràs, té, no, a partir d'ara?
1: Té 3 plats. No 2, 3 plats. Amb 8 pinyons cada...
0: Està molt bé.
1: És una fantasia.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de l'evolució a partir d'ara. Molt bé, aquests estius que heu tingut.
1: Tu què tal, Roger?
3: Exacte.
1: Què has fet?
3: Roger, tinc la teva estadística.
1: Tu també estàs anant amb
3: tinc la teva estadística,
0: estadística.
3: De l'Estrava,
0: Està bé?
3: Està bastant bé,
1: Està bé.
3: Molt bé. De fet, em fas por.
0: No, és a dir, a veure...
3: Està molt bé,
1: Quan digues números.
0: Va, digues números i t'explico la meva versió dels fets.
3: Quilòmetres.

0: bueno, llavors m'he de preparar, jo necessito anticipar-me. I he intentat fer tirades una mica més llargues de les que estava acostumat. I provant, te n'adones que la vida és difícil.
1: També no és el mateix fer-ho sol que fer-ho acompanyat. A nivell mental.
0: No ho sé, jo físic... sol visc bé, eh?
1: Sí, però hi ha una qüestió física amb la bicicleta que també, tant mental com física,
0: hem de parlar
1: no
0: és el mateix. Coses, això.
1: No, no, sí, sí. Això està clar. Sí, això està sí. Clar. Però independentment d'això, la llarga distància, la llarga distància em refereixo a més de 100 quilòmetres...
0: La llarga distància, el nostre entendre.
1: El nostre entendre, que vol dir passar el 100.
0: Sí, sí, absolutament.
1: Bueno, si ho fas acompanyat, canvia molt la cosa.
0: He intentat això, fer distàncies més llargues i menys desnivell. O sigui, fer una mica antimarc d'aquest estiu, per entendre'ns.
1: No, clar, les dues coses no... No estem preparats.
0: No, no, evidentment, evidentment. I estic cansat, estic cansat. Déu-n'hi-do, sí, estic cansat. Bé, veurem on ens porta això, la veritat, perquè no ho sé, sincerament.
1: Bueno.
0: No ho sé. Tindrem una tardor moguda.
1: A veure, ens ho hem passat bé, anar amb bici,
0: sí,
1: és divertit.
0: És divertit, eh?
1: És divertit.
0: És divertit. Quan
1: crec que mola allà... molt que estiguem els quatre fent bicicleta, també, més enllà
0: home,
1: de parlar-ne.
0: Sí, home, mira, ara portem un inici de temporada que mai haguéssim fet abans, perquè mai abans teníem no, disposició per parlar d'això, que és evident que la gent espera que ara comencem a parlar de ciclisme i està avançant a 2X, a 4X, a tot el que tingui el seu dispositiu, però nosaltres no hem vingut a parlar als oients avui.
1: No, i que molts dels nostres oients van a bicicleta, també, a part de qui li agradi el ciclisme.
0: Crec que les preguntes que feia l'exdirector aquelles de saps anar sense mans... Amb aquest... Una pregunta seria, sortiu amb bici o no? Perquè jo crec que... Mira, la farem, no? La farem. Aquesta setmana farem aquesta. Sortiu amb bici o no? Perquè jo crec que hi ha molts oients, que és veritat, que surten amb bici.
1: No mai.
0: I també hi ha molts oients...
1: Un cop al,
0: potser no
1: al mes... Un cop a l'any.
2: Nosaltres, fins fa poc, com aquell que diu, pràcticament no havíem sortit
1: no,
2: mai.
1: No, no, no.
2: Molt poquet, i al final poquet. És això, no? Bueno, estàs en contacte amb aquest món i doncs t'inviten a llocs, tens l'oportunitat de visitar.
0: Però ens ha costat
2: visitar.
0: Anys interessar-nos pel fet d'anar nosaltres amb la bici. És temèrit, eh?
2: I ara ho estem descobrint, i és que realment, des d'aquí, crec que doncs...
0: Fem una crida, fem una crida.
2: Fem una crida que la gent, doncs... a poc a poc s'introdueixim això.
1: Sí,
2: no som experts nosaltres, no. Però sí que és veritat que gaudim molt, per exemple, aquests dies. La setmana passada vaig estar a la Vall de Llémena, per cert, recomanable.
0: Espectacular, eh?
1: Oh.
0: Ell, tu també vas anar.
1: Sí, ell vaig anar a principi d'estiu. I vaig fer bici també per allà.
2: És xulíssim. Sí, hi ha també algun port per allà també així a prop, a Paramer, bastant interessant, que em va quedar pendent. I el bo
1: és que ja està amb la mentalitat de...
0: El malalt dels ports.
1: Vaig un lloc, diu un port...
0: El canvi que has fet des de l'últim hora fins avui és increïble, Sergi.
2: I el bo que et trobes amb molts ciclistes professionals que els creues i que, ostres, els saludes i tal. Segurament diuen qui és aquest boig, no? Que em reconeix, inclús. Ahir, sense anar més lluny, dissabte, jo era la Laura Molinar, no? Que mida Camprodon. I...
1: Laura,
2: molt bé! I clar, el pobre... O sigui, potser ens l'he espantat, saps? Però...
1: Probablement espantem a la gent quan els
2: però és molt... Bueno, és bonic, no? Això que et trobes i després carreteres increïbles, ports increïbles...
1: Entenc que coll de Jou, per dir alguna cosa, no fas aquella espintada de 50 metres, no? Com has perdut, cort, perquè...
0: Fent això, hem perdut el Sergi de 50 metres, o no?
2: Ara sóc millor.
1: Buah.
2: Perquè ara ja no només són 50 metres explosius, sinó que ja aguanto 100 o 200
1: caga, metres. Però si el port fa 8 quilòmetres no pots començar
2: no,
1: allà.
2: No, ja agafo molinillo i anar fent. I he descobert una cosa, que això la gent que en sap, és que a vegades en comptes de posar tot el desenvolupament que tinc al molinillo allà per anar fent li foto una miqueta més, li foto el penúltim o el tercer pinyó més gran i em poso de peu. I llavors vaig fent... M'aixeco de la bici i començo així. I avanço
0: com un dinosaure, no? Si
2: sense cansar-me tant.
0: No,
2: o sigui, sense cansar-me tant. Vaig alternant. I he descobert que d'aquesta manera...
0: Vas ostres, millor, tu, eh?
2: Sí.
1: Bueno,
2: no puc aguantar tota l'estona així.
0: No, però
2: no,
0: estones.
2: No, com,
1: no perquè estones. És més...
2: Vaig alternant.
1: A nivell muscular és més dur,
2: treballa
1: més intens.
2: Treballa musculatura diferent. Això, sí. Això és curiós.
1: No ho pots aguantar tot el rato, això.
2: Però treballa una musculatura diferent. A mi està assegut... m'acaba cansant molt les cames d'altra manera treballa més el gluti
0: sí, sí.
2: I llavors això si hi ha algun ciclista
1: tens,
2: professional
1: tens
2: que
1: un bon
2: està...
1: gluti per
2: això,
1: poder-ho
2: sí,
1: fer
2: sí, és ben treballat.
0: És veritat.
2: Si hi ha algun ciclista professional o algun fisio o algun preparador físic que en sàpiga que em contesti això
1: com estem obrint de sobte temes d'interès en aquest programa
0: tothom, o sigui passa a ser un programa científic
1: fisio esportiu
2: científic total.
1: Aquesta mobilitat muscular
0: per fi una temporada que
1: muntanya.
0: Promet per fi una temporada que promet mare meva. Què, ho deixem aquí?
2: Vinga, va.
0: Voleu parlar una mica de ciclisme de debò, diguéssim, del que la gent,
1: que la gent sí que sap.
0: Pot arribar a gaudir-lo i conèixer-lo, saber els noms, saber què passa. Voleu parlar de calor? Voleu parlar...

0: Avui és un dia fotut perquè no tenim ciclisme a la Vuelta. Tenim un dia de descans que crec que per la calor que està fent ho agrairà tothom, especialment els que munten totes les estructures de la Vuelta al matí fins a la tarda, nit, tot això, aquesta gent, jo pateixo molt per ells, perquè més pels ciclistes que per ells, però és veritat que els ciclistes porten uns dies durs, de debò, eh? Ahir es va escurçar l'etapa, ens ho deia la nostra tècnica de so, que sempre està atent al ciclisme professional, i té raó, és a dir, és veritat que es va escurçar perquè portàvem uns dies que es veia una mica venir la cosa que podia passar, alguna etapa potser anul·lada, potser alguns colls que havien de sortir del mig, no ho sabíem. Al final, doncs, l'alerta aquesta vermella ens ha provocat una etapa escurçada. A l'etapa reina, podríem dir que xarxes no l'estem seguint massa, hem fet algunes cosetes, alguns dies importants sí, altres ens els hem saltat que també eren importants, això va com va segons el dia nostre. Ara ja estem aquí, estem els quatre, crec que ja ho podrem acabar de seguir l'última setmana com toca. A nivell de contingut no n'hem fet, és a dir, vam acabar amb el Tour femení, teniu l'últim programa que parla del final del Tour femení, n'havíem fet un de prèvia, un del Tour masculí també de final. Hem fet tot això, necessitàvem parar. I llavors la Vuelta ens ha agafat una mica contrapeu, com cada any ens passa, perquè les dates no ens acompanyen, però ara podríem dir que ja en podem parlar de les dues primeres setmanes de competició, d'on som, de Pogacar, podem parlar de la Influencer, podem parlar de Van Aert, podem parlar de Brennan, podem parlar de tota aquesta gent que ens està sorprenent, però especialment jo crec que hem de començar parlant
1: d'Enric Mas.
0: L'home... que més hem defensat aquest programa alguns.
1: Sí, sí, sí.
0: Curiosament, sense segurament mereixo, i que ara ens demostra que les apostes fetes a llarg termini arriben a bon port.
1: Ja ho sabíem aquí.
0: Ja ho sabíem, ja ho havíem vist.
1: Ja ho havíem vist a venir.
0: Sempre havíem fallat, però, de cop i volta, Enric Mas...
1: Mira, què vols...
0: S'ha trobat en una situació de cursa on el gran favorit, evidentment tothom ho sap, va desaparèixer del mapa i quedava una situació que el dia m'ho mirava, jo, aquell dia, i pensava, és que, a part de Roglic, que sí que té un palmarès increïble, és com una, com un niu de perdedors.
1: Ningú és millor que Enric Mas.
0: Tots junts, que tots estan allà, que tots més o menys poden haver de guanyar, que el més, diguéssim, el més ambiciós de tots és Carapaz, però que estava ja una mica lluny, i que ve del Tour, i que segurament el seu el cansament en algun moment ha de passar factura, i entenc que li està passant aquesta Vuelta, però et miraves els noms i era clar, Félix Gall. Un tio que amb un podi, en principi, hauria d'estar més feliç que un gínjol, i que li costa molt rematar, perquè els dies que hi ha baixada pateix, els dies que hi ha crono s'enfonsa, o sigui, té moltes debilitats per intentar guanyar
1: és
0: una Vuelta.
1: És el tipus de ciclista que és. Vull dir, no
0: Oscar Only, que portava una temporada, doncs, ronyosa, per molts problemes varis, i que havia tornat a la Vuelta a Burgos a guanyar una etapa, doncs arribar una mica a Velo, i de cop i volta, pam, el tens allà com una opció, una mica satèl·lit dins d'un fitxatge d'Ineos realment fallit a inicis, i després ja es va demostrar potser una altra cosa. Enric Mas, que portava no sé quan, 4 o 5 anys sense guanyar cap cursa, evidentment sí que a la Vuelta 3 segons llocs, un tercer lloc, o sigui, fent generals molt bé, però també portava una temporada i un any anterior que, o sigui, que es veia que el declivi com a ciclista semblava haver arribat i que potser per aquí la nova generació ja passava per damunt i ja te n'oblidaves d'ell. O sigui, això era la sensació, un Movistar que com a equip també estava així i que no tenia un líder per aquesta Vuelta que la gent hi confiés. Potser hi havia més gent pensant que aquí en Ollebrox podia ser un nom que acabés millor, tot i que Enric Mas, per fiabilitat, a la Vuelta te'l creies més. No? És a dir, un debat, però que no te l'esperaves allà. I de cop i volta tens aquests noms allà al costat de Roglic, que està camí de la retirada, l'última victòria de Roglic. És a la Volta a Catalunya del març de... O sigui, fa un any i mig. Els nacionals potser n'han guanyat un pel mig, però no, em refereixo a curses una mica rellevants o com a mínim 1.1 que no siguin nacionals. I portava una temporada també Roglic que, si no li passava, no és una llena ceba i que arriba a la Volta com última oportunitat, però Pogacar allà, tal, sense ell, la mateixa ambició de victòria després d'haver patit un accident dies abans de la cursa, entrenant... És a dir... La sensació de desori absolut del que no era Pogacar, o sigui, la gràcia era veure com Pogacar rematava, quantes etapes en feia, com, fins a quins límits portava el seu cos, o sigui, una mica això, i com preparava els Mundials i la Llombardia i tal, mentre veies com els altres disputaven un podi que jo crec que era com molt cobejat, molt interessant a nivell de Vuelta. És que el Mose, que també porta una temporada més de declaracions que de rodar bé, és igual, hi ha molts noms per allà. I de cop i volta trobes que, clar, l'equació canvia, que pots guanyar una gran volta sent tots aquests els teus rivals. I jo crec que Enric Mas aquí ha dit, s'ho ha mirat, s'ho ha estudiat, a l'equip li han dit Enric,
1: ojo, eh?
0: Enric, ojo. Ell ha pensat, a veure, jo sóc millor que aquest? Sóc millor. Algú d'ells és millor que jo? Ha pensat, sóc jo?
1: Sóc jo.
0: Sóc el nou Pogacar. I ha començat a dominar muntanyes, que he flipat. el canvi d'actitud,
1: sí,
0: de com hòstia, gaudeix la cursa, com que... ataca, com... O
1: sigui, és ara és carismàtic, Enric Mas.
0: És carismàtic, carismàtic. Estufa, fent bromes.
1: L'estufa, és el mem de la Vuelta. Fa declaracions, tio, tranquil, fent conya, en lloc de... esquerp, d'amagar-se, de dir no em molestis, ara no em feis preguntes que em fiquen nerviós, no, entra al joc.
0: Avui el dia de descans, entra el joc. De premsa, com sempre passa en aquests casos, t'he dit que no està tan preocupat per la contrarellotge, que és un sol dia, que ella cada dia muntanya ha anat traient temps als rivals directes o que l'ha aguantat i que pensa que...
1: Bueno,
0: està analitzant la cursa tal com l'està vivint realment i és, mira, és difícil de veure.
1: Vull dir diverses coses abans de que se'm vagin al cap perquè no juro que ara m'has parlant. Primera, sobre la Vuelta. Fer una... no una defensa de la Vuelta, perquè crec que és la Vuelta, a priori, és la gran volta que menys hype genera.
0: Vull dir, a cada defensa giro... que tu facis, jo puc fer un atac sense cap problema i ho equilibrem.
1: No vaig a defensar la Vuelta. No vaig a defensar la Vuelta com a concepte. En general, la Vuelta fa mandra. Però la Vuelta, també per això, perquè té aquesta energia i aquesta àurea que es posa al seu voltant...
0: Anem a dir ara l'atac. Una àurea tan que es posa que quan... veus un programa de, diguéssim, d'etapes amb 9 dies als Països Catalans i no fem, no l'esforç d'anar-hi, sinó l'esforç ni de dins-ho a nosaltres com una opció. Imagineu-nos que en genera la Vuelta en general.
1: Sí.
0: Ara, evidentment, és una gran volta i té totes les altres virtuts.
1: Això és una evidència, però per part nostra i per part meva personal, eh? I ho hem dit infinitat de vegades, eh? També té l'hora que es posa al Giro, però és diferent, és el Giro. En tot cas...
0: ens quedem més lluny.
1: Exacte. En tot cas, però... té aquesta màgia, vol dir la màgia, de ser una cosa totalment arbitrària. Vull dir, passen coses estranyes sempre a la Vuelta.
0: Sempre.
1: Sempre. Perquè venen corredors bons, però que no estan en forma. Sí. Venen corredors classe mitja, però que de sobte tenen la forma de la seva vida. Venen corredors que han fet una temporada de merda i de sobte estan aquí.
0: Sí, sí.
1: I es fa un caos, es genera un caos... I aquesta energia s'impregna de tots els corredors i de l'entorn i fa que allò que a priori ha de ser avorrit, caspós, calorós, es torni en algo emocionant.
0: Sí.
1: Llavors, des d'aquest punt de vista, només de l'espectacle, la Vuelta té això.
0: Home, ja està sent, xula.
1: I crec que aquest any ara l'acompanyàvem d'una cosa purament esportiva, que és que crec un bon recorregut.
0: Sí.
1: Crec que un bon recorregut.
0: Sí, sí, això, jo crec que hem... no sé si ho havíem arribat a dir al seu moment, però llavors, ho valoràvem així
1: sí,
0: nosaltres.
1: Llavors, dit això, Pogacar, evidentment, hagués guanyat aquesta Vuelta com m'hagués volgut.
0: Però és que minutades increïbles, a més.
1: Però Enric Mas...
0: Ara.
1: És a dir, Enric Mas, amb Pogacar a la Vuelta, hagués fet segon, potser.
0: Segurament, perquè és el lloc de comoditat.
1: Vull dir que per mi també és una sorpresa... que Enric Mas, si hagués acabat segon, Enric Mas també hagués sigut una sorpresa per mi.
0: Home,
1: jo no l'esperava, el podi ni el top 5 de la Vuelta. No ho esperava. Perquè porta un any que porta i perquè la sensació era d'allà, de la ballada, i inclús dins l'equip ja doncs, importava més Oidebrooks i Romeos, les fugues i aquestes coses.
0: És que portàvem com a mínim dues temporades en què l'equip es valorava. Aquest home ha de seguir sent líder d'un equip, ha de ser amb aquest contracte, o sigui, quin rol ha de tenir, sabia...
1: Totalment.
0: No sé si recordeu que hi ha hagut una època també de rumors de si fitxava per una gran estructura ja com a gregari, tipus Visma o llocs així, se l'havia anomenat algun moment.
1: Sí.
0: Com una opció d'acabada la carrera, doncs els teus 3 últims 4 anys els fas ja doncs, amb una altra tasca, sense aquesta pressió, i de cop i volta arriba un tio que la pressió li suma a favor.
1: Aquí trencollant a favor seu, de sobte l'he anat bé, i jo crec... acabo de dir, les dues coses que em queden per dir són molt ràpides, Sergi, et passo la paraula, perdó, no, que estic monopolitzant, però volia tenir del cap i no volia...
0: Massa dies, sense ràdio.
1: No. Jo comparteixo amb ell... a mi no em fa tanta por. Jo, Enric Mas, no em faria tanta por.
0: Però és que no té rivals.
1: És que Roglic...
0: l'únic rival és Roglic.
1: L'únic rival és Roglic. Que ve d'una caiguda que està corrent la Vuelta de Miracle i, perdona...
0: Fa
1: el que pot.
0: I ho està fent molt bé.
1: I, hòstia, Enric Mas, amb aquesta forma, no sé si no seria també superior o mínim al nivell de Roglic en forma, del Roglic de 37 anys en forma. Ara mateix. Penso. En tot cas, perquè un Roglic que porta un any sense guanyar a la Vuelta al màxim de forma hauria de ser candidatíssim i més que Enric Mas ara en aquesta forma?
0: Perquè és Primoz Roglic.
1: Amb 37 anys...
0: Diu que sap córrer, sap anar en bici.
1: Bueno, en tot cas, no crec que li tregui més d'un minut Enric Mas a la crono, ho dic sincerament.
0: No,
1: jo
0: també.
1: O sigui, I si li treu el minut,
0: Jo espero, ara parlem de la setmana que ve, i si vols entrenar amb
1: I volia dir una altra cosa, que no sé quina era, així que si em surt...
0: Jo només vull dir sobre el que has dit i una reflexió abans de Sergi, és que l'ambició que li estic veient a Enric Mas aquests dies, en cursa sobretot, o sigui, amb aquesta gana competitiva que feia anys que es trobava a faltar, honestament, em recorda molt els seus inicis. O sigui, de quan venia allà de...
1: Cuquestep,
0: que corria d'una manera que era un jove d'aquests amb ambició i el veies així, el veies un tipus amb ganes de destacar, de lluir, i després com que s'ha anat com acomodant, que s'ha anat trobant el seu lloc de confort, un confort que no li ha sumat a favor, sinó que més aviat l'ha encapsulat allà sense deixar provar altres coses, o ell mateix no ha volgut, i tinc la sensació que ha recuperat això de cop i volta i de forma absolutament sorprenent per ell mateix. O sigui, crec que aquesta volta l'afrontava amb ganes, perquè si no tampoc no hauria estat fent bones etapes quan Pogacar ja hi era i situat com a líder quan ell marxa. Crec que no hagués estat en aquestes condicions, però no sé, jo crec que ell mateix la situació aquesta li està venint de meravella per pensar que és un ciclista doncs, com a mínim que pot seguir sent protagonista durant algunes temporades més liderant equips, que jo no sé si ell mateix ja dubtava d'això.
2: Sens dubte, la mentalitat, no?, que hem anomenat aquí doncs, bastantes vegades aquesta paraula, no?, el canvi d'actitud, i jo crec que també va acompanyat durant molts anys, doncs, Enric Mas ha tingut potser molta pressió per ser aquell ciclista espanyol que era el destinat a guanyar una volta gran.
0: Tota la pressió,
2: no? Llavors, crec que la bola es va anar fent gran al moment doncs, que era incapaç de fer-ho, perquè sigui, per rivals, perquè ell doncs, fallava algun dia, el que sigui. I ara, jo crec que ja la gent ja li ha tret aquesta etiqueta, ja l'havia tret. Ja no comptaves amb ell perquè guanyés mai una gran. I crec que ell mateix, suposo amb tot un treball de psicòleg o el que sigui, doncs ha canviat l'actitud, ha canviat una mica la seva manera d'aprendre's doncs, la seva professió. I al final és un ciclista que encara no és massa veterà, és veterà no, perquè porta molt de temps, perquè va començar jove, però jo crec que encara pot tenir anys i evidentment té molt de talent. Això acompanyat amb que els últims anys també doncs, ha tingut alguna operació, que si no sé, té una història de varius, ha tingut alguna altra història que potser no l'han... I ara porta un temps, un any i pico, amb continuïtat entrenant. El Giro potser no li va sortir molt bé, però jo crec que aquesta continuïtat d'entrenaments ha fet que ara, doncs, juntament amb Caló, que ell és ho manifesta així, que li agrada molt doncs, la Caló, doncs, rendeix molt bé i tal, s'ajunta que estigui en un estat molt, molt bo de forma. El dia... Vull dir, no només pel fet de que hagi abandonat Pogacar i doncs, ell de cop i volta ha revifat, sinó que ell ja estava en molt bona forma. Recordeu el dia aquell, que no recordo quin port pugen?
0: El Bartolo. El millor nom de port de la història. Benicàssim.
2: I que el tio doncs, ataca el Pogacar i no s'espera ningú i de cop i volta el Mas el Mas l'atrapa i el passa inclús en el port.
1: Allò és raro, eh?
2: Allò és raro, eh? I la baixada aquella després, que el tio, amb actitud,
1: s'apigués. Passa i...
0: Quin drama són els ports de la Vuelta, eh? O sigui, quan s'inventen una cosa aquestes, és que jo com a... O sigui, estic entre el patiment i el riure descontrolat, quan ho veig. Mai penso, no cal, però és igual. Segueix, perdó.
2: I això, bueno, parlant del... Bueno, continuant amb el Mas...
1: És el nom de la muntanya, eh? Es diu el Monte Bartolo.
0: És la propina al David.
1: Sí. No sé si s'ha vist en cada càmera, però s'ha vist aquí un moviment de...
0: D'acord.
2: I el tema de la crono... A veure, clar, és això, és que no té rivals, tampoc. Els que té allà mateix, sí, el Roglic és l'únic que, evidentment, li retallarà temps.
1: Però ja porta anys, Roglic, no fent cronos tan espectaculars com feia abans. Sí,
2: però és que el Mas... perd molt. Què passa, el típic, no? Pues el mallot de líder pot durar molt.
1: Una crono a final de gran volta, clar, ho veiem cada any, no compta tants especialistes.
2: No compta tant, i més si vas amb
1: compta la força.
2: Llavors jo crec que...
0: Són 32, no, quilòmetres?
1: Sí. Sí, és distància,
2: passa
1: eh?
2: Que és una
1: per
2: zona,
1: treure temps.
2: És una zona... 2026 és distància. És una zona de molt de vent. Molt, molt, molt de vent, molt fort, a més. O sigui, el dia que fot vent allà... Llavors, bueno, aquí sí que és molt important la posició...
0: Ja, coses que segurament no tindrà tan treballades, això és veritat. Això.
2: I llavors jo crec que, bueno, veurem com influeix el vent, llavors Roglic es podrà apropar més o menys. En tot cas, sí que és veritat I una de les coses que em fa més por, que és el control que pot tenir sobre altres ciclistes que estan ara mateix a 5, 6, 7, 8 minuts a la penúltima etapa. La penúltima etapa...
0: És l'encadenat aquest.
2: És l'encadenat.
0: Divertit, diguem-ho així.
1: No és una tapot, eh?
0: Sí, està.
2: Llavors, estan treballant bastant bé Movistar, el Raül, el Romeo, el Castrillo i el Raül.
1: És que tenen dos i mig, gregaris, per ja, això, el Mas, pobre.
2: És el que els hi queda, que no sé com arribaran, sí que és veritat que ha de fer un parell d'etapes així que són per sprinters, que suposo que, bueno, si no se li cola a ningú, no hauran de fer massa, però veurem aquella etapa com la controlen, com escoli un Obrzel, Skelmos, o un ciclista d'aquests, tingui forces, porti alguna i pel que sigui... S'han vist etapes d'aquestes que Movistar ha sigut impossible. No han volgut
0: veurem el que han vist.
1: Se'ls posa l'Ineos a guardar el quart lloc de l'Only.
0: Sí. Veurem el que han vist.
1: Això els hi estan a favor a Movistar de que siguin uns pagafantes els altres equips. Però, sí. Bueno.
0: Jo hi ha moments de cursa que si fos els altres començaria a llançar tacs desesperats.
1: No, és que no té equip el Movistar. És veritat que els altres tampoc tenen equip. O sigui, cap líder va amb equip.
0: Home,
1: començant per Roglic.
0: Sí, Decathlon sí.
1: Decathlon sí, però sense Mühlberger ara.
0: Igualment.
1: Ni queda Richitello.
0: Sí, però no, o sigui, només per visió ja tens 5 equips més que els altres, eh?
1: Mm. Ah, mira, Decathlon amb Mühlberger el veia molt perillós. Sense Mühlberger no el veig millor que Movistar. I Roglic té un Fischer Black, que és l'únic escalador, hòstia, i no li aguanta, no, i Tuchel, que és l'únic.
0: Ha vingut de vacances, eh?
1: Li va donar un cop de calor l'altre dia per si va arribar al grup final.
0: Hòstia, pobra.
1: Perquè estava rendint molt bé.
0: No, estava bé, sí.
1: Fineo no comporta res, és que el Mosse també va sol, és que van tots sols.
2: Jo diré un nom que crec que és el més perillós, precisament...
0: Vinga, va.
2: Per aquella etapa, justament.
0: Dispara.
2: Carapaz.
0: Carapaz, eh?
2: Carapaz?
0: Tots pensem el mateix.
2: Ara. Carapaz és superperillós. Bueno, és combatiu, no el següent, és el ciclista més combatiu probablement dels últims anys.
1: De la volta.
0: I que a més li és igual tot.
2: I que és igual, va quart. És que és capaç d'anar de fer una bogeria, eh?
0: I que, bueno, no sé si canviava d'equip, si no, hi havia debat sobre això.
1: Ineos, no?
0: Que si canvia d'equip també li és igual els punts o si el seu
1: bueno,
0: equip.
1: I que...
0: Vull dir que no, aquestes coses a vegades
1: marquen
0: el director, pam.
1: I que ell la temporada ja l'ha feta. Dos etapes, el Tour i el Mallot de Muntanya, crec que era el seu objectiu, clar. I està aquí... I si s'hi troba, jo crec que venia aquí també a buscar etapes, però s'ha trobat que estava aguantant bé la general i necessita més temps per... hauria d'estar més despenjat per anar per etapes.
0: Amb el dia de Calamelto ja va atacar el penúltim port, va fer un atac d'aquests secs seus, després el van atrapar.
1: El Romeo Solet el va atrapar, eh?
0: Sí, però clar, és a dir, és veritat que depèn de la situació de cursa, si ataca just en el moment precís on realment els altres ja van tan desgastats que no tenen gent per lluitar, Enric Mas haurà de ja ho està fent molt bé, realment, però ha de prendre decisions de quan respondre, quan no, quan gastar, quan no gastar, i realment fins ara ho ha gestionat perfecte. Veurem si ho aguanta tota una setmana més, que és molt difícil realment fer-ho quan estàs una mica deixat de la mà de Déu.
2: Però clar, si t'ataquen això molt al principi de l'etapa, Carapaz, l'Only, qui sigui, i gastes ja els teus homes, i a mitja cursa, quan et queden encara 80 quilòmetres, no et queda ningú, i t'han agafat una distància...
1: Tens tres corredors, són Canal, Aular i Arques, que amb terreny pla i ondulat et poden fer forces quilòmetres a un nivell prou correcte, però al primer port de primera aquests tres es despenjaran. I si després d'aquest primer port de primera en van tres més, et quedes amb tres corredors, dels quals un no està en forma, que és Castrillo, que està patint molt per arribar al final de la Vuelta.
0: Diria que García Viernes se li acaben les forces més d'hora que tard. O sigui que tots en general estan... O sigui, excepte Enric Mas. Està a un altre nivell de l'equip. I els altres fan el que
1: García
0: poden...
1: García està molt bé, eh? Trobo?
0: Jo hi ha dies que, això, el gasten d'una manera que trobo que està molt ben invertida l'aposta de Movistar, perquè el pots fer servir, però que si no arribes.
1: Bueno, venen del Tour, també, vull dir que clar...
0: Sí, per això dic que crec que ho van notar encara més i que se'ls farà d'orillo, jo crec. Però vaja, ja veurem. Això és un tema. El tema Enric Mas i tema rivals. Llavors, pregunta directa. Rival màxim d'Enric Mas per guanyar aquesta Vuelta, tu creus que és directament Carapaz o creus que és
2: jo que és Roglic, pel fet que hi ha la crono i que, bueno, que al final té aquesta experiència, aquesta veterania, i potser crec que anirà més a la per falta de preparació al principi, crec que doncs anirem a més a la, durant la Vuelta. Carapaz és la bogeria del penúltim dia, diu, i coneixent Carapaz, que ha fet exhibicions d'aquestes...
0: Però en tot cas, Roglic seria, diguéssim, l'aposta A. Roglic, l'altre seria la sorpresa o atac més bogit, Marc?
1: Per mi és Roglic, però crec que... O sigui, em costa veure un escenari on ara mateix Enric Mas no guanya la Vuelta, sincerament ho dic.
0: Jo estic d'acord, amb vosaltres. Però veurem, aquesta setmana sempre sabeu que ens podem equivocar molt, perquè és un programa d'equivocacions, això. Un altre debat que jo volia posar a la taula és el concepte abisme, de com anar una gran volta sense un lideratge especialment fort d'un ciclista per la general i dominar la volta d'una manera escandalosa. O sigui, el que està fent Visma amb el duo Van Aert-Brennan a qualsevol etapa que no tingui un final anal de 500.000 metres és espectacular, O sigui, veure'ls en escapades, en moviments, com ataquen, com són ofensius, com van seleccionant grupets, ara més grupets... és que els dos porten un nivell escandalós.
1: No.
0: Ara, el de Brennan, que li augurem, però no l'hem tastat en una gran volta fent això, em sembla un nivell de corredor que guanyarà mundials. És a dir, em sembla un tio boníssim,
1: Jo estic d'acord, 100% d'acord. El que passa és que la Vuelta sempre ens enganya. Què vull dir? Que et ve el Visma, que és un equip top mundial, amb dos corredors top mundials, un top mundial i un que l'augurem top mundial molt aviat, com és Brennan, i que ja ens han demostrat que quan estan en forma
0: clar, i la brillantor
1: poden guanyar les millors proves del món, i clar, es fiquen en fugues de la Vuelta, una gran volta on, més enllà dels equips que els han anat malament la temporada i els equips pro-contis, pues potser venen equips a mig gas, tant de força com de qualitat, i clar, estan lluitant escapades contra corredors de dues escales potser per sota de la seva, de mitjana.
0: No dic que no.
1: Llavors...
0: Però juguen a l'escapada. És a dir, hi ha moltes etapes que podrien acabar-les a l'esprint, fent treballar el seu equip, controlant l'escapada que hi hagi,
1: perquè...
0: i ells dos mantenir-los allà, quietets, fins al final, i un llença l'altre i l'altre llença un, el depèn del dia, això ho podrien fer, i és el que primer van fer els primers dies, a la que s'ha obert la veda, hi ha hagut una mica de distracció, s'estan divertint buscant que ells siguin protagonistes des de molts quilòmetres, des de que surt l'etapa pràcticament fins al final, perquè els veus que dius, hòstia, una escapada de 45 noms, veus aquests dos i penses...
1: S'ho estan passant bé, i això...
0: Fins aquí l'escapada i a veure com la resolen.
1: S'ho estan passant bé, és molt divertit.
2: Sí, estan això provocant que els equips, els sprinters, doncs, hagin de tirar des de lluny. Tampoc hi ha grans sprinters en aquest temps.
0: No, però que això que podrien apurar i dir...
1: És que Brennan, que és el millor sprinter, es fica a l'escapada, treballarà. Cofidis perquè Hofstetter, després de l'esprint, faci tercer.
0: Llavors ja saps si és una escapada que arribarà, perquè ningú tindrà forces per controlar allò. I saps qui el guanyarà? És que és curiosíssim. De fet, no saps perquè saps que són dos i a veure com es...
1: Com
0: se repareixen. Però això va ser un dia estrany. Això va ser un dia que, precisament, hi havia una mica de... Va ser el dia de platja, justament, però vaja. No sé, ho trobo bastant divertit que frontin així la Vuelta i no el mode conservador, que podrien fer perfectament, reservo forces, ara hem de final de temporada, ve el Mundial, no sé què. No, estan entrenant en directe mentre ho veiem i mentre juguen això, amb desenes de corredors d'altres equips que dius, home, sí, és veritat, no tenen el mateix nivell i ho sabem. Però potser has de jugar bé les teves cartes, també. O sigui, tampoc no pots... Brennan ha frenat. O sigui, hi ha un dia que fa de secant ell i ho fa com 56 vegades. O sigui, totes ell. Perquè Van Aert guanyi, que venia d'un grup anterior en unes... O sigui, és que jo me'l mirava i pensava...
1: Decideixen.
0: Quan et cansaràs?
1: Qui ha de guanyar dels dos avui? Tu. I l'altre...
0: Però que no pots frenar tots els atacs, per molt que els atacs siguin de passet o siguin de corredors menors a tu, si te'n fan tan seguits. I tots. Jo és que, em talla la barreta.
2: Jo crec que els hi queden 2-3 etapes que es poden endur tranquil·lament.
1: És que venen ara tornant de descans dos totalment planes.
0: Sí.
1: Que aquí, si molt gran escapada, arribarà igual, Però, clar, hi ha més capacitat del pilot per controlar.
0: I l'última, que és aquesta clàssica, diguéssim, de Granada que han fet, que aquest és un dia de Van Aert... d'aquests clàssics, ara està a la Vuelta perquè no volgut poder abans per anar a preparar-se d'una altra manera. Jo entenc que aquí ja que hi és voldrà guanyar mallots, no sé si els dos o un, perquè
1: es
0: posa a lluitar pel mallot de muntanya, això és el nivell de la Vuelta, sí, també és veritat. Què més? Algú de la Vuelta que us quedi per dir? Buitrago, un segon lloc de Pau Miquel vam tenir.
1: Sí,
0: bueno, és que hi ha coses que s'han de dir.
2: Pau Miquel, però... que va caure en una de les següents etapes i no es va fer massa, però bueno, sí que és veritat que
0: li ha costat
2: una mica ressentit. Ahir, però, bueno, en l'etapa retallada sí que fa l'esprint amb el grup, amb el seu grup, i queda segon.
0: A veure si té un bon final.
1: Sí, sí, si avui li va bé, i jo crec que té les cames, potser guanyar una etapa és molt complicat, ojalà, però bueno, que perquè el veiem lluitar de veritat, tant de bo, perquè...
2: Hauria de guanyar dues etapes, perquè jo vaig dir
0: els tres pronòstics.
2: Els pronòstics, bueno, encara, que guanyaria dues etapes.
1: Encara,
2: a la Vuelta.
0: La crono i la penúltima.
2: Per exemple.
1: Encara pot fer.
0: Vuelta, algun nom més, alguna cosa... Hombre,
1: no, la crono que no la guanya Azparren, ara que has pensat.
0: Azparren es va quedar a les portes un altre dia, que no va calcular bé, potser mirar enrere, que has estat bé per veure quan atacar.
1: I la crono és lo seu, ara pensant...
0: Sí. Home, era que era algú altre, és que ell, però ja veurem.
1: No sé, ara ho he dit, sí, per dir, però no... A mi ja se'n cau bé aquell tio, a mi.
0: Sí.
1: Jo també li segueix una mica, per xarxes, un tio...
0: No, és un tio que
1: podria ser un col·lega, saps?
0: Sent Azparren, si no fos, que ja corres Tour, Vuelta, en una mateixa temporada, que t'has convertit en un tio molt important.
1: Tio important a l'equip, molt, molt...
0: Hòstia, no és fàcil el que he fet, vull dir que molt de mèrit. Jo deixaria aquí Vuelta, si us sembla bé, perquè ens queden això, 5 dies aquesta setmana, més el 6è de Granada, que suposo que la Jarl ja no canviarà, suposo. Entenc que aquí es quedarà la cosa, però aquests 5 abans, doncs, atents a la crònica el dia 20, etapa 20, diguéssim, que és dissabte.
2: Sí, sobretot dijous, dissabte,
1: sí, dos dies. Dijous no crec que tingui més, bastant
2: mona la
1: puerta.
2: La crono.
1: Ah, vale, pensava que és no, és divendres, l'etapa que acaba un port de primera, però que no té molt misteri.
0: Sí, és crono, etapa C, i l'etapa forta de la Vuelta que queda. Altres coses del ciclisme, Eli, tirem una sintonia i enllestim programa, perquè, escolta, ja hem parlat massa, no, avui? Fem sintonia.
2: Què passat?
1: I avui no tenim aigua.
0: Avui?
1: El nou director important ha de també preparar-nos les aigües.
0: Posem un nou requisit?
1: Sí.
0: Ara, al final del programa, fem una nova crida.

0: Sergi, és que si em dius treus d'aquesta manera, jo em desconcentro, però m'agrada això que has fet, m'agrada. A veure, Paula Blasi.
1: Ep.
0: Paula Blasi, és curiós que no n'haguem parlat, però ahir va fer segona.
1: Sí.
0: Ha tornat a competir aquest cap de setmana, després d'unes setmanes post-tour de, entenc, recuperació, i ahir en una clàssica punt pro, diguéssim, va guanyar Nina Berton, ella va ser segona... Un
2: bon torrat.
0: Diguéssim, un sprint, una arribada ràpida d'un grup de 13-14 ciclistes, està en forma, arriben uns mundials, arriba un final de temporada on crec que tindrà ganes de lluir-se...
3: Molt guapo, Puente Durrat.
2: Sí, sí, és molt xula aquesta. L'hem passat per guanyar amb la Paula, ja.
3: Sí, sí, sí, va ser la...
0: Bé.
3: Fa molt vent... No, és molt guapo, jo, la Bretanya. Oh? Sí.
0: Lloc bonic.
3: Lloc bonic. I en Blasi, Road to...
0: Road to the Walls. Nils Pollitt ha guanyat en Rimas una etapa. Ha guanyat Nils Pollitt una etapa. Podríem dir que les dentadures brillen... A gust, aquests dies, perquè hem tingut a Tim Wellens guanyant el Tour de Bretanya, la general. No l'han convocat per la selecció belga pels Mundials. Ell mateix va dir que hi renunciava. Hi ha hagut polèmica a Bèlgica. No estem a Bèlgica, per tant, ens estalviem la polèmica. Però és veritat que està en forma i ha guanyat el Tour de la Bretanya. Hem tingut... No sé, és que han passat moltes coses. Que
3: bueno, clar, el Tour de l'Avenir.
0: Sí, vam tenir el Tour de l'Avenir. Amb un home que...
3: És la primera...
2: Que cuidao, eh?
0: Ha fet tot el que ha de fer, no? O sigui, tot el que havia de fer abans de ser pro...
3: Tot. Mira, és un corredor que l'any passat...
0: Lorenzo Fin.
3: Que l'any passat, el 25, crec que ja va guanyar el Giro, sub-23.
0: Sí, sí, sí, sí, per això dic que...
3: I...
0: S'ha mantingut en categoria.
3: I un, molts d'aquests corredors, malgrat tenir només 19 anys, és a dir, era el seu primer any de sub-23,
0: sí, sí, sí.
3: Va ser campió del món júnior.
0: I és a desembre, eh?
3: Ha sigut campió del món sub-23 l'any passat, el primer any, a més de guanyar el Giro. Qualsevol, molts altres corredors haguessin fet el Salt del World Tour.
0: I ell s'ha esperat.
3: I ell s'ha esperat.
0: Ha guanyat el Tour de Sibiu, també.
3: El Tour de Sibiu i el Tour de Turquia.
0: No vol dir que no hagi competit amb professionals.
3: Alguna d'aquestes proves menors professionals les ha guanyat. I, a més, els dos capos del sub-23, que és el Giro i el Tour de l'Avenir, els ha guanyat els dos. Crec que és el primer corredor de història sub-23. No sé si que guanya d'una enxerita el Giro o que guanya Giro i Avenir el mateix any. No sé quines dues coses.
0: Clar.
3: En tot cas, és gros.
0: Sí, sí, és gros.
3: I és un corredor d'aquests que molaran molt.
0: Sí. Vull dir. Hem vingut a Jarno Wider, a la Vuelta destacat.
3: Primera gran actuació entre els grans.
0: Ormsel, això, guanyant una etapa de muntanya amb una...
3: Segueix sent un tio molt jove.
0: Amb, bueno, amb una exhibició, podríem dir.
3: Ormsel té 22 anys... Serà marcat aviat, ja us ho dic ara.
0: No, bé, són noms
3: perquè
0: que
3: jo el tenia molt amb el radar, però és un d'aquests corredors que porta ja 2 o 3 anys, d'aquests que va potser arribar amb 19 anys,
0: sí,
3: perquè havia guanyat Giro o Avenir, no
0: sí,
3: sé què va guanyar,
0: sí, sí.
3: Potser li ha costat una miqueta, però al final és ara amb 21-22 anys que bum, i bueno, important.
0: A veure, els que heu aguantat fins aquí, els que heu sabut les nostres vides de l'estiu, els que heu vist la crida al nou director o directora d'aquest programa, que per cert afegim que sàpiga posar aigües a la taula.
3: Sí, correcte.
0: Molt important, perquè si no ens quedem sense la veu que toca. Sàpigueu que teniu premi. El premi és saber que el 19 de setembre tenim peniescalada.
3: Uipa.
0: Que avui és dia 7, vinga. Queden 12 dies per la peniescalada.
3: Això ja.
0: I us direm una cosa. No hem fet cap reunió. O sigui, ni una sola reunió per preparar la peniescalada, però pensem que anirà de meravella, que serà increïble, i jo tinc una idea de novetat que flipareu quan la sentiu. Això no ho he dit, és veritat, i és espectacular.
2: Fantàstic. Si els oients tenen propostes, encara estem a temps, perquè s'ha de fer tot.
3: Amb el mail de convocatòria director, propostes de peniescalada.
0: Segona cosa, data, 14 de novembre. Sant Feliu de Llobregat, Microfest.
3: Oh.
0: Ja s'ha anunciat públicament que l'Etapa Reina participa d'aquest festival de podcast i diverses històries de la radiodifusió catalana, i serem un dissabte al migdia.
3: Fantàstic.
0: Jo crec que ens ho passarem molt bé. Per tant, dos dates que heu de guardar a l'agenda: la primera peniscalada, la segona Microfest. Ho deixem aquí?
3: Vinga.
0: Setmana que ve us presentem nou director o nova directora de l'Etapa Reina per la seva 27a temporada. Som-hi.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa és una remissió.
1: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui de nou un programa dedicat a la nostra estimada editorial discogràfica Fresh Sound Records i algunes de les seves darreres novetats, com per exemple el darrer disc del pianista Moisés P. Sánchez, Where Lights Begin, un disc de la sèrie 5100. Hi haurà també tres discos més i de Fresh Sound New Talent, el de Nick Adema, Incandescence, el de Fabrizio De Berti, Frip, Frip, Frip, i el de Martin Layton, Què dirien? I avui de nou amb un microconte de Carme de la Fuente. Els discos d'avui estan produïts per Jordi Pujol i són copyright 2026 de Fresh Sound Records per a Plumun Produccions Discogràfiques SL. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de Moisés P. Sánchez, Where Lights Begins, enregistrat per Seyan Fati als Camaleon Studios Barcelona del 17 al 20 de febrer de 2026. I més dades de l'enregistrament les podreu llegir al blog. I aquí tenim a Moisés P. Sánchez, piano, Rhodes, teclats i programació, Chris Jennings, contrabaix, Naima Acuña, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I ens diu ell que el procés de crear música nova sempre ha estat un repte per a mi des de moltes perspectives diferents. Després de tants anys component, he arribat a la conclusió que la música que escric ha de néixer de la vida, no de fórmules. Necessito que tant la interpretació com la composició creixin a partir de les meves pròpies experiències perquè puguin ser vertaderes, així no em refugio en recursos funcionals que, tot i ser útils, no poden ser la finalitat última de l'art, almenys no per a mi. Cada peça d'aquest àlbum està arrelada en aquesta convicció i revela una part de la meva vida, de vegades més íntima, de vegades menys, però sempre deixant prou espai perquè l'oient la faci seva. Algunes peces tenen una lectura més evident, com 10 de febrer, dedicada a Lyle Mays, o Kyoto Contigo, escrita per a la meva dona Cristina. I d'altres són més personals, com Un gran futuro a tus espaldes o Unfinished Conversations. En totes elles, cada oient hi trobarà la seva pròpia història. Aquest treball també marca un canvi important. Per primera vegada en 20 anys, com a líder de la banda, he renovat el trio que m'acompanya. He compartit música i vida amb Borja Barrueta i Toño Miguel i sé que continuarem fent-ho, però en aquest moment em va semblar natural portar dos músics excepcionals, el Chris Hennings i Naima Acuña, que han elevat les meves composicions i han aportat una frescor que crec que els oients gaudiran. A tots ells, gràcies de tot cor per compartir el vostre talent amb mi. Aquí tornem. Espero que gaudiu d'aquesta música, feta amb tot el cor i la passió que vaig ser capaç de donar en aquest moment de la meva vida. Ens veiem a la carretera. I que aquesta llum sigui sempre el nostre refugi secret. I això ha dit Moisés P. Sánchez. I ja els escoltarem en dos temes seguits, Invisible Maps i Kyoto Contigo, dedicat a Cristina Mora. Moisés P. Sánchez,

0: I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Freesound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records, Arrabal Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Abans que sortís el sol, els cinc músics van començar la marxa. No portaven espases ni estendards, sinó instruments. El castell que volien conquerir no tenia muralles. Era un lloc invisible on encara no havia arribat cap so. Avançaven junts. El trombó obria el camí amb una veu profunda. El saxo responia com una torre llunyana que enviava senyals. El piano dibuixava finestres en les parets de pedra, mentre el contrabaix i la bateria sostenien el pas de la comitiva. Però aviat van descobrir que la victòria no consistia a prendre el castell, sinó a encendre'l. La claror de cada instrument s'anava sumant fins que alguna cosa començava a brillar. No era una llum sobtada, sinó una incandescència lenta, nascuda de la confiança, de l'escolta i del moviment compartit. Aquell dia van entendre que les grans conquestes no sempre deixen banderes clavades. Algunes simplement il·luminen el camí perquè altres puguin continuar avançant.
0: Gràcies, Carme, per la teva delicadesa interpretativa i dolçor poètica embolcallada de les músiques del programa. I segueixo ara amb els discos restants, els de Freesound New Talent, i primer el de Nick Adema, Incandescence, enregistrat per Alessandro Mazzieri i els estudis Whistlewood Hiberson de Països Baixos l'1 i 2 de juny de 2025. Més dades de l'enregistrament al blog. Mesclat per Jordi Mates. Una abraçada, Jordi. I aquí tenim a Nick Adema, trombó, Leish Land, guitarra a tres temes, arranjaments a dos temes, Ben Van Gelder, sexual, excepte en el tema 4, Mile Idris Mercier, piano, Paddy Fitzgerald, contrabaix, Janis Wesley, bateria. El blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Noah Preminger ens diu algunes coses sobre aquest disc. I parlant dels temes, dir-vos que estan imbuïts d'una gran personalitat, d'una sonoritat pròpia, la que ha aconseguit el líder del projecte, trombonista i compositor de la majoria dels temes. Ja d'entrada, primer tema, Screaming Bots, del pianista Mile Idris Mercier, amb una contundència potent del bateria Genius Wesley i melodia sorprenent de la resta de companys. I amb quina suavitat rítmica comença el segon track, No Worries If Not, del baixista Paddy Fitzgerald, alhora que delicadesa melòdica. També el tercer track, Sava Mile, del líder Nick Adema, comença amb una intervenció del bateria Wesley i ja la melodia del tema càrrec del líder i gran solo del saxual i amic nostre Ben Van Gelder, i a tot swing. En fi, que com sempre us dic, adquiriu el seu disc i tots els del programa, dels programes que faig per seguir mantenint

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Discordian Records, Moon June Records, Awan Records, Apunema Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I segueixo amb un altre dels projectes d'avui, el de Fabrizio Doberti, Frip, Frip, Frip, enregistrat per Guillem Salles al Jazz Campus Basilea, Suïssa, els dies 21 i 22 de juny de 2025. Mesclat i masteritzat per Patrick Soso, amb Fabrizio Doberti, bateria, Lawrence Widaber, trompeta en 5 temes i trompeta piccolo en un tema, Darius Moglia, saxo alt en 6 temes i saxo soprano en un, Yannis Ubiols, piano en 2 temes, Alistair Peel, contrabaix en 7 temes. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs aquest és un altre disc sorprenent on el líder i bateria té una remarcable presència, és clar com a líder, però també per les seves grans intervencions. I és que es marca un tema a bateria solo, i aquest és el We Hope, de Redman and Blackwell, de menys de 2 minuts. I és que aquest disc està imbuït del jazz contemporani i melodies inversemblants en l'ona de l'Ornette Coleman, com és el segon track i tema propi de Fabrizio, Oh, Let's Move On, de 3 minuts i mig. I també hi ha una dolça composició en els inicis, la del tercer track, Bell's Promenade, del saxual Darius Moglia, de menys de 4 minuts, tot i derivar cap a diverses modernitats després. I tot i això, el primer tema està situat en un espai més neo-hardbopper, The Way I Feel When I Speak to You, un tema de Fabrizio Doberti de 6 minuts i mig i amb un bon swing en les improvisacions, la primera, la del saxo alt Moglia. En fi, els altres temes també són magnífics, com els dos que ara mateix escoltareu, Back Machine de Fabrizio Doberti i Tears Inside de Ornette Coleman.

0: Jo recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jan Bori Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona, el bloc que trobareu amb l'enllaç a la seva programació. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb el darrer disc de Fresh Sound New Talent, el del nostre amic Martin Layton, Què dirien?, enregistrat per Jordi Matas al local estudi de gravació Vila Brareig, Girona, el 15 de març de 2025. Assistent de gravació Marc Pinya, mescla de Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter. Aquí tenim a Martin Layton, contrabaix, Santi de la Rúbia, saxo tenor, Toni Sagi, piano, Andreu Pitar, bateria, produït per Martin Layton. Al blog trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Martin ens parla del disc i diu: què dirien? Viure el jazz significa sentir la mitologia que habita la història d'aquesta música. Mentre escrivim, toquem o ens preparem, sentim la força de les grans figures de les quals hem après. Sempre m'he preguntat què dirien? Què dirien sobre com vivim aquesta música avui, sobre com interpretem el llenguatge que ens van deixar? Aquesta pregunta em porta a pensar en aquells que ja no hi són, però que continuen presents al nostre món musical. Els parlem, i a través d'ells parlem. I dels temes resumiré dient-vos que són una meravella: ho és la preciosa balada i tercer track 45 de l'amic Martin Layton, com ho són tots els temes, i primera i delicada improvisació de Toni al piano. Després la del Santi, preciosa. I també és així el cinquè track, Júlia, iniciat per Martina contrabaix amb piano i bateria de l'Andreu, i ja la bonica melodia a càrrec de Santi al tenor, i això que hi ha força temes magnífics que podreu escoltar entrant a la pàgina web del disc i adquirint-lo, és clar. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui escoltant-los en un tema, que serà el blues. El 10 d'octubre, Martin Layton.
1: Un, dos, tres...

I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron Barcelona, Nova Jazz Cava Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, SEM Taller de Músics, Smuki, Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 10 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara així ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
8: Bon dia i bona hora i bona nova temporada de ràdio que encetem avui, aquest dilluns 7 de setembre, aquí a la ràdio, aquí al magazín del Bon Dia i Bona Hora, i en aquest espai de la cançó del dia, que també durant aquesta temporada doncs us acompanyarem cada dia amb un col·laborador diferent. Els dilluns em toca a mi, soc el Toni Ramoneda, el del Generació Xic dels dimecres, posant aquesta cançó del dia, donant una mica unes notes musicals a aquests matins de ràdio. Avui no pot ser d'una altra manera. Comencem temporada i ho fem amb un 7 de setembre. Recuperarem aquella cançó de Mecano que es deia el 7 de setembre, una cançó que va sortir, va ser de fet el primer senzill de l'àlbum Ai de l'Ai de 1991. És una cançó escrita pel Nacho Cano, una cançó que parla d'amor o de desamor, més aviat. Ens explica, doncs, que ell amb la seva parella, és un cas real perquè estava dedicada a la seva exparella, a la seva exdona, una escriptora que es diu Coloma Fernández Armero, que havia sigut parella del Nacho Cano, i que van decidir, doncs, que tot i que ho deixaven, que deixaven la relació, doncs, cada 7 de setembre, que era el seu aniversari de parella, doncs es tornarien a trobar i tornarien a fer un sopar, doncs, per explicar-se la vida, per veure com van les coses, i que trobo que és bonic poder fer això, com us dic, el 7 de setembre, dedicat a aquesta escriptora, també igual que ho va ser La Fuerza del Destino, un altre dels grans èxits de Mecano. Avui hem trobat que, ja que és aquesta data assenyalada, del 7 de setembre, i tenim una cançó que es diu així, doncs anem amb Mecano.

0: tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia de curs, d'aquest dilluns 7 de setembre. La compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia i bona hora, Jaume.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Joaquim Martí.
2: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
3: Hola, bon dia.
0: I molt bon dia, Ramon Canal.
4: Molt bon dia.
0: Benvingudes i benvinguts. Avui qui no ens pot acompanyar és el Joan Barrios, que el tenim indisposat. Records des d'aquí.
5: I que es millori.
0: Joan, evidentment, sí, sí. I ens ha desitjat que tinguem un bon inici de curs i us ha donat records per vosaltres. Eh?
4: Cuida't, Barrios.
0: A veure, com ha anat d'entrada? Anem a fer això. Com han anat les vacances? Em direu que molts que esteu jubilats doncs ja les teniu tot l'any, però en tot cas com han anat aquestes setmanes del mes d'agost?
2: No treballo com mai.
0: Treballes com mai, Joaquim, eh? En fi, com ha anat aquest mes d'agost?
4: Insuportable.
0: Insuportable, anem a apuntant.
2: Bueno, jo només he tingut una calor. Vaig començar un dia i fins avui...
5: Sí, continua, i seguim igual.
0: Insuportable, m'estàs dient meteorològicament parlant, eh?
4: Insufrible.
0: Sí,
5: sí, sí. I no para.
4: I no para, clar, és que, bueno, avui sembla que s'està una miqueta més bé, però clar, és que vam tenir 3 o 4 dies...
2: És per agafar carrerilla,
0: sí.
4: I després, clar, hem tingut... Bueno, s'han batut rècords.
5: Sí, sí.
4: Bueno, és que ara ja es van batent rècords.
5: Sí. Tota l'estona.
2: Sí.
5: No, clar,
2: sí, però això el fumut d'això és que ha vingut per quedar-se, eh?
4: No, sí, sí.
2: No,
4: sí. Per quedar-se... O per anar pitjor, diguéssim.
2: Bueno, sí, cada vegada...
5: L'assaig dels 50 graus, no?
4: Sí.
2: Abans era els 40, que
4: no. Clar, no es podia fer res. No es podia anar enlloc.
2: Penso que això ha de comportar un canvi d'hàbits.
0: Sí, canvi d'hàbits, eh?
4: Jo vaig estar a Palamós, que m'estagaves l'aigua amb la humitat, que a més és saladeta.
0: Sí.
4: Llavors... Clar, i les ulleres semblava que te les havien ratllat, i no eren ratllades. Era la mateixa humitat que... Clar, és que era sortir al carrer...
5: Mullat. I estàs xop al moment.
4: Bueno, aquí a Molins igual, vaig anar... En fi, és igual, és que... O te'n vas a Noruega o a un lloc d'aquests, perquè...
2: I encara,
4: ni... Sí, encara. Però vull dir, ara ja ni al centre d'Europa, perquè al centre i al nord d'Europa han patit unes calorades també de nassos.
5: A París venen aquí a Espanya ara a mirar com funcionen els aires acondicionats, sí, perquè hi ha un debat a París perquè sobre el tema de l'aire acondicionat.
4: Bueno, a Berlín...
5: Si se n'ha d'instal·lar o no...
4: A Berlín o a Viena, aquests llocs no en tenien els hotels. Sí. I ara, clar, resulta que te'n vas a Viena a 30 graus i si l'hotel no té aire condicionat, la gent diu...
0: Clar, per tant, canvi d'hàbits, potser haurem de deixar de viatjar
5: a l'estiu,
0: al pic de l'agost.
2: Inclús el treball sí. Treballar a les dues de la tarda...
5: No, i determinats treballs és impossible, no?
2: I esports, aquests dies que ve la volta...
4: Sí, la volta. Bueno, ahir van retallar l'etapa perquè, clar, a Còrdoba, saps?
2: Imagina't tu.
4: Allà normalment ja fa una calor rara. 3
2: de la tarda, a 40 graus.
4: I en lloc de sortir a 2:15 van començar l'etapa a les 3:10, que dius, bueno, deu ser més suau.
5: Però, a part d'això, les vacances són gratificants.
0: Ara,
5: jo dic que estem de vacances tot l'any perquè estem jubilats, i això no és cert. Vull dir, almenys en el meu cas, i una cosa és el període de vacances d'estiu, que s'ha de procurar gaudir, que jo, bueno, penso que és un període agradable, i que, a més, allò dels drets socials de les persones treballadores, és a dir, aconseguir el temps de vacances també ha sigut una victòria per part dels treballadors, eh? Antigament no hi havia vacances, i a mi em sembla que són coses que s'han de posar en l'inventari dels temes favorables de la història més recent. Uh-huh. I procurar que no ens surti.
2: Vacances,
5: sí, home, però sí, sí, però ha sigut una conquesta.
2: Que molta gent no les gaudia,
5: no, però ha estat
2: coses.
5: Una conquesta, vull dir que jo crec que és important.
4: Això de que hi havia molta gent que treballava i cobrava doble.
5: Sí, sí.
4: No feia vacances.
5: Coses segurament encara en passen, però el tema de les primeres vacances, vull dir, jo de la meva infància me'n recordo que hi havia una setmana de vacances, per exemple, a les indústries tèxtils de Molins de Rei. Una setmana hi havia. Vull dir, clar, tinc 72 anys, això fa uns quants dies, però són conquestes que s'han anat fent.
2: Sí, i ara que dius això, que abans parlàvem fora de micròfon del tema de l'11 de setembre,
5: sí.
2: aquells temps...
0: Del carrer, eh?
2: Les vacances...
5: eren sortir al carrer.
2: No, sindicals, en deien, com deien? Tenien un nom. Sí. O sigui, que feien uns viatges,
5: sí,
2: programats,
5: sí,
2: i molta gent, doncs, amb els autocars...
5: Sí,
2: doncs,
5: exacte, es feien excursions.
2: A la platja,
5: excursions.
2: O allà on sigui. Sí, no, sí. Tenia un nom, ara no el recordo. Sí,
5: no, jo tampoc ho recordo.
2: Vacances sindicals,
5: no sé. I el tema de la platja, és a dir, a Molins de Rei, tothom ens en recordarem de la parada del Gato Negro dels autobusos de l'Arabia, que et portaven a Castelldefels. Vale?
2: El Ramon diu que això era...
5: Ell és massa jovenet.
0: És molt jove.
5: No, el desmentiré, perquè jo hi havia anat amb la meva germana, el meu cunyat i la meva neboda, la Glòria, que és més jove que tu. O sigui que
0: no s'hi havia fixat.
4: No, li falla la memòria.
0: Ha dit insuportable, ha dit gratificant, també, la paraula.
5: Bueno, és tenir un temps de lleure.
4: Però el temps de lleure has de poder-lo gaudir.
5: Bueno, aviam.
4: Clar, si no el pots gaudir, perquè és que t'estàs... és a dir, o estàs amb aire condicionat...
5: Mira,
4: no.
5: T'explico una anècdota?
4: Clar, no, escolta'm, vale. Beba, és que al final... Jo he vist gent a les botigues deixant passar...
5: Sí, sí.
4: Passi, ja m'espero. Sí.
2: Per estar allà dintre.
4: Perquè al final era un refugi climàtic.
0: Sí.
5: Jo vaig estar a Pals a la tarda, a les 8 del vespre, que era la Festa Major,
0: sí,
5: i que a l'església de Pals feien un concert de 11 violoncels, sí, i feien les 4 estacions. A l'església, que penses les esglésies poden ser més fresquetes, fins i tot hi havia ventiladors. Aguantar tot el concert va suposar que sortís d'allà dintre amb el vestit xop, però de cap a peus.
4: A les 8 del vespre.
5: Vale? El concert era un plaer, era molt maco, tocaven superbé els violoncels, a més només de violoncels, era genial. Per tant, hi havia una part de plaer i una altra de tortura, que era la mullena i la suada que feies allà.
4: És que és una tortura, és que no... És que no.
5: Per tant, sí, vull dir, i és tot, ja està...
0: Sí, i si a més et coincideix amb una mudança, no, Jaume? Ja és...
5: Palabres majores.
0: Ens ho recomanes?
2: No. N'hi he fet una i serà l'última.
0: Sí, eh?
2: Això sí que
5: m'ho diré uns altres.
4: Exactament. De fet, les mudances són perilloses tot l'any, però juliol i agost...
1: Jo quan vaig fer la meva vaig dir que no
5: em faries mai més
1: quan en fes una altra ja no em faria falta res.
0: Sí?
1: I si no, és una cosa...
2: Sí,
1: que
2: no,
1: si et fas creus del que arribes a tindre a casa...
0: Sí.
1: Bueno, és igual.
4: Bueno, perquè és allò de no ho llencis.
5: Per si de cas. I
1: com més lloc tens...
5: I per si de cas.
1: Per si de cas. I vaig dir, bueno, o és per anar aquí al pont, que no et cal res, o és per anar allà baix, allà tombat, que tampoc et cal res.
2: Ja et portaran.
1: Ja no canvio mai més, després la vida et dirà, ja veurem què passa.
4: Ara no, ara amb els anys vaig aconseguir revertir-ho, no? Però jo durant molts anys, a la furgoneta, quan marxàvem cap a Palamós de vacances, hi havia una bossa que venia de Molins, anava a la furgoneta, pujava al pis de Palamós, i tal com l'havia deixat al pis de Palamós, tornava a baixar a la furgoneta i cap a Molins. Era la bossa del Parsi.
5: Parsi de cas.
1: Si només és una bossa, rai.
4: Bueno, clar, un bossot així, no?
5: Sí.
4: I això, bueno, Parsi. Per si plou...
1: El dia que no l'agafes, aquell dia et fa falta.
0: Sí.
4: Això és el senyor Murphy, que té molt mal caràcter.
2: O sempre falta aquella cosa que t'has deixat.
4: Va, això també... Bueno, ja estan 3 hores, eh?
5: Jo coincideixo amb el Jaume.
1: Però podies... Si em tenia aquesta calor, podíem haver anat al mercat, que, per cert, es va convertir en una nevera de cop i volta, no?
4: Sí. Vam passar del Sàhara al Pol Nord.
5: Però això està més bé anant-hi fresquets. Vull dir, no, deixem-ho.
4: Però jo prefereixo el Pol Nord que el Sàhara.
5: Que no ens ho toquin. És igual, però que no ens ho toquin. No, que jo coincideixo amb el Jaume, que jo crec que sí que s'imposaran a la curta, no a la llarga, canvis d'horaris i canvis de temps d'estiu, sobretot en els períodes vacacionals. Jo crec que això... perquè en el propi sector turístic li interessarà bellugar-ho.
1: I diversificar, perquè clar, si no te meten en un...
5: Clar, sí, clar. Sí. És que això que dèiem, la Costa Brava, que normalment posar-te dintre de l'aigua sempre ha fet fresqueta. Respecte, ara entraves com aquell qui re. És una cosa d'aquelles que dius... Bueno, i es veu que per la Costa Daurada estava com bullidet a l'aigua ja.
4: Multiplicat per 2.
5: Sí, sí.
4: I les dutxes amb calentador, que dius,
5: està
4: no
5: bé,
4: cal.
5: Està bé,
4: igual, calentador, no cal que em posis calentador.
5: Pues sí, això, sí, això és, sí, així.
4: No, mira, jo ho he vist amb que, per cert, com que hi ha gent que es queixa per tot, també s'ha encaixat. Jo aquest estiu he vist, per exemple, amb el servei de neteja, que començaven a les 6 del matí.
2: Molt bé.
4: Sí, clar, sí. I passava la màquina a 7:45, clar, al mes d'agost, home, estem dormint, dic... Ja, però és que aquesta gent, no, a la una del migdia...
5: Els trobarem fosos al carrer?
4: És que, clar, és que qualsevol dia baixarem i ens trobarem...
1: A quarts de vuit hi ha carrers que hi passa tot l'any, eh? És dir, que...
4: Sí, sí.
1: Tampoc és que sigui cap...
5: No, jo crec que aquestes coses, els horaris s'han de canviar. No hi ha volta de full, eh? És que...
4: Clar, és que vull dir... és a dir...
1: Veurem fins on t'arriba, quan dura, i... Bueno, i això... I això s'ho anirem veient, però que és una realitat...
4: I això del xiste aquest de l'horari, de les 2 hores d'estiu, que són 3... a més, amb l'hora aquella que el Franco, el 42, vam canviar per fer content el del bigoti. Clar, és que a les 10 de la nit és de dia.
5: Sí.
4: La quantitat d'escalfor...
5: Ah, per cert, veu veure l'eclipsi?
0: Que
4: agafa el terra...
1: Sí.
4: Ah,
0: sí, Joaquim.
1: Jo el vaig veure fins que se'm va amagar per allà darrere.
5: Jo sí, em vaig instal·lar
1: al final del tot.
5: A la platja de Pals, amb uns sillons, exacte, per veure l'eclipsi bé, i uns núvols...
1: Jo el guardava al carrer Major.
5: Uns núvols el van tapar.
0: Al carrer Major, eh?
1: Jo vaig tot... Des del terrat, però allò a l'últim moment sí, es va amagar allà al darrere.
2: Jo em va passar allò d'ell, jo vaig calcular malament, i ho veia perfecte, i resulta que es va apagar el sol abans d'arribar a l'eclipse.
5: Exacte.
4: No? Jo el vaig veure meravellosament bé, perquè el vaig veure per la tele.
1: El teníem doble. Vam pujar del terrat, sí. Vam pujar amb la tablet i veiem per TV3 i per...
2: Clar.
1: Sí,
2: tenies
4: sofà,
2: la tele,
4: fresquet,
1: com que van dir que per veure el proper hauré d'esperar una mica, doncs... Dic,
5: no sabia
1: no,
5: si seria.
1: Mirem,
5: no sabem
1: perquè...
5: si seríem.
1: Sí.
4: Jo vaig dir, jo vaig calcular i dic, em sembla que arribo justet al proper.
1: El d'abans d'aquest ja me'l vaig perdre, sí. I vaig pensar, bueno. Aprofitem-ho.
0: Molt bé, sí. Molt bé. Des del carrer Major, des de casa també, no, nova sí, casa.
2: Sí, i la finestra perfecta,
0: perfecta.
2: Encarada, però, clar, la muntanya hi és i no...
5: No te la van
2: no
5: treure.
2: La van treure, no.
4: És que són... És que no, no
2: hi ha,
4: I va ser
2: no ha... res just, eh?
1: Sí, sí, sí,
2: moment,
1: sí, l'últim moment.
5: Doncs, per si no hi ha muntanya, hi ha un núvol.
4: Jo tinc el bloc aquell de lo que era el Soler i Sauret.
0: Sí.
4: Que clar, de seguida
1: de seguida
4: sa mare.
5: No, això no hi era abans.
4: Antes no hi era, hi havia el Soler i Sauret, correcte. Les cotxeres.
5: Exacte.
0: Bé, en tot cas ha sigut un enrenou, però el canvi al final bé.
2: Sí, ja va. Bé, el que preteníem, bàsicament, doncs, sí. Està un lloc pla, doncs
0: sí.
2: això ho tenim.
0: Que no ets l'únic... pel que veig en aquests darrers temps.
2: No, gent de la part alta se'n va cap a la
0: sí,
2: part baixa.
0: A la plana baixa, diríem terra que... baixa.
2: Sí, sí.
4: I a més, si tens pisos d'aquests que són dobles, amunt i avall, escales, a partir de certa data,
1: bueno,
4: això de les escales...
1: Hi ha cases d'aquestes d'allò que són un bloc de pisos per tu sol, eh?
4: Correcte.
1: Al final hi ha 4 plantes.
0: Sí,
1: no?
4: Correcte.
2: Jo el tema interior el tenia solventat, perquè tenia una escala d'aquelles elèctriques.
0: Sí.
2: Però, esclar, el que no tenia solventat era l'exterior, arribar fins allà, no?
1: Jo conec diferent gent que o ha fet el canvi amb els fills o alguna raó, no?
2: Sí, sí. Perquè al final sempre depens del cotxe.
1: Necessites el cotxe per tot.
2: Sempre depens del cotxe,
1: no? I tindre-ho tot a l'abast, això...
2: No té preu.
1: És un luxe.
4: És un luxe. És un luxe, absolutament.
1: Tindre-ho totalment tot allò, bueno, a tocar.
0: Per tant, ja la zona plana, zona baixa...
2: readaptants, eh? I, és un canvi de xip.
0: Sí.
2: Però, bueno, penso que això és més fàcil que no...
5: Sí, home, sí. Si sí, les coses tenen solució...
0: Veig que...
1: Diuen que menys una, totes.
0: Sí, correcte. Sí,
2: veritat,
0: veig que us heu mogut bastant cap al Baix Empordà, no? Pel que dieu, Ramon, sí. Beba, anava a dir alguna recomanació de coses
5: jo,
0: que hagueu vist.
5: Jo fa
0: vist.
5: Almenys 14 o 15 anys que acabem llogant un apartament a Pals i, i s'està bé. I després també hem estat al Pirineu de Navarra, al Vall d'Olsama, que em diuen la Suïssa Navarra,
0: sí.
5: Però la Suïssa Navarra també feia calor, eh? I l'altre dia escolto les notícies que la ciutat de Navarra, de Pamplona, que estaven a 40 graus. Dius, bueno, nosaltres hi vam estar feia calor, però 40 graus no, però és que ja, dius,
3: bueno, tampoc estan preparats,
5: no, no, a Pamplona 40 graus, dius, és que es fondran també?
3: Perquè la majoria
5: es fondran els pinxos, tu?
4: Sí. No. Esclar, allà al nord no els hi feia falta l'aire condicionat.
1: Nosaltres quan vam anar al balneari és que anaven repartint ventiladors a la gent perquè allà a l'hotel és que
5: no estan preparats.
4: Ara està, oye, Patxi, pot-me.
2: Jo he estat uns dies a la Vall d'Aran, i a l'hotel no tenien ventiladors.
1: Clar.
2: Ni aire condicionat. O sigui, no en tenien les habitacions de darrere. Per què? Perquè no se'ls hi veuen els aparells d'aire condicionat. Perquè no està permès que tinguin aparells d'aire condicionat. No, però això hauran de canviar-ho.
5: Sí,
2: que dèiem de les coses que han de canviar. Però clar, diu, l'Ajuntament no permet que tinguin aire condicionat.
1: Sí, sí. Però això tampoc està permès aquí, eh?
2: Però
5: allò és un lloc turístic, la,
1: que, bueno, que sí, que sí, que sí,
2: però ja, però que hauran de fer alguna cosa,
1: evidentment, alguna solució, i hauran d'anar trobant a tot arreu.
2: De totes maneres,
1: si recordeu allà a Alemanya amb aquell vehicle de bombers que anava tirant aigua a la gent,
5: sí.
1: Perquè
5: ruixadets,
2: sí, sí. Però de totes maneres vull dir que a tot arreu fa calor, però allà al Pirineu, aviam, a les 11 del vespre està a la zona fresqueta.
5: Sí, sí, és una altra...
2: No és el d'aquí.
4: No, allà dorms, no, home, clar.
5: És que el del Baix Llobregat i Molins de Rei, a mi em sembla que... És terrible. Que, no us fixeu que després plou al voltant i a Molins de Rei no plou?
2: No,
5: no sé què ens han fet aquí a Molins.
1: Perquè ja... Treu la muntanya del Sanson, es van... Llavors...
5: S'ha repartit diferent, sí, i... Ja, no, en sèrio, és una cosa...
1: I plou tot arreu, menys a Molins, excepte aquest...
4: A l'aire de la cimentera...
5: No sé.
1: Sí, sí, excepte quan em van treure la teulada a mi, que plovia cada dia.
5: Ah, bueno, sí. La llei de Murphy,
1: tots els dies durant mesos, aquestes últimes.
5: No el tracteu bé i llavors es compleix.

0: està plovent, vaig a l'escombra i vinga.
1: No sé si heu tingut l'oportunitat de llegir, si heu... Si, sí. Sí, sí, sí, ens vol recomanar algun llibre de Ramon Canal.
0: Bueno, jo...
1: Ai, ai, ai, deu ser d'aquests...
0: No, he llegit diversos. He acabat ara amb l'última novel·la del Santiago Posterillo.
1: Sí.
0: Que en té 6, totes excel·lents, sobre l'antiga Roma.
1: Ah, correcte, sí.
0: Sí, comencen amb la Segona Guerra Púnica. Mhm. I, bueno, i van passant...
1: I t'agrada, doncs, aquesta temàtica, eh?
0: Està, i a més és que és, em sembla un escriptor excepcional. Mm. A part d'historiador, em sembla un... He rellegit també les memòries d'Albert Speer, que va escriure a Nuremberg. És una lectura que recomano sempre i quan primer t'hagis estudiat el personatge. Perquè si no, si llegeixes aquestes novel·les, dius, home, pobret, com és que el van... Com és que el van condemnar aquí, no? Uh-huh. Clar. Bueno, bé, de fet, sobre aquest es va crear aquella llegenda del nazi bo, no? Uh-huh. En canvi, el seu número 2, el Saukel, el van penjar a Nuremberg. És a dir, pengen el 2 i el jefe no.
2: Potser que fem memòria perquè els resultats de Sajonia...
0: De Vesfàlia. Vesfàlia.
2: Sajonia, no?
0: Sajonia.
1: Saxònia-Anhalt.
0: Anhalt.
1: Aquest diumenge.
2: Sí, sí, bueno, sí.
1: Això està dient les eleccions.
0: Això és l'antiga República Democràtica.
1: De l'est, sí, sí, la sí. RDA.
3: Per majoria pues, o no?
1: No, fregant.
2: Em sembla que els hi va d'un diputat.
0: Entre un i tres, diuen. Sí.
1: Un segon. Val. Per tant, sí. Aquestes dues recomanacions, eh?
0: Sí, he llegit altres coses.
1: Però... Molt bé.
0: No cal, tampoc.
2: Jo no les he acabat, estic llegint de la Cristina Monge Contra el descontento, que està força bé, i després d'una autora albanesa, que
1: caram,
2: fa poc vaig llegir un que es deia Libre, i ara estic llegint el que es diu Indignitat, que està força bé. És, aquesta autora és una dona molt, molt interessant. El de Libre està molt bé. Molt bé. Vull dir, són un tipus de... Inclús la manera d'escriure, doncs, és una manera d'escriure diferent i és la persona que t'explica com Albània deixa, aquest en el llibre, deixa de ser comunista per passar a una altra tipologia de règim, perquè tampoc podríem dir que fos una gran democràcia, oi? Però llavors hi ha unes reflexions molt interessants d'aquesta dona. I Indignitat tira enrere i parla del naixement d'Albània i aleshores i dels seus avantpassats i d'una recerca que ella fa, no sé, és interessant perquè t'enteres de coses que en el nostre, és a dir, els de la cultura vinculada amb la Roma clàssica, per dir-ho de manera, hi ha una part que no la coneixes, eh? I bueno, està bé. I aquest de la Cristina Monge, que aquesta surt molt ara com a comentarista politòloga i de més, fa una anàlisi de la necessitat del reforçament de la democràcia i, bueno, ja està bé. I després una certa apel·lació al no conformisme, no? Vull dir, contra el descontento, que estar descontents només, si no hi ha un tipus de resposta, doncs tampoc ens en sortirem, no?
1: Molt bé.
2: I, bueno, està bé.
1: Molt bé.
2: Però no les he acabat. La conclusió encara no us la puc donar.
1: No pots fer les conclusions finals, eh?
2: Dic, què carai, quina és la recepta? Em dono la sensació que no hi ha recepta.
1: Molt bé, alguna recomanació més?
3: No, jo no, he tingut temps de llegir. No,
2: amb el de l'Iu que ha tingut.
3: Seria...
1: Home, ens ho imaginem.
3: No trobava ni els llibres.
2: Andrade, ¿dónde está?
3: Exacte.
0: Ara m'ho hauran posat, això.
3: Sí, sí.
0: Una mania de tocar-ho tot.
3: Depèn que hi soc, amb aquest temps.
0: Ja.
2: Sí, home,
3: coses que no es troben... Bueno.
0: De fet, a vegades, sense fer mudança, pots no trobar-ho tant així.
3: I amb l'edat més.
2: No me'n recordo.
1: Ui, està quedant bé, això ho hem d'aixecar, eh?
0: Sí, no.
1: Setembre intens es presenta, ja hi hem dit als oients, no només setembre, sinó un curs intens, perquè tenim eleccions municipals el mes de maig.
0: Sí.
2: És l'any que ve, això.
1: És l'any que ve, però...
0: Jo ara em tiraré a la piscina, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que tindrem, abans de les municipals, tindrem eleccions espanyoles.
1: Ah, sí?
0: Gener o febrer.
1: Tu ja tires a la piscina?
0: Sí.
3: De fons, finalment ben informades?
0: No. Però, mira, si jo fos alcalde o alcaldessa socialista, jo li diria al Pedro Sánchez, escolta'm una cosa,

0: un cadàver polític, encara que tinguis més vides que un autobús ple de gats, diguéssim, convoca eleccions, rep tu les hòsties que hagis de rebre, posem un nou primer secretari general del PSOE i quan jo vagi a les municipals no hauré de pagar tots els... pagaré els que em toquin, però no tots els plats trencats que he de... que si no els pagues tu... perquè al final no ens enganyem, és a dir, hi ha un descontentament, hi ha un emprenyament... que segurament no en té pas tota la culpa al govern ni Pedro Sánchez, però hi ha un descontentament general. Llavors, la gent quan està emprenyada, a les primeres que pugui votar per castigar, per motius que sigui, serà on castigarà. Llavors, jo, és una visió personal meva, si jo fos un alcalde d'una ciutat o un poble més o menys important del PSOE, li diria al Pedro Sánchez...
1: Estàs fent de García Page,
0: No, sisplau. Però... sí, no. Em pots comparar amb molta gent.
2: Però de tota manera, l'any que ve ja toca, no? És a dir, per molt que ho allargui, l'any que ve...
1: El 27.
0: El 28.
2: El 28? No, és el 20, és l'any que ve, és l'any que ve, i el que no sé ara dir és el mes. Però aquest que dius entraria dins de les previsions.
0: Teòricament
2: és el 27.
3: I les generals no, toquen el 27 a l'estiu.
4: Sí, és el que està dient.
0: Després de les municipals.
3: A la tardor, després de les municipals.
2: El que no sabia era el...
3: Me semblava que m'hi has dit el 28.
4: No, és que ho ha citat ell. Potser són les del...
0: El 28 són les catalanes.
5: I les municipals.
0: Les municipals són ara al maig.
3: Al maig
4: del 26. Del 7, perdó.
2: Les municipals són les úniques que el dia...
0: No.
4: 26.
0: No.
4: Les eleccions maig. No, correcte, maig 27.
3: Estic d'acord amb tu que coincidi. No. És que no
0: I tampoc
3: ningú.
0: Les faran coincidir.
3: No les faran coincidir.
5: Maig 27. Però més o menys serien...
0: No, perquè van a la tardor. Perquè unes són a la primavera i les altres són a la
4: tardor. Sentem-nos, maig 27 i tardor 27 serien a l'Espanyoles, 28 al Parlament.
0: Jo crec que seran... al febrer.
4: Que no ens liem.
0: Però ja està.
2: Si no, febrer, i arribarà sense haver complert cap de les coses que es va comprometre. I arribarem allà i ja està. I Sant Tornem-hi.
0: I Pepe Vox, i amaguem-nos sota la taula.
2: Bueno.
0: I
4: ho dius sobretot per la gestió d'aquestes darreres setmanes amb el tema de Ceuta o per l'acumulació de casos?
0: És que, en fi, mira, allò de Ceuta, és a dir, segurament el govern d'Espanya ha fet coses malament, segur. Que la ministra de Defensa té tres entrevistes, tampoc hi ha cap dubte. Que el d'Interior, qualsevol país normal, ja l'haurien enviat a veure ploure o a qualsevol
2: però
0: cosa.
2: No l'havien triat, perquè està condemnat.
0: Ja. Pel Tribunal Europeu dels Drets Humans, etc. Sí. Ara, lo del PP i Vox és... Va, jo ho trobo indignant. Diguéssim. Ara tampoc entenc aquesta dèria del govern espanyol de defensar el Marroc. No,
3: és a dir... hi ha una paraula que es diu geopolítica que després
0: sí. Bueno, clar, és evident
2: que deu passar perquè hi hagin hagut tants canvis.
0: Clar, bueno, és que és la frontera sud.
2: I després, a veure, posar 70.000 persones amagadetes no sé on, i que ningú se n'enteri, ho dic per els marroquins, que segons el president del govern no hi tenen res a veure.
0: No.
2: Posar 70.000 persones són dos vegades i mitja molins de rei tota la població.
3: Sí, no. Ara hauríem de posar les intervencions per veure què ha dit cadascú. Hi ha un tema que no passa pel Pedro Sánchez.
2: No,
3: és un tema europeu, que és com Europa ha delegat la seva política de fronteres a Turquia i al Marroc. I aleshores, cap dels membres del que són els estats europeus té capacitat autònomament per trencar segons quines...
2: Sí, però 70.000 persones poden entrar sense que s'enteri ningú.
3: Espera't. Anem a pams. Per tant, aquí hi ha qüestions de política internacional que hi ha prou que el govern d'Espanya s'ha sortit de determinats guions, per això diuen que a darrere aquesta moguda hi han els americans i els israelians.
2: Pot ser,
3: vale?
2: I els marroquins.
3: Els marroquins...
2: És que és impossible, si surten del menjador de casa meva, si no puc dir que
3: si
2: no els he vist.
3: Si em perdoneu, estan fent de puta i Ramoneta. Estan fent cas amb els americans. Ja corren acudits del pàjaro aquest, del Trump, agafant amb el Mohamed i fent-li fer les coses. És a dir, per tant, el que sí que és cert és que els marroquins no han impedit, no han fet el paper que, que Europa els hi demanava, però que depèn de com responguin, es poden generar unes situacions molt complicades. I després, Europa ja no és l'Europa que teníem. Tens una Meloni, tens la danesa, és a dir, la correlació que hi ha a Europa, que amb determinats temes d'aquestes polítiques, encertades o desencertades, aquesta delegació de les fronteres cap a Turquia i cap a Marroc, no tenen la mateixa resposta tampoc ja per part dels europeus. És a dir, i vaig llegir un article que analitzava el tema des del punt de la geopolítica i fa esgarrifar, és a dir, mai ningú a la nostra vida som independents de res, i els dirigents dels estats tampoc.
1: I cada vegada
3: les mans estan lligades. I això no ho dic per justificar, eh? Jo coincideixo amb el diagnòstic de que la Margarita Robles està caducada i el Marlaska ha estat caducat.
0: I a més a més s'han amagat informació l'un a l'altre i s'han tirat canonades.
3: Vull dir, millor no, també es pot analitzar, però a mi el que em fa fredar, però fredar, és les persones humanes, dels saudis, que de cop i volta et trobis amb aquesta situació a la teva ciutat, perquè al final això és una ciutat, independentment de que si hauria de ser que Espanya no, ara no faig tota aquesta discussió...
0: Bueno, això és una anomalia històrica, allò de Ceuta i Melilla.
3: Però la realitat és que allà hi viuen unes persones que ja estic a veure, una que es digui Genoveva i un que es digui Ramon, amb els seus sentiments, la seva vida, etcètera,
0: etcètera. I que et foten 90.000 persones allà.
4: Hi viuen 70.000 persones i hi van entrar 70.000 més.
3: 80, 90. Hi van entrar 70, un per cap.
4: Jo vaig mirar...
3: Les dades fan fredar. Per tant, fa fredar la situació que tenen les persones de Ceuta, els habitants ja de tota la vida, i aquests que, a més, hi havien desenes i desenes de criatures. Això posa la pell de gallina. És que a mi, sincerament, ara sí que tiro aigua cap al meu molí, la intervenció que em va commoure en el debat del Congrés dels Diputats és la de l'Aina Vidal. Va fer una intervenció que, si la voleu, a la xarxa hi és, que toca la fibra, però toca la fibra humana, perquè tots, és a dir, els 80.000 saudis són persones amb la seva vida, els seus sentiments, els seus interessos, tot el que tu vulguis, i les seves mesquineses, com tinc jo i com tenim tots. I tots aquests que van arribar allà, amb l'esperança, perquè què van vendre'ls aquesta gent? Els van vendre que el tema de la regularització que aquí es feia era papeles para todos, i no era això, però és igual, és venut amb tota la mala hòstia, si em permeteu. I a més vengut per les xarxes TikTok, perquè si no, per què tantes criatures van agafar?
0: Bueno, i això ho ha venut la dreta extrema i l'extrema dreta d'aquí.
3: D'aquí, home. I ara és...
4: Però el cas és que això acabarà alimentant...
3: Coses com les...
4: Perquè al final hi ha una sèrie de temes que no ens atrevim a parlar-ne i a posar-ho sobre la taula. I d'allò, i això no és d'avui, ni d'ahir, ni de l'any passat, ni de pa 5. Però n'hi ha uns que sí que en parlen. I aquests van fent forat.
0: Clar.
4: I al final podem posar cordons, el que l'únic que passa és que s'han engreixant.
3: Però és absolutament contrari, tot plegat és contrari a les cotes de dret internacional que s'havien aconseguit i de drets humans.
4: Amb això estem d'acord del tot.
3: I això és intolerable. La gent de bé no ho podem tolerar.
4: Sí, home, però si un 46% sembla que és, acaba votant, o estan tots... Jo no vull creure que estan tots sonats, aquest 46%. Per tant, és que alguna cosa estava succeint.
0: Sonats n'hi han, però no el 46.
4: Però al final no és...
0: Bueno, però clar...
4: I això no és un problema d'Alemanya d'ahir, ni un problema de la Meloni, ni és un problema d'allò, ni de l'altre. Està succeint perquè hi ha un xup-xup... I perquè està descontenta? Perquè hi ha un bonisme i un no en parlem i d'això deixem-ho estar, que al final... Si tu no ho expliques, ho explico un altre per tu, i això, evidentment, no m'ho he inventat jo, que això ja fa molts anys que es diu, no? I al final és el que ens està passant. Si tu no ho expliques, algú ho farà per tu. I els que estan fent s'estan quedant amb el relat. I el relat no és favorable.
1: Això que diu la Genoveva és veritat. Estan canviant els paradigmes europeus quant als països. Jo ara no recordo com fa. Hi va haver, fa uns quants anys, també un tema similar va passar a Turquia. Pel motiu que no se sap, però suposo que ells ho saben, van obrir L'aixeta.
3: L'aixeta.
1: I va començar a passar.
3: Perquè és la manera que té Turquia de pressionar Europa.
1: Però llavors va respondre Europea.
3: Sí, va haver-hi resposta unitària.
1: Unitària.
3: Perquè hi havia
1: ara
3: la Merkel,
1: no ha
3: que encara l'haurem de reivindicar.
1: Ah, això mateix. Vull dir, llavors, bueno, això deia aquest canvi d'estructura europea,
3: sí, sí.
1: No? Ara
3: sí, sí.
1: Ningú respon.
3: No, no respon. Al
4: Alemanya,
3: contrari.
4: Alemanya el que tenien la fórmula fins ara és el del Brandmauer, el tallafoc.
0: Sí,
4: però clar, el tallafoc s'acaba si pràcticament...
6: Deu ser la traducció del cordó sanitari.
4: Sí, del cordó sanitari,
6: no?
4: Però, al final, però ja està, però
6: això
4: pràcticament...
6: Això està clar que jo no conec cap lloc que hagi funcionat a la llarga.
3: Sí,
6: perquè
3: correcte.
6: Al final... no sé quanta gent ha votat amb aquest...
3: Perquè les respostes simples convencen més.
6: Bueno, és a dir, però està passant. Per tant, i els altres no hem sabut explicar o donar una resposta, que potser no una solució, a coses que la gent els preocupa, ens preocupa.
0: Clar, però és que el problema és tan complex.
6: Com que t'emprenyes, acabes votant a la Chicholina. És que passa això.
0: Sí, o el Ruiz Mateos.
3: Sí.
0: O el Gil.
3: I escolteu, això
4: és un dispositiu mòbil que assenyala.
6: Això és un arma de
0: destrucció massiva.
3: Exacte. Aquesta sí que és l'arma de destrucció massiva.
0: Correcte.
3: Perquè tu, fins fa 30 anys, per dir-ho d'alguna manera, perquè això ja fa temps que funciona, no? Tu podies tenir eines d'informació, de debat, d'influència, que eren el tema dels diaris, les televisions, les ràdios, eren contrastades. Ara aquí, qualsevol ximple... Qualsevol ximple, continuo assenyalant el mòbil, per als que no veuen, qualsevol ximple, penja qualsevol ximpleria i allò és el que tothom escolta.
6: I a més sembla que tu només t'ho estigui explicant a tu, que sigui el teu amic, i que ja està.
0: Però, escolta, perdona, Beba.
6: El que és preocupant és que, sobretot la joventut, hi ha molta gent que la seva font d'informació única és el mòbil, les xarxes...
3: El mòbil amb el TikTok, l'Instagram...
6: Hi ha qui diu que pren
3: tallaxiu,
6: i n'hi ha que en prenen, i n'hi ha que diu un altre disbarat...
0: Bueno,
6: però contra això,
0: però és que
6: tots
0: fins
6: plegats,
0: i, tot, mira,
6: i sortosament a mi no em toca fer-ho, i troben un revulsiu i una manera de contrarrestar-ho, o acabarem amb que el d'aquest diumenge anirà, s'anirà replicant a tot arreu.
0: Mira, el dissabte, a les notícies del migdia de la Sexta, van dir que en Catalunya los colegios empiezan el lunes. Quan comencen el dimarts. Un informatiu
6: perquè és totalment... Bueno, és
0: igual, d'una cadena de televisió que pertany a un grup...
6: Una cadena de televisió pública o privada, depèn de dir mentides o mitges veritats, no estava... Bueno, és que això no t'ho imaginaves.
0: Clar, abans quan la informació es contrastava...
6: Que diguessin que un es podia equivocar.
0: Quan però, deia la Beba fa 30 anys, si tu compraves El País, sabies el que anaves a llegir.
6: Sí, però si El País deia que havien atropellat una persona...
0: Correcte.
6: L'havien atropellat, i punt, i allò era...
3: Ara poden dir que han atropellat
6: i ara no saps, perquè ara ja treuen 50.000 i al final...
0: I si compraves La Vanguardia, sabies que estaves
6: la persona que ha atropellat el cotxe.
0: Exacte.
6: Algú acaba
1: tot tenia el seu color i estava identificat.
0: Tothom tenia, efectivament. Tu compraves La Vanguardia, sabies que compraves. I compraves El País i sabies que compraves.
3: El periòdico, l'Ara,
0: el periòdico, en fi, el que fos. Ara...
6: Bueno, ja feien aquell anunci, si ho publica La Vanguardia, creu-t'ho. Ara ja no es pot ni aquest.
1: Però aquí hi ha un altre problema que veig també. O sigui, el que ens costa prendre decisions. O sigui, això dels mòbils. Quantes vegades estem parlant de que s'hauria de reglamentar?
0: Però és que darrere...
1: Hi ha un país que ja està fent...
0: Però, perdona,
1: a partir dels 16 anys,
0: una cosa, etcètera. Sí, es van fer cosetes així. Però és que darrere hi han 5... dels tios més rics del món.
6: Són els que realment manen.
0: És que són els que manen.
6: Al final, amb això del
3: meta... Hi ha una cosa que es diu capitalisme que no és molt bona, de vegades,
0: No, no.
6: Bueno, però és que ara el capitalisme està en mans de... Abans era de mans de 4, ara és en mans de 1, no de 2.
3: De 3.
6: I ara això del que dius, això del meta, que em sembla que han pactat 200.000 milions i n'hi ha pestanyejat,
0: Sí. Bueno, és que li fotien...
6: Sí, però és igual.
0: $1.200.000, que era el valor de la companyia.
6: Sí, sí, però ha pactat una burrada...
0: Això en tres setmanes ho arreglo.
6: Bueno, doncs això vol dir que el poder que té aquesta gent...
0: El senyor Mark Zuckerberg, sí, clar. Bueno, aquest, l'Elon Musk...
6: Tots els de l'economia col·laborativa, que en tots el seu moment se'ls ha anat d'allò, i digue'ls...
0: I esperat tots aquests de la IA.
6: Els Ubers, aquells que van amb la motxilla, el no sé què... I esperat
0: amb els de la IA.
6: Bueno, que ha sigut una explotació total de la gent. Però això sí, economia col·laborativa. No havien de pagar impostos, però això... No fa tants anys. Al final ens va venint això, ens surt això, ens surten les xarxes...
0: Al final, quan s'hi va posar el Ministeri de Treball...
6: Bueno, ja anava tard, tot això, eh?
1: Però ara també ens hem de posar en lloc, jo em poso en lloc del jovent, amb el tema de discriminar lo bo i lo dolent. Amb l'IA mateix.
6: Bueno,
1: és que és tremendo.
3: Heu vist la pel·lícula, el mestre que...
6: Bueno, clar, això és perillosíssim, eh?
3: Heu vist la pel·lícula que diu el mestre que volia veure el mar?
4: Sí, Enric Auqué.
3: Què fa ell per motivar els seus alumnes en l'aprenentatge i de més? Què fa a l'aula?
4: Què fa?
3: Doncs els fa fer treballs i, a més, després els acaben imprimint,
4: sí.
3: els publiquen, els editen. I els està fent servir una eina nova per al coneixement, que era la impremta. Vale? Situa això ara. Tenim, independentment de la vaga de demà, etc., tenim preparat tot l'estaf del món educatiu perquè sàpiga ensenyar a fer servir aquesta eina?
1: No.
3: El mòbil?
0: No, jo crec que...
3: Aleshores...
1: No, perquè els passa per sobre, això.
3: Els passa per sobre. Llavors, clar, qualsevol eina, un martell és una eina fabulosa, però pots matar algú, li fots un cop de martell al cap i el fulmines, eh? Per tant, les eines s'han de poder fer servir. Si el món de la digitalitat, el món de la informàtica, són eines... són eines que s'han de saber fer servir. Tenim gent que sàpiga instruir per fer-les servir?
1: No.
0: Encara hi ha una cosa més important abans. Abans de tot això hi ha una cosa molt més important encara, que és la comprensió lectora.
3: Sí, bueno, aquesta és la primera.
0: Clar, és a dir, ara posem aquí a 20 joves de 14, 15, i, per exemple, que tots hagin tret notes molt altes en matemàtiques, però els hi poses un problema... I dels 14 a 15 potser n'hi ha 7 o 8
6: que
0: no el resolen.
6: El problema és que tots han passat de curs.
0: Tots
6: els que...
0: El problema és que la setmana que ve, si el senyor director li va bé, ja parlarem de tot el tema de les proves PISA i tot aquest desgavell, aquesta vergonya...
6: Tenim tot un desgavell a tot arreu, però al final...
0: Però és que allò de la comprensió lectora n'hi ha, que com que ens diuen que som antics i que, clar, doncs sí...
6: Hem passat de que si duies una calculadora ja estava suspès per portar-lo.
0: Només la treies quan t'ho deia.
6: Si no tens l'ordinador, està suspès. Hem passat. Però al final, el cervell, si no l'exercites, tampoc
0: funciona.
6: Segurament amb això que et dic, que estic molt antic.
0: Molt.
6: Jo ja soc gran i hi ha coses que ja no...
0: Tu fixa't el pistol, perdona.
3: Jo penso en bus. Jo penso en la instrucció de l'ús. És com la intel·ligència... Ahir sentia el Juan José Millas, que està... No sé si el veu escoltar.
0: Sí, jo sí.
3: És un senyor que és molt interessant, a mi m'agrada molt aquell home, que explicava que està fent servir molt la IA, la intel·ligència artificial. Jo també la faig servir, Jo busco moltíssimes coses i després, de vegades, a més, se m'equivoca i li dic, l'has cagat, tia, aviam si m'ho dius d'una altra manera, i llavors et diu, perdoni.
0: T'has cagat, tia,
6: Sí, sí, sí, sí, però...
3: Però
6: si te la creus, no, tens un problema,
3: No.
1: Aquí és on te deia jo.
3: Que fa falta el tema bàsic, que és el de la formació. I, evidentment, a l'eina li fa falta també molta evolució, però aquest és tot un altre tema. Però ell reivindicava el poder-la fer servir. I és el que em va agradar.
1: Però és que està bé que la vulguin fer servir.
3: No, per tant...
1: Sí. Però han de tindre complexió.
3: Exacte, és com el tema de que amb intel·ligència artificial tu pots fer una pel·lícula magnífica amb actors, ressuscites el Marlon Brando, si vols,
1: sí,
3: i pot fer el nou tango.
1: Si
6: a mi em fa un projecte arquitectònic la intel·ligència artificial, com que no en tinc ni idea...
3: Diràs que sí.
6: I que em caurà a la casa.
3: Tant,
6: sí,
3: clar,
6: al final, clar, és això.
3: Sí.
6: Que em pot ajudar, però no...
0: Ja em farà un cotxe i se'n sortiran les rodes quan vagi per l'autopista.
3: Sí. que s'ha de, que s'ha de demanar és que hi hagi capacitació per part de la, de la, de la població en general. Evidentment, del món de l'educació s'ha de fer un salt substantiu i anar sempre a les arrels. Jo estic molt d'acord amb el que deia el Ramon, que la comprensió de lectora és la primera base per saber interpretar qualsevol qüestió. I de qualsevol matèria.
0: Exacte. Sí, sí, sí,
3: vull dir, perquè l'enunciat d'un problema de matemàtiques, per resoldre l'has d'entendre.
0: És que aquest és el principi. És aquest que, com que no l'entenen,
1: però és que,
0: ja poden saber fer equacions i el que vulguis.
6: I el millor és de tindre una mica de cultura, perquè deien cultura general, que és dir que saps de tot i no saps de res, però com a mínim, quan et parlen de l'equació et sona...
1: Aquesta és la diferència entre el jovent i els que són més grans, no? Ara es poden ser més o menys llestos, hi ha de tot. Però el jovent, com a mínim, no té l'experiència que tenim nosaltres.
3: Els falta el background, que nosaltres tenim.
1: Clar, clar. Si nosaltres ens costa decidir el que és bo i el que és dolent, i el que és cert i el que és mentida, tu imagina't, 14, 15 anys, el primer que surt s'ho queden.
0: Clar, és que a més no s'informen de res.
1: Bueno, clar.
0: Tampoc ningú els ha ensenyat a contrastar la informació.
1: Bueno, pues clar.
0: Clar, és que anem...
1: A 14 tot, o 15 anys...
0: Tornem al que diu la Beba, no? Tot és formació.
3: Sí.
0: Aprenentatge.
1: Però els pares també, eh?
3: Sí, sí.
0: Bueno, clar, però és que...
3: És que estem en un moment d'una transició tan grossa.
1: Brutal.
3: És a dir, si quan ens expliquen la industrialització i penses... La humanitat, en quin estat estava, què es produeix en el món de la industrialització, tots els fenòmens, etcètera, etcètera. Ara, el que estem vivint no té comparació amb el que va significar.
0: No.
6: Segurament igual sí, però la velocitat és...
3: És un altre, és a dir...
1: No,
3: és
1: tan tremendre. El risc és més alt, diria.
3: Sí, sí, sí.
6: Molt
1: més alt.
6: Toca a tots els sectors, això. Toca a tots els sectors.
3: I aleshores, jo crec que és un compromís de la societat en el seu conjunt, evidentment, i perquè... Posar-los aquests neulers a l'esquena del món de la docència només no es pot fer.
0: No,
1: que va, que
3: va. És un compromís que té diferents nivells.
6: La normativa no s'ha de canviar cada mes
3: clar,
6: i mig?
3: No. Tornar boig a la gent no pot ser.
6: Però que és el que està passant, i que al final hi ha... Bueno, després prometre que s'hi posaran recursos, i hi ha coses que ni amb recursos no tenen solució,
3: perquè
6: és el sistema que penso...
3: No, i després és el canvi de mentalitats, i els canvis de mentalitats són molt lents, i a més tenen... Un dia una amiga meva ho explica, els canvis que són així tan forts avancen com una gran onada, però les grans onades després tenen un retorn i llavors tornes no al mateix punt, però tornes, vull dir, tires endavant i tires enrere. Vull dir, jo crec que en aquests moments on estem situats és aquí, i ho veus, sí, en el retorn de l'onada. Per exemple, això és molt clar amb els temes de les reivindicacions feministes. És a dir, el que va significar el Me Too i tot el... va ser una pujada d'adrenalina, diguem...
0: Un tsunami.
3: Vull dir, va ser una situació. I ara tornem a estar en un moment en què, bueno, està sortint, em sembla, a la dreta italiana el que reivindica el nou patriarcat del Mediterrani, que és un senyor que preconitza...
0: És l'exgeneral.
3: Sí,
0: aquest és l'exgeneral.
3: Que preconitza que hi hagi vot per als homes i, si a la casa hi ha fills, pels fills mascles, és a dir, els que votarien, que és que ja és... Es que has de far riure, no?
1: Però sí, dius... Però de la Meloni, porta... Allò,
0: no, aquest no és de la Meloni, és aquest
3: encara està més a la dreta.
0: La Meloni
3: no els hi ha resultat prou de dretes i llavors se li ha sortit
1: potser
3: una dreta més radical.
1: Però fins i tot, mira, quants anys enrere...
6: Això són coses residuals que fan fins i tot gràcia, perquè és
3: impensable. Tu, una pàgina al País de
6: Diumenge,
3: em sembla, que explicava, bueno, ara he fet el resum més resumit, tot el que aquest senyor diu, i té seguiment, de moment.
0: Va llegir a la Pilar Primo de Rivera.
3: Sí.
6: A vegades, quan ho han argumentat, si no ho contrastes, doncs
1: però
6: acabes dient...
1: Situem-se 4 anys enrere, quan va sortir les eleccions i va sortir la Meloni. Tothom es posava en mans al cap.
3: Sí, sí.
1: Ja han passat 4 anys, eh?
3: Sí, sí.
0: Sí, però d'allò que deia, d'allò que deia que faria, el que ha fet...
1: Per això ha sortit ara.
0: Per això li surt ara. Per això
6: apliquem-ho a totes aquestes coses.
4: Bé, quedem-nos amb aquesta conclusió. Que tingueu bona diada també el divendres. Anem a veure com va, ja ho comentarem el dilluns.
0: Abans tindrem estrena de temporada, eh? Dijous.
4: Del seu programa El Món en Flames.
3: Sí, això també, però jo crec que val la pena...
0: Que
4: sí. Digues, digues, 20 segons.
3: No, no, que val la pena felicitar a la gent del Foment, ben fet ahir el tema de la presentació, aixequem els taló, que una entitat de la localitat tingui la capacitat de presentar una programació com la que diuen que va presentar, val la pena saludar-los.
4: Ho farem a les 11, ho farem a les 11 amb el seu president Hermenegild Senyol. Gràcies,
3: pues molt bé.
4: Jaume, gràcies Joaquim, Beba i Ramon, bona setmana.

tot el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens atrem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.